0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Espérate, yo no la tengo.
1: Ahorita la tía está.
0: Baja, corra.

0: Ves, man, cámara, no sé qué, el alcalde, pique, sale, pique.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

torna dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i amb cara crema la llibertat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Canta'm aquesta tornada.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses.

M'he deixat mig rinyon aquest pa despertar. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió, doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte a ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada. Amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona, tot plegat doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc a retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la P23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
8: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
7: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, AgroCaes.
9: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros, enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries, però, defensen que la decisió no s'ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret i que l'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic. La Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. Una allau que s'intenta frenar amb aquesta nova taxa. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici, que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. I marxem ara cap a Veneçuela, que eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, són cada cop més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de, recordem-ho, 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons.

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Agnot ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès, que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechón, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment dues nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obliguen a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic Placecat en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que al 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: I encara parlant de mobilitat, Territori reforça des d'avui la línia de bus exprés que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. S'incrementa l'oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris. Ens ho amplia la Mireia Rodríguez de TV Costa Brava.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot el gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Aquesta ampliació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. En el seu pas pel primer equip blaugrana ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa de 22 anys ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al MACBA sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Pel que fa al Mundial, tres seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elite, com pretenien els promotors de l'entitat sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
6: Finalment serà a Quarta Catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i de fet asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la plantilla tancada.
7: Evidentment sortirem des de Quarta Catalana, començarem des de l'inici, des de la base, però crec que serà un camí molt, molt engrescador si el fem tots i totes juntes, amb les penyes de Lleida darrere, l'associació d'amics de Lleida... Bé, que...

0: per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al camp d'esports. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
1: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
10: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Parlarem sobre l'impacte d'aquesta mesura tot seguit amb Cristian Castillo. Ell és professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a

0: investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada que i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1, 2 o 3 graus respecte a ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
2: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
2: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
0: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran el conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs, i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaes.
5: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
0: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest primer de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castillo. Ell és professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, molt bon dia.
0: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
6: Doncs realment el que ens trobem és que tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs, a la Unió Europea, una de les pioneres ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus d'arancel, paquets que arribaven fins a 150 euros, doncs que hagin de pagar 3 euros per cada categoria arancelària. Això què vol dir? Doncs que ara s'aplicaria un preu fix per cada tipologia de producte. És a dir, que si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra, per tal de que no ens sigui tan rendible comprar un producte a milers de quilòmetres de distància i que ens acabi arribant per un preu molt reduït, amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental. I el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment la gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs pugui desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
0: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès, qui ha de pagar aquesta taxa en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
6: Clar, evidentment... qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa, i ara tindran aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient de que quan estigui fent una compra, haurà de fixar-s'hi de que efectivament aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte, no? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, de que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar de que no hi hagi cap sorpresa de que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria arancelària.
0: Llavors, doncs haurem de veure, efectes,
6: no?
0: Haurem de veure, sí. Cristian, si serà gaire dissuasòria o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un aranzel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions, que vagi molt bé, bon dia.
6: Perfecte, moltes gràcies, bon dia.
0: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
8: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva, de la que tots ens anem de felicitar.
0: Arribem a 7:45, explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Endic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
9: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
0: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33%, ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
10: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
11: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial, d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
10: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
0: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
12: Recordem que el servei postal és una cosa universal que s'ha de fer i ho hem de fer cada dia i no ho podem fer perquè no hi ha personal.
13: Un malestar general i a més això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
0: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba. De Guala, els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunci el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà, en tots dos casos, el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els 16ens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb la inversió de 55 milions de l'estructura empresarial liderada per Pau Gasol. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i l'exjugador de bàsquet n'han repassat els objectius.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y por tanto también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y por supuesto los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no? que el producto en el campo, que también.
0: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit Tadej Pogacar, ara ho diem bé, Tadej Pogacar. El danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
3: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogacar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogacar sumi el seu cinquè Tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, ha guanyat totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça, va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia. La prova italiana és una de les tres grans del món i era la que li faltava a Vingegaard per entrar al grup de 8 ciclistes al llarg de la història. Han estat els millors a França, a Espanya i a Itàlia. Vingegaard és el líder del Visma Lisa Bike. Té una plantilla de luxe, però a França tindrà una baixa molt sensible. Wout van Aert no hi participarà per culpa d'una lesió. Els 7 corredors que procuraran que Vingegaard torni a guanyar el Tour són Sepp Kuss, Mateo Jorgensen, Bruno Almirall i Davide Piganzoli, que l'acompanyaran a la muntanya, mentre que Víctor Campenaerts, Per Strandhagenes i Eduardo Fini tindran cura de Vingegaard en la resta de la prova.
0: Arribarem a les 8 amb la cultura. Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials que s'allargarà fins dissabte. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per celebrar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Sabies que...
4: Per què ens pica la llengua quan mengem pinya? Té a veure amb un complex enzimàtic anomenat bromelina i que sol ser precisament el complement que es ven en càpsules per millorar la digestió, ressaltant, a més, sempre que prové de la pinya. És a dir, que alguna cosa que ens permet gaudir d'una fruita realment digestiva ens provoca també aquest lleuger regust picant que ens queda a la boca cada cop que mengem pinya. La resposta al dubte es va descobrir fa un parell d'anys en un article publicat a la revista Annals of Allergy, on s'explicava que la bromelina és una proteasa, un tipus d'enzim que descompon les proteïnes en aminoàcids, una característica única de la pinya. Tot i això, es va puntualitzar que encara no existia molta evidència de com l'enzim dona el seu sabor i sensació típics a la boca. Segons els científics, és molt probable que després de menjar diversos trossos de pinya, la bromelina comenci a descompondre algunes proteïnes que formen la capa mucosa protectora de la nostra boca.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa el punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
6: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
5: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Aprofundirem sobre tota la feina que també s'està fent des de casa nostra en conversa amb Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta. Per tant, li preguntem a la Sílvia Delamo, del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia, Helena. Doncs ara mateix comencem parlant d'un accident a la C31C, a Sant Boi, cap al Prat, que obliga a tallar un carril i alenteix la circulació. Els accessos sud també hem de mencionar la B24, Pallejà, on hi ha lentitud cap a l'enllaç amb la 2, o l'entrada per la Diagonal a la B23. En el cas de la 2, aturades a Cornellà i a Molins de Rei cap a Barcelona. Ens desplacem als accessos nord per comentar-nos les retencions d'uns 5-6 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà cap a Tarragona. I al seu lateral, la B30, també aturades a la C-17 a la zona de la Malla, C-33 i C-58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes amb molta mobilitat. Per tant, demanar-vos molta cautela i, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
5: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I ara donem pas a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. El juliol sembla, Lluís Miquel, que no pinta que hagi de ser gaire fresc, eh?
7: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, comença fort pel que fa a la temperatura i sobretot hi ha dos indrets on aquests valors ja baixen poc dels 25 graus a aquesta hora del matí. És la costa, sobretot la central, per tant, àrea de Barcelona, i també l'Alt Empordà. Allà està bufant la tramuntana, però avui no arriba pas fresca. Arriba en forma del que es diu tramuntana cremadora. Per tant, molta precaució, perquè és un aire molt sec el que tindrem avui al nord gironí. A la resta del país aquest matí està sent molt tranquil. També s'està veient molt de fum de l'incendi forestal que tenim als Monegros, a la banda aragonesa. Tot aquest fum està arribant a Catalunya i es veu un tel marronós al cel. Fins i tot hi ha farum d'aquesta cendra que està arribant a casa nostra. Igualment, al matí, des del punt de vista dels núvols, en tindrà pocs. Aquesta tarda alguns es formaran a cavall de la Catalunya central i el Prepirineu, amb algun ruixadet molt local entre l'Alt Berguedà, també Osona, el Lluçanès, a la comarca del Mollanès o al voltant del Montseny, i la tarda, que serà càlida, però una mica menys que ahir. De moment, la tarda portarà calor, però un palet més suportable, Helena. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: És la notícia de portada. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Aquest anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
9: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
8: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
5: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
10: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
5: Vuit i deu, atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem el Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaes.
11: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
5: I encara més mesures que entren en vigor avui. La Unió Europea aplica a partir doncs d'aquest dimecres una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà doncs principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castilló, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
6: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
5: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici, que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. Des del primer dia de la tragèdia, la comunitat veneçolana afincada a Catalunya s'està movent per ajudar els seus compatriotes, amics i familiars que han rebut de valent l'embestida del doble terratrèmol de la setmana passada. Com s'organitzen? Quines notícies els arriben des d'allà? Com estan anímicament? Li preguntem a Laura Rojas, expresidenta de l'Associació Catalano-Venezolana i membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, que inclou entitats socials i ONGs. Laura Rojas, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Hola, buenos días, gracias por recibirnos.
5: D'entrada, ¿cómo están ustedes anímicamente? Com es troben anímicament? Com estan?
12: He de dir que tota la comunitat veneçolana està molt trista per la situació. És la primera vegada que tenim una catàstrofe tan gran amb una intensitat molt important. Nos hemos organizado para poder trabajar desde aquí y ayudar desde aquí, y eso es ya una gran suerte. La plataforma se constituye el jueves, justo el día después de la catástrofe, y estamos trabajando conjuntamente 15 entidades. Ya nos hemos reunido con la administración pública, tanto municipal como Generalitat, también con el Fondo Catalán y otras entidades humanitarias que trabajan en el territorio.
5: ¿Cómo se han de canalizar els gestos solidaris? Si algú vol contribuir d'alguna manera, els seus compatriotes, però també gent de Catalunya que té ganes d'ajudar-vos, com ho ha de fer? Què és el més pràctic? Què és el que necessiten?
12: A ver, esto es dependerá del gusto de cada persona y los afectos que tenga en materia humanitaria. Desde luego nosotros, lo que en primer lugar agradecemos toda la ayuda que se está recibiendo, y lo que recomendamos a las personas es que por favor trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable. Nosotros como plataforma hemos creado una relación con miembros que ya forman parte de la plataforma, que son dos o tres ONGs que trabajan en Venezuela ya desde hace muchísimos años con implantación consolidada. Una es Meals for Hope, que trabaja con niños, alimentación de niños, atención de niños, refugios, etcétera. La otra es Venda tu Mano, que es un grupo de médicos venezolanos que tienen implantación en Cataluña, tienen implantación en Venezuela y nos dan el día a día de la situación de los hospitales y las cosas que se necesitan.
5: Expliquem sobre el terreny, Laura Rojas, què us expliquen els familiars, els amics, quins són els problemes i les angoixes més greus que us transmeten i com us intenteu connectar amb ells. No sé si és fàcil, si és complicat, de quina manera intenteu això, posar-vos en contacte amb els vostres allà.
12: Sí, depende de la zona. O sea, hay que recordar que la zona afectada es el centro norte de del país. Es una zona reducida. En la zona del epicentro, que no se habla mucho, también hay daños, pero no, obviamente no son del nivel que la zona central, ¿vale? La Guaira y Caraballeda y todas estas cosas que estamos diciendo. La comunicación ha sido muy complicada en los primeros momentos. Ahora ya la situación se ha un poquito relajado. ¿Cómo se sienten las personas en Venezuela? Pues la verdad que antes de que llegara la ayuda internacional, pues muy abandonados por la administración pública, indudablemente. Los cuerpos, los militares, las organizaciones no han hecho absolutamente nada, y debemos agradecerle profundamente a la ayuda internacional, que son los que han contribuido a sacar adelante a las personas de este problema.
5: Laura Rojas, doncs tot el suport per part nostra. Bon dia i moltes gràcies i bona sort en el vostre objectiu.
12: Muchísimas gracias. Gracias igualmente y de verdad gracias a Cataluña por todo lo que están haciendo por nosotros.
13: Notícies en xarxa. Informació al detall.
5: Passen 5 minuts de un quart de 9 del matí. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en què el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Nu ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Els pagesos tornaran a treure els tractors al carrer en una mobilització prevista pel 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent de raïm. Tot plegat com a conseqüència de la davallada en el consum del vi i el cava, que està fent caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha alertat que l'excedent de raïm és en aquests moments dramàtic i demana a les patronals i al govern de la Generalitat mesures per compensar el desajust entre oferta i demanda. El malestar dels pagesos es visibilitzarà en la marxa lenta prevista entre Vilafranca i Sant Sadurní, com dèiem, el proper dia 10 de juliol. Ho explica Joan Santó, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
14: Els viticultors també han de fer una reflexió. Per què ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció? Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i ell de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
5: 6 punts de la costa catalana han estat assenyalats amb banderes negres que atorga Ecologistes en Acció. Es tracta d'espais com la platja de Torredembarra o les muntanyes de Begur. L'organització urgeix a restaurar l'equilibri ecològic en aquestes platges. Ens en dona més detalls la Sílvia Fernández.
15: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
16: Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
15: Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
5: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa de 22 anys ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. I els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els 16ens de final contra Àustria. Els Kids Anas Manresa ha presentat les equipacions que lluirà la temporada vinent. La nova equipació té com a protagonista la silueta de Montserrat. És una informació de la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
17: Una samarreta amb identitat pròpia, inspirada en Manresa i el Bages. Així és la nova equipació del Kids Anas Manresa per la propera temporada, i és que la silueta del massís de Montserrat és el tret més identificatiu. El preu serà similar a l'actual.
18: Hi ha un petit increment, però és l'IPC normal. Es podrà tenir des d'allà mateix. Qui vulgui podria ja fer comanda i en 10-15 dies ja tindrem estoc suficient a la botiga.
17: Més enllà de la silueta de Montserrat, que corona la part superior, la nova samarreta incorpora incorpora altres detalls carregats de simbolisme, com les coordenades del nou Congost. El blanc i vermell en són els únics protagonistes, una aposta que reforça la identitat del club.
5: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si a vosaltres també us agrada saltar corda, escolteu aquest poema i mentre saltem i saltem, recitem poesia amb molta alegria.
3: Hola, em dic Paula Queralto Pichardo, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Saltant a corda, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada saltar a corda. Saltant a corda. A la una, la lluna cara de pruna. A les dues, les nines ja porten cues. A les tres, un got d'orxata ben fresc. A les quatre, el pagès ja ve de batre. A les cinc, quanta calor que tinc. A les sis, menjaré un coca i pastís.
2: Moltíssimes gràcies, Paula, per escollir i recitar aquest poema. Ens han entrat moltes ganes de saltar i recitar les seves rimes. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:45 del matí. Avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. És una notícia d'última hora. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 15 persones ferides. De seguida ho ampliarem amb una connexió en directe des del lloc dels fets. Mentrestant, també us expliquem que a partir d'avui omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. Tot seguit anirem en directe a una estació de servei de l'Hospitalet de Llobregat per buscar l'opinió dels clients. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat amb Notícies en xarxa.
7: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
6: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigador.

0: investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència, mentrestant, continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
1: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
0: El Parlament tomba la proposició de llei de Junts que volia vincular les llicències dels pisos turístics al plantejament urbanístic, al planejament urbanístic de cada municipi. El text plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. En parlarem tot seguit amb Marian Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalies circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou per enrobatori de cable. Dels esports, us expliquem que Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I de la cultura destaquem que Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. I és que el Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants i aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats de l'Aragó i de València presentessin un recurs contra el decret. I atenció a les nostres butxaques perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs. I això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Volem comprovar, doncs, com reben aquest encariment de la benzina els consumidors. Per això anem ara mateix en directe a una benzinera de l'Hospitalet de Llobregat, on hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els conductors ara que s'han de gratar més la butxaca per omplir el dipòsit?
3: Bon dia, Elena. Sí, cau la reducció de l'IVA i, per tant, també cau el descompte directe als consumidors per litre de gasolina. Tal com explicaves, es tractarà d'una reducció esglaonada d'aquesta bonificació, perquè si fins ara la bonificació era de 20 cèntims, a partir d'avui, a partir d'aquest dimecres, el descompte se situarà en els 15, una reducció de 5 cèntims. A l'agost serà de 10, al setembre de 5, i a l'octubre desapareixerà. Així que els consumidors s'estan fent a la idea.
4: En realidad, como transportista, nos afectará porque, desde un punto de vista, yo creo que no nos ha hecho mucho favor a nosotros, porque en realidad, quitarnos el IVA, eso lo desgravamos. Eso significa que no ha bajado nada. Sí ha bajado un poquillo, pero en comparación a como estaba anteriormente. Cuenta que llenabas una furgoneta con 85 euros y ahora tengo que ponerle 110. Significa que son 30 euros más, como quien dice, 25, que los 20 céntimos no nos han hecho absolutamente nada.
5: Se nota, sí, sí. Se nota, sobre todo cuando hacen muchos kilómetros diarios. Ha subido como 10-12 céntimos de un día para otro y el depósito completo se vuelve más caro. Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros. Es decir, yo muchas veces voy entre 150, que ha ido haciendo los gastos, y es verdad que notaba las bajadas a 100 euros, pero ahora he vuelto a subir a 150. Vuelvo a los precios de antes.
6: Creo que estaba a 1,23, 1,25, estaba el litro, y hoy está pues a 1,35, 10 céntimos, 10-11 céntimos. Un verano bastante apretado, sí. Nos queda un verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
3: Sí, aquest estiu omplir el dipòsit serà més car perquè anirem recuperant de manera esglaonada i progressiva els preus d'abans de la guerra a l'Iran. Recordem que el govern va aprovar aquests descomptes precisament per evitar tensions inflacionistes en els mercats energètics com a conseqüència del conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Sembla que les hostilitats entre tots dos països es redueixen i, per tant, també es reduirà de manera gradual, de manera progressiva, aquests ajuts fins que desapareguin a proper mes d'octubre. Això sí, transportistes, agricultors, pescadors mantindran el descompte de 20 cèntims per litre i el govern de Pedro Sánchez sempre podrà activar novament tots els ajuts en el cas que el context internacional torni a empitjorar.
0: Doncs el que dèiem, resignació, Anna, o el que deia aquest últim senyor, el transport públic o bicicleta. Gràcies, bon dia, que vagi bé. I més qüestions que ens tocarà segurament rascar-nos la butxaca si som clients del comerç xinès, i és que la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des dels països de fora del bloc comunitari. El que deia, la mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria cada dia, el que representa el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
7: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
0: Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exterior situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats per aquest terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. En aquest context, Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat a Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
1: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
0: I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, de la qual us n'apuntàvem ja alguna dada en els titulars. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides, 4 d'elles han estat molt greu i 6 menys greus. Al lloc dels fets hi ha un equip de Lleida Televisió format per en Ricard Gómez i per el Marc Piqué. Bon dia, Marc, explica'ns quin és la situació aquí ara mateix. Què ha passat?
8: Bon dia, doncs el que ha passat, com bé deies, és això, que un autobús doncs ha impactat contra la façana de la Diputació. Es tracta d'un autobús que feia el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp. El primer avís s'ha arribat aproximadament a 7:45 del matí i doncs aquest autobús que sortia doncs de l'estació d'autobusos doncs ha tingut aquest impacte contra la façana de la Diputació. Com podeu veure, ara mateix el nostre autobús està doncs aquí davant de la façana, i el que hi ha hagut doncs és almenys una trentena de ferits, com bé deies, 4 molt greus que han estat evacuats, ja 6 menys greus, i la resta de ferits que de fet doncs estan rebent les primeres atencions aquí mateix a la Rambla Ferran. S'ha disposat d'un espai on doncs estan rebent les atencions aquests ferits menys greus. També hi ha un espai doncs per als familiars, perquè puguin estar al costat de les persones i dels ferits que hi ha en aquests moments aquí a la Rambla de Ferran. Estan treballant també moltíssimes dotacions, tant de bombers com de Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra, un ampli dispositiu. Teniu en compte que l'avinguda de Madrid, que és on ens trobem ara mateix, és una de les vies més transitades, amb més trànsit, tant de cotxes, de vehicles, com també de persones. Ara mateix està, òbviament, tota tancada. I doncs aquesta és la situació que us podem explicar ara mateix. També hem vist ja la presència de l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa, que també ha arribat a primera hora del matí. I el que us podem explicar és això, aquesta trentena de ferits, 4 d'ells molt greus, que ja estan doncs evacuats, i doncs aquest accident de trànsit greu que hi ha hagut amb aquest autobús. Es coneixen les causes, no es coneixen ara mateix les causes doncs que ha pogut provocar aquest accident doncs d'aquest autobús que feia, recordem, el trajecte de Lleida de la Granja d'Escarp i que ha impactat doncs davant de la façana de la Diputació, deixant aquesta trentena de ferits. Ens anirem informant en els pròxims minuts, pròximes hores, anirem sabrem més informació del que ha passat, i evidentment doncs us ho anirem explicant.
0: Per descomptat, doncs, Marc, gràcies per aquesta informació d'última hora. És evident que ara el que toca és atendre els ferits, i les causes, evidentment, s'aniran esbrinant a mesura que passin les hores, i evidentment des dels serveis informatius d'aquesta casa n'estarem molt pendents i anirem informant de tot el que calgui i quan convingui. Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Que vagi bé, bon dia. I també ho acabem de saber, un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana al Maresme.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Dos minuts els que passen ara mateix de 9:15. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
9: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
0: Doncs hores després que el Parlament hagi rebutjat la proposició de Junts, això que dèiem, que volia donar més marge als ajuntaments per regular els habitatges d'ús turístic, busquem la reacció del sector. Per això saludem Marian Muro, que és directora general d'Apartur. Senyora Muro, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, bon dia.
0: M'agradaria preguntar-li d'entrada què suposa aquest rebuig per al sector, perquè Junts defensava que els ajuntaments doncs han de tenir més capacitat per decidir sobre els pisos turístics, però segons les esmenes que han acabat prosperant, aquest tipus de model expulsa els veïns. Hi ha municipis on els allotjaments turístics superen els habitatges residencials. Què n'ha de dir?
10: Bé, nosaltres en primer lloc lamentem, no, la situació d'ahir, perquè el que d'alguna manera s'estava plantejant per part de Junts era una regulació que preservés l'autonomia local, precisament perquè estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi. I després, perquè realment és una mala notícia, perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer. Òbviament estem parlant de dades que s'estan aportant, que no estan contrastades, i per tant nosaltres el que diem i reiterem és que qualsevol tipus de regulació, qualsevol tipus de nova normativa té que estar sostinguda amb una base científica, no? Amb una base de coneixement, i aquest decret no hi ha cap estudi que avali cap de les afirmacions que fa amb el seu preàmbul i que justifica d'alguna manera la seva redacció.
0: Avui fa un any, senyora Muro, de l'entrada en vigor de la finestreta única digital, que el Suprem ha avalat mentre situa en mans de les comunitats autònomes la verificació i el control dels lloguers turístics i de temporada. Des d'Apartur, com valoren el funcionament d'aquest sistema i quin balanç fan del seu impacte real sobre el sector?
10: Bé, Apartur, que des del primer moment ja va advertir, no, de que aquesta norma tenia una, condicionava clarament amb les competències autonòmiques. Nosaltres ho vam recórrer al Tribunal Suprem i hem guanyat al Tribunal Suprem. Per tant, en aquests moments no és aplicable. Per què ho vam fer? Perquè d'alguna manera tenim que tenir en compte que Catalunya ja fa dècades que té un registre a la Direcció General de Turisme on consten totes les empreses turístiques, no només els habitatges d'ús turístic, també els càmpings, els hotels. Per tant, es tractava d'una duplicitat de registres. Aleshores, nosaltres el que dèiem és que hi ha d'haver una interrelació entre el govern, si vol, i les autonomies, però no imposar més càrregues administratives a les empreses i als empresaris que ja estan complint amb aquells requisits que estableix la pròpia administració catalana. Era clarament un tema de duplicitat i d'inseguretat jurídica, però que els tribunals doncs ens han donat la raó.
0: Marian Muro, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Més coses. Catalunya es prepara per al gran départ del Tour de França a la sortida de les tres primeres etapes. Dilluns serà el torn de Granollers, on els voluntaris reben formació per tenir clar què hauran de fer durant la competició. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
11: Un dels elements clau de l'organització és la preparació dels prop de 400 voluntaris que formaran part del dispositiu. Per preparar-los s'han organitzat tres sessions formatives.
12: Jo crec que és importantíssim que aquest esdeveniment hagi captat l'atenció d'aquest voluntariat, no? Al final és una tasca totalment altruista. És un esdeveniment brutal que la gent s'ha bolcat i la resposta se sent molt positiva.
11: Els participants han rebut informació sobre les seves funcions, les mesures de seguretat, els protocols d'emergència, la senyalització en banderes, el pas de la comitiva i la caravana publicitària, així com els principals riscos que poden trobar-se durant la cursa.
13: Soc voluntària pel simple fet de que el meu avi, en Pau Descansi, li encantava el Tour de France i vaig dir, mira, és un petit homenatge per ell.
14: M'agrada molt l'esport, el ciclisme particularment m'agrada molt, he seguit sempre el Tour, soc de Granollers de tota la vida i he pensat que era una bona idea pues, també pues, posar el meu granet de sorra, no?
15: Vaig apuntar perquè m'agrada veure el ciclisme i ara estic voluntariat informant a la gent.
11: Els dies previs a la cursa estan marcats per una intensa tasca de coordinació d'horaris, funcions i informació a la ciutadania.
0: Temps ara per a la crònica esportiva, com sempre i com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Avui la crònica esportiva amb dos noms propis, Cristina, el d'Ansu Fati i de Salma Parayuelo, que no continuaran al Barça.
16: Sí, bon dia, Helena. Doncs en el cas d'Ansu Fati, el davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, l'equip on ha jugat cedit la darrera temporada. Amb el primer equip, l'Aurana ha jugat fins a 123 partits, durant els quals ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo, pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per renovar contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana en què ha aixecat 15 títols. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. En bàsquet, el Barça ha comunicat les baixes de Juan y Marcos Cale, Norris Satoranski i Billy Hernán Gómez, uns adeus que s'afegeixen al de Jan Veseli, que s'ha retirat. Un altre equip de la Lliga ACB, el Força Lleida, s'ha reforçat amb el fitxatge de Dani García. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
17: Dani García seguirà al Força Lleida i ho farà com a jugador fitxat per la temporada vinent i amb opció a una segona. El català va arribar a Ponent al febrer i cedit pel València, però en desvincular-se del club valencià ha triat l'opció de quedar-se a Lleida. Amb la samarreta Bordeus ha jugat 14 partits de la Lliga amb una mitjana de gairebé 20 minuts per partit. Des del club es celebra molt la seva continuïtat.
18: Ha sido un jugador, como todos sabemos, muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
17: Important és també per al club lleidatà la projecció que té el jugador.
18: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo.
17: El fitxatge de Dani García suma les renovacions de Miquel Sanz, James Bateman i Melvin Egim. De moment, l'única marxa confirmada és la de Corey Walden.
16: I ja no queda, Helena, gairebé res perquè comenci el Tour de França a Barcelona. Serà dissabte, però demà ja tenim la presentació dels equips, entre els quals hi haurà doncs, els favorits al títol, com ara Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. Demà t'ho explico.
0: Val, gràcies. I ara anem ràpidament cap a Lleida. Recuperem la notícia d'última hora que us hem explicat. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar en aquesta ciutat, a la capital del Segrià, que s'ha encastat contra la façana de la seu de la Diputació a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides. 4 d'elles han estat molt greu. Tornem, doncs, al lloc dels fets, on hi ha un equip de Lleida Televisió format per Ricard Gómez i per en Marc Piqué. Bon dia, Marc. No sé si tens alguna darrera hora. Explica'ns.
8: Doncs el que deies, 35 ferits, sí que també doncs, podem saber que hi ha hagut 12 unitats del SEM que s'han activat i un equip de psicòlegs doncs, que estan atenent aquestes 35 persones, recordem, algunes d'elles amb estat greu i altres que s'estan atenent en aquesta zona habilitada pels familiars.
0: Doncs d'aquesta manera posem el punt final. Demà us ho ampliem. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Almenys una quinzena de persones han resultat ferides aquest matí després que un autobús hagi xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. Rubén Carboner, des de Lleida Televisió, quina és la darrera hora que ha passat? Bon dia.
1: Bon dia, Pili. Doncs accidentat matí, el que hem despertat aquí a la ciutat de Lleida. Ara mateix més d'una vintena de dotacions entre bombers, ambulància i Mossos d'Esquadra s'han adreçat aquí a la Diputació de Lleida perquè, com deies, hi ha un autobús que s'ha encastat davant el Palau de la Diputació. Parlaves d'almenys una quinzena de persones, xifra que podem actualitzar i, segons les primeres informacions de bomber, en parla de 35 ferits, dels quals 25 són lleus, 6 menys lleus, però 4 són ferits molt greus que ja estan evacuats, segons fonts del govern de la Generalitat aquí a Lleida. El primer avís s'ha rebut sobre les 7 i quart del matí. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació nova d'autobusos. Com dèiem, la situació us podeu imaginar, tothom expectant del que ha passat. Els ferits més greus ja han estat evacuats i ara a les 9 i quart aproximadament, d'aquí 10 minuts, hi ha una atenció als mitjans amb la qual cosa podrem saber encara més detalls.
0: Doncs gràcies, Rubén Carboneu, anirem seguint. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I un home ha resultat ferit crític aquesta matinada en l'incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susanna, al Maresme. El sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya, amb nits tropicals a 7 de cada 10 estacions al Meteocat i màximes per sobre dels 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més altes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també es nota al mar. El programa europeu Copernicus alerta que les temperatures marines superen els rècords de 2023, amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i també els sistemes marins. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500 milions d'euros. I a partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi del conflicte amb l'Orient Mitjà. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia, el Prat. És dimecres 1 de juliol del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Estrenem mes de juliol amb novetats pel que fa a la mobilitat a la ciutat. Avui s'han posat en marxa diverses modificacions. El Prat ha recuperat la connexió directa amb l'Hospital de Bellvitge, el centre sanitari de referència de la ciutat. Ho fa entre el CAP Ramon Avia i Bellvitge, consultes externes, universitat i urgències. Per tant, aquestes tres parades. I funciona des d'avui, com dèiem, des de les 7 del matí fins les 9 del vespre, amb una freqüència de pas d'una hora i sortir des del CAP Ramon Avia a les hores en punt. El final del recorregut permet també enllaçar amb la L21 que arriba a Sant Feliu. Altres modificacions, la línia L78 que comunica el Prat amb Sant Boi, a partir d'avui agafa també l'avinguda 11 de setembre i arriba fins la carretera de la Marina. D'aquesta manera dona servei a barris com les Cases de la Seda, la Barceloneta, l'Eixample Sud o bé Jardins de la Pau, amb una freqüència de pas de 20 minuts. I el PR1, PR2, R3 i L20 deixen de passar pels carrers Enric Borràs, acabat de reformar, i Joan Maragall, i ho faran ara per Gaité del Llobregat i Moreres. De seguida també en parlem a la tertúlia. A més, avui parlarem de dos espectacles de dansa que s'estan preparant, de dansa carrer, i que estan vinculats amb el centre cívic Jardins de la Pau. Un és Plata i l'altre la clàssica Nit en dansa. I avui tindrem un convidat molt especial, el Quinto Millennial. Comencem, el control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, doncs ampliarem aquestes novetats a la mobilitat de la ciutat amb els serveis informatius de la casa. Saludem la Noelia Aguilar. Què tal? Benvinguda.
1: Bon dia, què tal?
0: Novetats importants, avui?
1: Sí, avui tenim un informatiu bastant carregat de novetats i és que, com bé sabeu, avui torna la línia L22 d'Abus, que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge amb parades des del CAP Ramon Avia fins a l'Hospital de Bellvitge, una línia que no prestava servei des de feia ja 2 anys. Però ara torna amb sortides de dilluns a divendres de 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. Una molt bona notícia, suposo, cap als pretencs i pretenques.
0: Doncs sí, és la manera de poder-nos connectar també amb aquest hospital de referència i sobretot que s'allarga amb servei també a la tarda, que era una reivindicació que antigament doncs, aquesta línia no feia. Què més tenim?
1: També tenim una altra novetat relacionada amb mobilitat aquí al Prat i autobusos, i és que la línia L78 ha modificat el seu recorregut. A partir d'ara, el que farà serà travessar tota l'Avinguda Remolar per girar l'Avinguda 11 de setembre i arribar fins a l'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina, un canvi que sobretot serveix no, per connectar millor tot el que són els barris de l'Eixample Sud, que compten amb menys alternatives de transport públic prop dels seus carrers.
0: Molt bé.
1: I continuant amb més temes, avui parlarem bastant de l'aeroport. Se celebren 2 conferències al Parlament Europeu a Brussel·les relacionades amb les infraestructures de transport als espais naturals. Està prevista la participació de l'alcaldessa de la ciutat, Alba Bou, demà dijous a una ponència sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta. Participaran també eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns.
0: Ja, ja hi serem, eh? Recordem que el Prat Ràdio s'ha desplaçat fins a Brussel·les, que tenim l'Ivan Conde i que també contactarem amb ella. Intentarem fer-ho també al llarg del dia d'avui i demà estarà en aquest mateix espai per explicar-nos tota la jornada que es preveu intensa al Parlament Europeu.
1: I continuant amb la línia també de l'aeroport, s'ha fet públic que la Generalitat impulsarà la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un nou organisme que tindrà com a objectiu definir una estratègia conjunta per als aeroports catalans i reforçar també la capacitat de planificació del sistema aeroportuari del país. Tindrà funcions com elaborar la planificació estratègica dels aeroports, fer-ne un seguiment, promoure una millor connectivitat i també l'impuls de projectes vinculats a la sostenibilitat i descarbonització del sector.
0: Molt bé. Alguna cosa més?
1: Aquí teniu bàsicament el que són 5 cèntims de l'informatiu d'avui i ens escoltem d'aquí unes hores amb informacions més ampliades.
0: Gràcies, Noelia, que vagi
1: bé. A vosaltres.
0: Adéu.

0: Obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: De què parlem?
1: Doncs parlem de bueno, parlarem de moltes coses avui, però obrirem el programa parlant d'actualitat, i l'actualitat ara mateix més destacada, evidentment, és l'anunci del nou entrenador de l'Associació Esportiva Abra per la temporada vinent a Lliga Elite. El nom, doncs, Cristian Gómez, que aquí, per qui no l'ubiqui ara mateix per el simplement nom, doncs és el que va ser entrenador de l'Hospitalet la temporada passada, que va dimitir a mitjans de curs per un episodi de violència a la graderia, on va estar doncs implicat un familiar de sí, l'entrenador, que doncs, bueno, això va fer que el tècnic doncs deixés el seu càrrec amb el conjunt ribarenc. Ara doncs s'enceta aquest projecte amb el Prat, per tant, bueno, és una categoria inferior a la temporada passada, però és un projecte que engega molta il·lusió. I una de les curiositats d'aquest acte de presentació, que doncs no teníem molt en el radar, era la tornada d'un pot a la bala staff tècnic, i és que Javi Martos novament torna a la Prat després d'aquest any, bueno, ell l'ha explicat, ho va explicar ahir,
0: sabàtic,
1: sí. Doncs que torna novament a la banqueta Potaló. Recordem que ja va estar amb Miquel Motoso en l'anterior etapa. En teoria estava previst, o era la seva intenció, en l'etapa de David Vilajoana, després doncs va decidir doncs això, aquest any sabàtic, i ara torna novament al Sagnier. Per tant, doncs aquesta és també l'altra sorpresa que ens vam trobar ahir en aquest acte de presentació. D'això, de les declaracions més destacades del nou tècnic, de Cristian Gómez, parlarem avui al programa, un programa que evidentment doncs tindrem després de l'aturada la setmana passada per tema festiu, doncs la secció de lliure directe per repassar tot el que està succeint en aquest mundial. Estem veient diferents episodis de les noves normes. Ahir, per exemple, en el partit d'Equador vam veure que un jugador d'Equador es tapava la mà amb la boca, i això ara mateix és targeta vermella.
0: Fort.
1: Potser li ha dit avui que dinaràs, però això és targeta vermella. Si es fa amb un rival, si es fa amb un company, no passa res.
0: Clar, perquè
1: però amb un
0: rival li has de donar informació.
1: Que està, i és coneguda com la llei Vinícius, que
0: clar,
1: això ve,
0: sí,
1: recordem,
0: sí, sí,
1: per tot el tema que es va viure el partit entre el Benfica i el Real Madrid. Bueno,
0: tot aquesta, això és per distingir que no hi ha hagut insults o
1: I que si hi ha hagut, doncs s'ha sancionat amb una targeta vermella. Fort. Aquesta és una de les normes, de les moltes altres que estem veient en aquest Mundial, i que avui doncs comentarem amb el nostre àrbitre de referència,
0: en
1: Agustí Ferizó.
0: En principi s'implementaran la temporada vinent?
1: És la intenció, però
0: veurem com funciona.
1: Sí, veurem com funciona. Però és curiós, no?, que una competició que té l'etiqueta de ser la competició més important en el món del futbol, és la més important per tots els futbolistes, i és la competició on es fan aquests experiments.
0: Banc de proves.
1: Sí,
0: sí,
1: és el banc de proves.
0: Total.
1: Que dius, ostres, no, aquí haurien d'anar ja rodat. Bueno, són aquestes coses que té el futbol d'elit. Veurem si tot s'aplica, però de moment sí que és veritat que s'està aplicant, eh? I en eliminatòries que deien, bueno, a veure si potser la fase de grup sí són més permissius, i després, com ja s'es juguen molt les garrofes, costa més. Doncs no, de moment estan aplicant la normativa als àrbitres.
0: Interessant.
1: Sí, sí. I a la tarda doncs tindrem dues entitats que passaran pel programa. Un és el Club de Petanca al Prat, que aquest cap de setmana celebra el seu 60è aniversari, 60 anys, es diu ràpid, però no totes les entitats del Prat poden dir això. És difícil arribar a aquesta edat, a aquesta xifra. I doncs avui passarà el seu director esportiu per parlar de l'acte de celebració, que serà aquest dissabte als Jardins de la Ribera, que és on té la seu, aquest interclub que faran, un interclub que és un torneig on doncs arrencarà a les 8 del vespre, del matí s'allargarà fins a les 8 del vespre, paellada popular, reconeixements, clubs que vindran no només del Prat, sinó també vindran d'altres punts de Catalunya. En fi, serà una cita amistosa, però molt gran, i que estarà molt interessant. I avui doncs parlarem amb ell d'aquesta cita, i també una miqueta de la situació del club, de la seva història, d'aquests 60 anys i dels reptes que s'han marcat, d'una entitat que doncs en els dos darrers anys estava una mica doncs per la sortida de persones, també d'altres doncs que els hi han deixat, doncs no estava morta, però sí que havia decaigut una mica, i que ara doncs amb la nova junta i tal doncs està reactivant, i sembla que estan novament intentant recuperar el paper que tenien en anys anteriors.
0: Molt bé.
1: I també ens visiten des del Club Patí Ciutat del Prat, que sempre parlem de l'altre club de patinatge de la ciutat, perquè evidentment doncs em porta tot el focus, sí, amb totes les medalles, però hi ha dos clubs de patinatge a la ciutat, i avui doncs tindrem a dues entrenadores de l'entitat per parlar del campionat d'Espanya, que es va celebrar no fa molt a Galícia i on van tenir representació, del que els queda de calendari, de la temporada, en fi, de moltes coses. I per tancar, doncs, fanzin 11, amb un nou capítol, o sigui que dia llarg de Prat Esports, amb edició migdia, ja sabeu, a dos quarts de dues, i després l'edició tarda a partir d'un quart de vuit al vespre.
0: Gràcies, Jonathan, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: Planeta Prat, l'òrbita pot al lava.
1: Vinga, doncs, com sempre, molt pendents de les temperatures. L'actualitat meteorològica ens la porta cada dia el Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, un dimecres de temps molt tranquil. Quatre núvols dispersos a la costa barcelonina aquest matí, d'altres aquesta tarda cap al Prepirineu, les comarques interiors de Girona, i si de cas amb algun ruixadet molt local, al voltant del Montseny, també Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, a la comarca del Ripollès. Ja diem, no esperem grans tempestes, en general força hores de sol i, per tant, de calor. Una temperatura que tornarà a fregar els 35 graus a moltes comarques. Per tant, un ambient calorós i xafogós, especialment arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions passen per la R1 de Rodalies amb demores de 30 minuts entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró i de 45 minuts entre Mataró i Maçanet-Massanes per una incidència tècnica d'un tren al Masnou. En principi, la resta de transport públic funciona amb normalitat. Anem a veure com estan les vies ràpides també a aquestes carreteres del nostre entorn. I, com sempre, tota la informació ens la porta el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant diverses incidències. Tenim un accident que talla la calçada a la BV-5224 a l'altura de Sant Pere de Torelló, en ambdós sentits de la marxa. També tenim una avaria a la B40 a l'altura d'Abrera que talla un carril de circulació en direcció a Martorell i on també talla un carril de circulació de la C-17 entre Malla i Vic per unes obres en sentit sud. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, sobretot als voltants i accessos de Barcelona i concretant encara més el vessant Llobregat, doncs encara queden retencions habituals amb intensitat. Destaquem les dues rondes de Barcelona en sentit sud amb afectacions que ja comencen amb tot el nus de la Trinitat. També queda un quilòmetre de cues i lentitud en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera per la C-16 i pel vessant Llobregat. Doncs destaquem la A2 amb retencions des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà del Llobregat amb direcció Barcelona. També a la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu del Llobregat. També concretament en aquest tram d'entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona i pel que fa les vies costaneres. A hores d'ara, per la C-31 circula amb força fluïdesa en els dos sentits de la marxa, però a la C-32 encara queda un quilòmetre de cues en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé.

0: Vinga, doncs anem a explicar-vos què heu de saber per començar el dia amb la màxima informació. Marc Quinto, què tal?
1: Molt bé, bon dia, Isa. Millor dia de la setmana.
0: Clar que sí.
1: Penúltim millor dia de la setmana de la temporada, sí. Així que... Fantàstic,
0: ja estrenem més.
1: Aquí, sí, estrenem totes.
0: Estrenem més, autobusos.
1: S'estan alineant els astres per tenir una bona entrada de vacances.
0: Vinga.
1: Així que va, comencem fent una miqueta aquesta mirada als diaris avui amb el periòdico i doncs ens sorprèn amb una entrevista doncs al referent de les esquerres com és Emiliano García Page, que doncs li fan una entrevista a dins del periòdico i destaquen el titular: el partit té més de 120 imputats, no som responsables de res. Bé, ell, que és la veu més crítica dels socialistes a nivell de tota Espanya, demanant eleccions sense parar, doncs podreu veure a l'interior aquesta entrevista, una miqueta entendre els motius que hi ha al darrere de tot això, perquè està insistent. Més coses, i és que el Suprem proposa portar al TJUE la regularització d'immigrants, fet que fins, no se saben dades oficials, però gairebé han sobrepassat ja el milió de persones, sí, que han demanat aquesta regularització. Potser podria perillar si estirés enrere tot plegat. I després, algun tema més de mobilitat: el govern reclama gestionar el servei Avant per doblar els viatgers de tren, que recordem Avant també fa molt el Barcelona-València amb aquest corredor mediterrani que no acaba d'arrencar, que parlàvem l'altre dia. Doncs veuríem si així s'avança una mica.
0: La Vanguardia també va amb aquest destacat del Suprem, que obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Altres temes de justícia: el fiscal situa l'exministre Fernández Díaz en l'origen del cas Kitchen. I després un altre tema que parlarem a la tertúlia: Mario Conde i Isabel Pantoja a la llista de morosos, però és una llista llarguíssima,
1: enorme,
0: i de gent molt coneguda i reconeguda, amb aquest deute que és major de 600.000 euros, i per tant a partir d'aquí és quan es donen a conèixer els noms de tota aquesta gent i també de les empreses que deuen molts diners a Hisenda, i que es va tancar aquest període i que ens van fer el cobrament,
1: sí,
0: com a
1: ahir
0: bons ciutadans que hem col·laborat amb Hisenda, també saber que hi ha un munt de gent
1: que no
0: famosa que no es posa vermella i que no hi col·labora. De seguida en parlem a la tertúlia. La fotografia destacada és per la terapeuta dels Andic, i aquí el titular diu que dilueix les sospites després de 3 hores responent preguntes. És un cas que ens té a tothom en aquesta informació permanent i que ens agrada molt. Veurem el crims a veure quan s'acaba fent.
1: Sí.
0: I després, més destacats, que també parlarem tot seguit, i és l'inici de juliol amb una altra pujada de les temperatures. Sembla que avui tot es calma una mica, però a partir d'avui torna a pujar.
1: També tema de tertúlia, sí, d'aquí una estona. El diari Ara, el tema central també és aquest sobre immigració i la regularització que està en marxa. I després hi ha alguns destacats interessants. Revés a Donald Trump aval el dret a la ciutadania per naixement. Recordem, ell volia eliminar que no només per néixer tinguessis la ciutadania dels Estats Units,
0: sí,
1: sinó que te l'haguessis com de guanyar, i el Suprem diu que no pot ser això, que a cap dels països del món passa això. Per una banda, i després el tema del cas Andic, també amb aquesta terapeuta que la jutgessa descarta per ara investigar-la, així que hauran estat interessants les explicacions que ha donat.
0: A més, aquest jutjat és molt graciós perquè, clar, fa que tothom entri caminant. Llavors veus tothom.
1: Et veus a tothom, sí. Veus una bona estona.
0: Clar, veus una bona estona pujant les escales. És un jutjat que no està gaire adaptat ni per entrar en cotxe ni per evitar...
1: No estan acostumats a les estrelles.
0: Exacte, aquí. Llavors està molt bé el jutjat de Martorell, que ens ofereix aquestes instantànies.
1: Sí.
0: Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat.
1: Molt bé. Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat?
1: Doncs avui un programa d'allò més interessant. Com us dèiem, ara farem tertúlia amb la gent gran darrere de la temporada, amb el Joan Gatell, la Maria Godoy, la Pilar Torralbo i el Pere Miquel. Parlarem doncs d'això, d'aquesta llista d'amorosos, de grans morosos que ara estem veient aquí

0: Bueno, però també anava al xiringuito, eh?
1: Sí, no, no. I tot i així...
0: a parlar de futbol.
1: No li arriba per pagar aquests 600.000 de deute.
0: Imagina't.
1: Però bé...
0: Joan Gaspar.
1: Veiem Joan Gaspar. Patricia Conde m'ha sobtat moltíssim a mi. Bertín Osborne no em sorprèn.
0: Isabel Pantoja. Mario Conde.
1: Sí, sí, sí, fort, fort.
0: I Arda Turán, que era un jugador que va estar un any aquí al Barça.
1: No li va sortir molt bé perquè a més deu 1.200.000.
0: Deu moltíssims diners.
1: Però bé, parlarem d'això. Parlarem també de calor, refugis climàtics. Com porten la calor aquesta que està sent horrible. No sé les nits també com dormen, perquè jo avui, de veritat, ho he passat tan malament.
0: Jo aquest matí he passat molta calor.
1: Però tan malament, no podia aixecar-me. Estava al sofà, m'he assegut al sofà i estava destrossat.
0: Sí, és que es nota el cansament.
1: I...
0: ens afecta.
1: I necessitaré posar-me aire a l'habitació. Hauré de negociar amb algun senyor d'aquests que els instal·la, alguna empresa, clar, i que m'ho posin, perquè és horrible. Doncs bé, i d'aquests
0: refugis... dormir amb l'aire tampoc no és bo.
1: No, llavors, però si tu agafes...
0: Jo l'apago abans d'anar-me a dormir
1: agafes,
0: i encenc el ventilador.
1: Tu en tens.
0: Jo tinc un al passadís, a davant de l'habitació, i un altre al menjador.
1: No tens a l'habitació?
0: No.
1: L'aire?
0: Però el tinc a la porta de l'habitació.
1: És molt modern,
0: el tinc a la porta de l'habitació.
1: Però clar...
0: sí, agafa una part de la casa i l'altra part...
1: jo l'aire del menjador...
0: casa teva és molt gran.
1: No m'agafa res.
0: Casa teva és molt gran.
1: Fatal. Bé, parlem d'això...
0: necessites una altra màquina.
1: I, sí, i avui s'estrena l'L22, torna aquest autobús.
0: Què tal? Com ha anat?
1: Mira, jo l'he seguit perquè aquí ens agrada...
0: de casualitat,
1: testejar.
0: Però... sí.
1: I llavors jo l'he seguit des de l'Avinguda Remolar fins aquí, gairebé a la ràdio, i he de dir que el conductor molt professional feia tots els stops.
0: Molt bé.
1: Feia que
0: tu
1: això
0: també?
1: No acostuma a passar, a vegades, segons quina línia agafis, jo sempre. I doncs bé, anava totalment buit.
0: Sí, eh?
1: És el primer dia.
0: Primer dia, segon torn, no? Perquè tu has vist el de les
1: 8.
0: 8
1: sí.
0: I 7, més o menys, no, on l'has agafat tu.
1: Sí, llavors la gent, doncs, mica en mica, li has de donar marge.
0: Sí,
1: saps?
0: Jo encara no em sé els altres que passen de l'habitual.
1: El 165, que porta 300 anys.
0: Aquest potser l'agafo algun cop per venir a la ràdio, sí. A veure, i faig la volta pel Prat.
1: Trigaràs, vida.
0: Bueno. No, perquè si tu has dit que cap a 10 estava aquí.
1: Sí, trigues el mateix amb la bici.
0: Clar.
1: O menys.
0: Clar, però bueno, a vegades...
1: sí, sí, fes. Bé, una mica d'això serà, i parlar d'aquest estiu, vacances, vale, si marxen a algun lloc... o per contra es queden aquí, que al Prat he de dir que a l'agost, juliol, l'agost que es buida...
0: sí, s'està millor.
1: Sí, si està molt a gust, si treus el tema de la temperatura, eh? Mm. Així que bé. Més coses. A partir de les 10, ho van prometre fa unes setmanes, a Antonio de la Muñoza, el pastisser de la pastisseria Prat, es jubilava. De fet, ho vam comentar amb ell quan parlàvem de Sant Joan. Tot just després d'aquesta revella ha baixat la persiana i ha vingut aquí al Prat Ràdio, ha passat pels micròfons del Connectats per parlar una mica doncs, de la seva vida, de com és ser pastisser, de com ha canviat tot, perquè ell ja ens feia alguna pinzelladeta aquí i ens deia que ara doncs, ni s'ha d'aixecar tan aviat, està tot molt més automatitzat, es guanya diners, es viu bé, no és dramàtic.
0: I tot i així no ha trobat a
1: ningú. I tot i així no ha trobat a ningú. Així que, doncs bé, molt interessant l'entrevista, eh? Després, el Menja't la Vida, que aprofitant que parlem de pastisseria i tal, doncs ens fa venir gana, això. Mm-hmm. A partir de les 10:30 parlarem de la nit en dansa que recordem que organitzen des de Jardins de la Pau sempre cap a mitjans finals de juliol i porta, doncs, és un procés de setmanes i mesos de preparatius, preparant amb els i les participants aquesta nit en dansa i a més la Big Bouncer, que és una... són qui han preparat, que han organitzat doncs, tot d'activitats i d'obres de teatre al voltant, ens parlaran per exemple de La Plata, que és l'obra de teatre d'aquesta setmana de l'Artesa i que està tot barrejat tot junt, en parlarem amb elles i també amb participants i amb Jardins de la Pau.
0: Molt
1: així
0: bé.
1: Que superinteressant, ho fem una mica abans de lo habitual, que sempre ho fèiem la setmana darrere de programa, però hi ha tanta cosa relacionada que hem cregut molt interessant fer-ho ara. Després, a les 11 al Pou de la xarxa, a 11:45 el Quinto Millennial. I avui tenim un convidat de luxe.
0: El vols dir o no?
1: No.
0: Jo no ho he dit, però...
1: no, no ho has dit, doncs... que... no, un convidat de luxe, una persona que tots i totes coneixeu i, doncs, que cada vegada és més famosa.
0: I que està a la tele.
1: I que està a la tele. I no és Quico Matamoros, que en parlàvem ara, que també el coneixeu tots, però el coneixem més properament, aquesta persona.
0: Sí.
1: I no us el posarem...
0: l'estimem més que a Quico Matamoros.
1: Sí, sí, tampoc és difícil. Però, i no us ho direm, quan comencem... us donarem alguna pista i sabreu qui és, va, però fins aquí.
0: Escolta,

0: Has dit, m'ha sortit que aquí com Matamoros ha denunciat que Coto Matamoros ha desaparegut. Això no sé si...
1: No ho he vist.
0: Bueno, investiga a veure. No sabem, eh? Jo poso
1: si
0: entre cometes i...
1: Es porten fatal.
0: Sí, però no sé, no sé. He vist això, no sé si està confirmat. També són relacions molt estranyes i...
1: Sí, sí. Els bessons sempre tenen relacions estranyes.
0: He vist.
1: A les 11:30 això, a les 12, el 24 fotogrames amb el Francesc Cànovas i acabem amb els sendes de Jaume Monés.
0: Marc, gràcies.
1: A tu.
0: T'esperem en una estoneta.
1: Fins ara.

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport del Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag El Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
11: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
12: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 38 minuts per sobre de les 9 del matí. Anem acomiadant seccions aquests dies perquè ens queda doncs, una setmana i 3 dies de programa, i avui acomiadem una de les seccions que estimem més de moment durant aquesta temporada, que és la tertúlia amb la gent gran del Prat. Saludem Maria Godoy. Què tal, Maria?
1: Bien, bien. Aquí, bien, il·lusionada i bien.
0: Molt bé. Sí. Aquesta és l'actitud. Pere Miquel, què tal? Com va?
2: Molt bé, estupendo.
0: Molt bé, també. Sí. Joan Gatell. De molt fe, bon dia. Sí. I Pilar Torralbo, què
3: pues tal? Pues ahí vamos, hija.
0: Aquí anem.
3: Sí, buenos días a todos.
2: I que dure.
0: Doncs última tertúlia amb la gent gran del Prat. Avui doncs, volíem parlar de temes diversos, com per exemple un dels que va sortir doncs, ahir mateix, que és aquesta llista de grans morosos a Parisenda, que es va publicar ahir. Ahir es feia el cobrament també de totes les persones que hem de contribuir a Hisenda, perquè Hisenda som tots, però hi ha alguna gent
3: no,
0: que sembla que no se senti part. Per exemple, tenim aquí un llistat que destaca La Vanguardia. Hem de dir que aquí només es fa públic a partir de 600.000 euros. Uf. Per tant, si deus menys que això, no es fa públic, però a partir de 600.000 euros surten grans noms i també noms de gent famosa, com per exemple Mario Conde, l'ex-banquer que tothom coneix.
3: De pisa le viene al galgo, este ya se lo sabe
0: todo. 1.900.000 euros. Isabel Pantoja, 1.273.000. Patricia Conde, que és una presentadora també sí, molt coneguda, 714.000. Bertín Osborne, 836.000. Arda Turán, que va ser un futbolista que va estar també aquí al Barça, 1.265.000. Luis Medina, que és un empresari també doncs, d'aquesta jet set madrilenya, 640.000. Kiko Matamoros, que coneixem també molt de la tele, 600.000 euros. 600, doncs, amb 741 euros es passa, si no n'hagués sortit estan al límit aquí. I Joan Gaspart, expresident del Barça, amb 993.000 euros.
1: És una vergüenza.
0: Això és un exemple, però hi ha molts noms, hi ha actrius, actors coneguts, famosos, que deuen moltíssims diners, tants que són 15.300 milions d'euros que es deu entre doncs, tota aquesta gent. Fíjate. Que té deutes importantíssims i amb tot el que es podria fer, no?
1: El remedio que se le podría dar a muchos españoles. Clar. Que no tienen nada.
0: Què us sembla que aquesta gent continuï fent la seva vida? Perquè segur que els veurem en les vacances, que no baixen el ritme de vida que tenen.
3: No, hombre,
0: i són famosos, que viuen molt bé.
3: Por eso tienen el ritmo de vida que tienen, porque como no pagan, pues se lo quedan todo y pueden hacer lo que les dé la gana.
0: Esteu a favor que es faci públic els noms?
3: Sí, jo sí, jo sí.
4: Sí. Pero eso no tienen vergüenza.
3: Bueno, pues no tienen vergüenza, claro. por lo menos un poquito sí, tendrían poquito, que tener, ¿eh?
4: Esos pasan de todo.
1: Pero yo digo una cosa, pero ¿cómo no pueden poner esto en los periódicos y todo? Que hacen muy bien en ponerlo, porque sí, sí, estamos pidiendo que nos den explicaciones. Pero no nos dan explicaciones por qué no le hacen pagar ese dinero. O que devuelvan lo que les han llevado, o que los metan en la cárcel. No meten a otras personas por tan poquita cosa en la cárcel. Y esto es que parece que estamos tontos, hombre, pero no estamos indignados con estas cosas, ¿eh?
0: Pere, tu et sorprenen aquests noms o te'ls esperaves?
2: Ja m'ho esperava, ¿eh? Perquè tota aquesta colla sempre està al límit, ¿eh? Al límit del que ells volen.
0: Clar.
2: Perquè, esclar, si jo tingués aquest deute, hostias, valdria la pena.
4: És que no et deixarien viure, eh? És que no et deixarien viure.
2: Però si tingués aquest deute vol dir que
3: tindria... Mucho, claro, muchísimo patrimonio.
2: En canvi, no.
0: També està aquesta mentalitat de pobre, no? Que quan tenim un deute, és com... Sí. Ocupa tota la teva, no?
4: Sí.
0: Agonia, tensió, sí. Tots els diners va cap a aixugar aquest deute quan tenim una hipoteca,
1: sí,
0: quan tenim,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Un deute sobre nostre. I aquesta gent viu amb un deute importantíssim que no podríem assumir mai.
4: No foten cas.
1: Fíjate, jo, a mi m'han hecho la declaración de la renta, me la hace una chica todos los años. Y le pago 30 o 40 porque esto y estoy tranquila. Y me dicen mucha gente, ¿y tú por qué haces la declaración de la renta si tú no tienes una gran pensión? Uh-huh. No me quejo, pero tampoco aquello. Digo, por lo que tú acabas de decir, Isa, porque me gusta cumplir, porque me gusta que pensamos en lo que recibimos en el hospital, en todas estas cosas, tiene que ser que lo pagamos todos. y esta gente, bueno, pues esta vez me han devuelto un poquito. Sí. Y le digo a mi hija, ay, no, yo no estoy tranquila, fíjate tú, yo no estoy tranquila que me hayan devuelto un poquito. A ver si luego me van a otra vez, porque no, Monse, dile que por qué así, a la chica, a mi hija, digo, pregúntale a la chica por qué me devuelven.
3: Porque ha pasado.
0: Claro, es compensatorio.
1: Claro, y yo, pero ya mi cuerpo ya no estaba tranquilo, hasta que le dijo, mira, mi madre, si no le da una explicación, dice que ella no está tranquila, y dice, dile a tu madre que se tranquilice, que es porque no, porque le han retenido cosas,
0: claro,
1: este
0: sí,
1: año.
0: Claro,
1: y digo, bueno, pues si es así, pero fíjate tú, el pobre, lo que decimos, no, lo que tú acabas de decir, si queremos algo no estamos tranquilos.
0: Es una angoixa, ¿no? Sí. Però para que esta gent sembla que no. Ahir justament ens va arribar el cobrament d'Hisenda i hi ha gent també que s'ha endut un ensurt. I després veus això, Pilar, no? Per exemple, i sorprèn, no? Que d'altres persones no hagin de pagar.
3: Vaja, que sí, sorprende. A mí, a ver, no me sorprende, porque, a ver, la señora Pantoja ya ha estado en la cárcel por lo mismo, por todas estas cosas. Y se está buscando volver a ir, y ojalá la metan, porque es que no lo entiendo. ¿No ha escarmentado esta señora? No sé. O es tan agobiosa de dinero que todo para ella. No. Y después me hace mucha gracia, por ejemplo, Albertino Osborne, que va de español patriótico, sí, de los más, tiene, cotiza todo en el extranjero porque las empresas se las ha llevado al extranjero que tiene para que no tener que cotizar en España. Y encima debe dinero a la hacienda pública. No lo entiendo. Claro. No puedo entender a esta gente. No lo entiendo. Por lo tanto, me da igual que salgan los periódicos, en la tele y donde tengan que salir.
1: Claro,
3: pongan
1: sí,
3: carteles por la calle. Me da igual.
0: Aquí,
3: o sea,
0: días,
3: si se sienten tristes o se sienten agredidos, que le vayan dando. Me da
0: igual.
3: Hi havia
0: un debat sobre, més enllà de publicar els noms, fer algunes accions, com per exemple no portar-los a la televisió pública. O sigui, es posava sobre la taula el fet de gent que deu moltíssims diners a Hisenda, després estan concursant en concursos molt famosos de cuina i cobren uns diners,
3: sí,
0: o concursos
3: sí,
0: del que sigui, o fent de tertulians. Clar, això penseu que podria ser una de les mesures, no? De dir, ostres, sí, almenys que no siguin exemple, no? O que no hagin de cobrar per una altra banda,
3: sí,
0: per la televisió
3: sí,
0: pública, el que deuen a la Hisenda.
3: Que sí, que sí.
0: Tu, Joan, com ho veus?
4: Jo, que vols que veig? Que amb aquesta gent no s'apreten. Un pobre desgraciat que no pugui, amb aquell el foten, el clauen hasta el final, i amb aquests els deixen fer, que vagin fent. O tenen molta amistat o jo que sé.
0: Després és veritat que generen simpatia aquests perfils.
4: Sí, sí.
0: I sabent tot sí, això, no sé si ens haurien de generar simpatia,
1: no?
0: Bueno,
1: jo no sé la gent perquè
3: a mi hay dos,
1: no nos quejamos.
3: Debíamos
1: de quejarnos sempre.
3: No tenim, però de
1: cosa,
3: tota la vida.
0: Clar, però Isabel Pantoja té moltíssims fans. Bertín Osborne sabem que té un programa propi també a la televisió d'Andalusia. Kiko Matamoros també portava moltíssima audiència a un altre programa. O sigui, que és gent que, tot i deure molts diners...
4: En feien molts.
0: Clar, en feien molts,
1: clar,
0: sí. Però que la gent els recolza i els manté allà,
1: sí,
0: no?
1: Isa, pero la gente, viendo esto en el periódico, está muy bien que lo pongan,
0: claro,
1: porque que nos quejemos, que nos quejemos, aunque nos pasemos un mal rato, porque de verdad que pasamos un mal rato viendo esta injusticia,
0: sí,
1: pero aquí estamos para quejarnos y para que el gobierno tome nota en estas cosas y que les haga devolver todo lo que se llevan.
4: Sí, sí.
0: Una notícia relacionada amb aquesta, a la mateixa pàgina de la Vanguardia d'Economia, és que el 2,7% dels espanyols tenen el 33% de la riquesa. Per tant, entre aquest percentatge molt petit són molt rics.
4: Clar.
1: Claro,
0: que és una de les maneres de mesurar també la desigualtat, no?, que estem tenint ara mateix.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs aquest era un tema d'actualitat que volíem parlar.
1: Molt bé.
0: I més enllà d'això, dir-vos que fa dues setmanes vam parlar dels autobusos, que avui es posen en marxa. L'autobús era 22, ja ha començat, cap a Bellvitge. Surt, sí, del Ramon Avia a les hores en punt. Per tant, a les 7, a les 8, a les 9, fins a les 9 de la nit. I des de Bellvitge cap aquí a dos quarts. Per tant, és una nova manera que tenim per anar a l'Hospital de Bellvitge des de les 7 del matí fins les 9 de la nit. Comença avui, ja veurem si l'agafeu o no, us anirem preguntant,
1: Yo he venido un poquito más tarde porque no ha pasado ya el 78.
0: No ha passat per on tu l'agafaves,
1: no? Me quedo una... Luego,
0: clar,
1: ya para el próximo día...
0: Has d'anar a buscar a l'altra parada.
4: Sí. Però aquest surt de l'ambulatori.
0: Aquest surt del Ramon Avia, de l'ambulatori, o bé... surt també per l'altra banda. Clar, en el teu cas, Joan, et convé més agafar-lo a la Rambla.
4: A la Rambla.
0: En Cercle B, que és ja la sortida cap a Bellvitge.
3: Sí, yo no, yo prefiero coger el 65 que me lo cojo a la puerta de casa.
0: Però aquest pararà a consultes externes a universitat i a urgències.
3: Sí, sí.
0: Que és una cosa que, clar, des del 65 fins a urgències sabem que hi ha un tram molt important.
3: Sí.
0: I amb aquesta calor costa d'arribar. Ja veurem com es va implementant. Si l'agafeu ja ens explicareu també l'experiència, perquè sí, al final doncs, és una nova línia que permet connectar més ràpid amb Bellvitge.
2: Sí. L'X2 continua igual.
0: Només canvia l'L78, que s'allarga fins a la zona de carretera Marina per donar servei a Cases de la Seda, a tot aquest eixample nou del sud. Canvia també els PRs que passen per Moreres, que ja no tornaran a Enric Borràs ni a Joan Maragall, i l'L22 que s'incorpora. Per tant, aquestes són les novetats, comencen avui i ja veurem com van funcionant també. I volíem preguntar-vos com porteu la calor, com esteu, perquè déu-n'hi-do quins dies. Sembla que avui es normalitza, però encara pujarà més.
4: Avui feia una mica de vent.
0: Avui es notava una mica.
3: Sí, però se normalitza dos o tres dies, dijeron ayer, i vuelve el domingo otra vez con toda su alma.
0: Com ho feu?
3: Pues,
0: es muy difícil.
4: Claro, condicionar, ¿no?
3: Salir muy tempranito a comprar, yo salgo muy pronto a comprar y luego pues en casa. Ya está.
0: ¿Has deixat de fer coses, d'activitats?
3: No, ahora ya sí, ahora ya hemos dejado de hacer todas las actividades de fuera. Pero de todas maneras es que a mí el calor me mata y como me mata tengo que meterme a la sombra sí o sí, o sea sí. Que no puedo con él.
0: Es que ho notem, ¿no? En l'estat d'ànim, en que no dormim.
3: Sí, es verdad. Y las noches es lo peor, son las noches, porque es que las noches con 27, 28 grados.
0: Es horroroso.
3: Sí, horrible.
1: Sí.
3: Es horrible.
1: Yo digo, madre mía, yo le digo a mi hija, digo, peso mucho, pero es que me parece que peso más. Con la calor, es que no puedes tirar.
3: Que no tiras del cuerpo.
1: En el cuerpo, la
0: verdad. Estamos marejats, ¿no? Costa tot més.
1: Y mareada, así un poquito, y de mayo como... No sé, no está el cuerpo bien, muy pesado y luego sudando, no te da tiempo nada más que secar sudor.
4: El ventilador.
1: Sí, pero ya el ventilador. Mira, yo tengo el aire acondicionado y el ventilador. Y pongo el ventilador porque el piso es grande y tengo el aire. Entonces, para que no se gaste tanto luz, pongo el ventilador. Pero ¿qué pasa? Que hay un momento del día, lo que dice la Isa, que ya es que ni el ventilador.
3: El ventilador echa el aire
1: caliente. Sale el aire caliente.
3: Si está el aire caliente,
0: es que a 27 grados al ventilador.
4: El ventilador lo tenemos al comedor.
0: Apropa't.
4: No lo tenemos dentro de la habitación.
3: Yeah.
4: El que lo tiene dentro de la habitación va bien, pero como si lo tienes en el comedor y en la habitación la tienes en la otra esquina,
3: yo no tengo
4: aire acondicionado.
0: ¿Qué pasa? Es que para dormir aire acondicionado tampoco no va a haber.
1: No va a haber. Yo tengo la garganta mal.
0: Has de fer un equilibri entre no morir-te de calor, apagar l'aire acondicionat abans de
3: l'endemà. Este brazo lo tengo estupendo ya, porque llevo todo el día taca. Yo tengo
0: en toda la casa
3: tengo el abanico en todos mis... Tengo unos pocos. Tengo uno en el bolso, otro al lado donde me siento, otro en el despachillo, otro en el cuarto, en el dormitorio, al lado de la mesita tengo otro. Y así se me cae por las noches, claro. Ya me duermo, se me cae. Pero yo dale
0: sí,
3: que te
0: pego.
3: Sí.
0: ¿Fins que adorms?
3: Bien. Sí, yo hasta que se me cae solo.
0: Ostras. ¿Tú cómo tú fas? ¿Deixes l'aire o no?
4: No, yo tengo un ventilador.
0: Ventilador a la nit. I durant el dia deixes de fer coses o no?
4: El tinc apartat, el porto apartat perquè el tingui. Ja només sento una mica d'aire, però... I després el paro. Quan vaig a veure que em vaig a dormir, el paro.
0: Clar, és que fa soroll, no?
3: Jo ventilador lo tengo en la cocina.
4: No, molt de soroll no fa.
0: No.
4: Per soroll no.
0: Ara estan els de sostre, que tothom ens estem posant, que sí que no, estan més preparats per poder dormir amb ells tota la nit, però tot i així fa calor, fa molta calor. Com ho fas? Durant el dia fas menys coses o no, Joan? Surts menys?
4: No, jo durant el dia no surto.
0: No surts, eh?
4: No surto i tinc la finestra oberta i un ventilador.
0: Clar. Què passa és que deixem de fer coses també a nivell social.
3: Sí.
0: No?
3: Sí,
0: clar, vosaltres sou persones que també us agrada molt relacionar-vos i que tothom estem...
3: Nosotros ayer, antes de ayer, estuvimos con las Fridas porque no nos habíamos juntado después de hacer la obra de teatro. Y nos sentamos ahí en la Plaza Cataluña y eran ya las 7:30, ¿eh?
0: Feia calor.
3: Pues nos hacía un calor horrible y aparte nos tuvimos que ir porque nos comían los mosquitos debajo de los árboles. Total, que fue un desastre, porque salimos para pasarlo bien un rato y terminamos agotadas entre el calor y todo el rato. Sí.
0: Es que heu de quedar al centre cívic.
4: És que els mosquitos...
0: Al centre cívic, no?
4: Com és que
0: estan no?
4: quatre i amb una no li va i...
0: És un, ah. A tu et piquen o no? A tu sí, a mi també.
4: Jo tinc que fotre el camp de seguida.
1: A mi també. Tienen la sangre buena, hijo.
0: Clar. No, no, ens hem de posar tots junts perquè a veure que es cullin ells.
1: Sí, sí,
4: sí. No, diu que, bueno, jo vaig llegir una vegada i diu que és... el mosquit
3: les feromones són
0: sí,
3: que, no
0: és depèn de la sang, de feromones sí. De, no sé, van no està molt estudiat però hi ha gent que li pica
3: les feromones com més alterada o lo que sea que ellos las detectan más es el que le pica
0: sí, tema mosquit és complicat
3: a mi me
0: però, Pere, tu com ho fas?
2: Jo el deixo que piquin
0: a tu et piquen també els mosquits?
2: No gaire, no,
0: no.
3: A mi sí.
0: Tu amb la calor, què?
2: La calor, sí, bueno, tenim un àtic, quan vivim més en un àtic, té una terrasseta bastant bé.
0: I et passes l'estona allà, no?
2: Sí.
0: Clar. I allà fes el... Tens ombra a la terrassa? Perquè, clar, si no, a vegades és el contrari, els àtics a vegades...
2: Però el dematí sí, fa falta el toldo. Però al vespre no, perquè ja no tinc sol allà.
0: Clar.
2: Llavors està bé.
0: I estàs sortint de casa menys o no?
2: Procuro sortir igual.
0: Procuras sortir igual.
2: Sí. M'esforço una miqueta
0: ah,
2: perquè si no avui estava pensant que això de la ràdio ho hauria d'anar deixant perquè venir des de casa fins aquí
0: se't fa llarg, eh?
3: És un ratito
4: bueno, però estic que caminar
0: clar.
4: Jo vinc de l'altra punta també
0: clar.
4: I si tinc que caminar.
0: Sí, sí.
4: Si no camines és pitjor.
0: Que el que passa sí. És que és això, deixes de fer coses.
1: Sí. Jo, el domingo...
0: Tu pera el que vulguis, eh? Però aquí t'anem a buscar i el que calgui. Això ja ho saps.
2: Ui.
0: Si vols, com diu el Joan, és veritat que sempre va bé caminant i que sigui amb una estona, no? Sí, surts bastant sí. Abans i vas caminant i si no els autobusos, ja. Com venen també les companyes, però... Si cal, t'anem a buscar.
4: Tens que caminar per moure els ossos perquè clar. Si no quedarem encarcarats. I llavors doncs dic, bueno, doncs vaig caminant i...
0: Poc a poc.
4: L'emprenyador, és que per vindre
3: verdad,
4: aquí
3: verdad,
4: jo tinc que aixecar a les 7, sí, perquè sí, mentre sí. Em dutxo, sí. M'embasteixo i la dona comença a dir, què fots aquí tantes hores? I jo li dic, però si jo vaig molt a poc a poc.
1: Sí, és que se tarda mucho.
4: És que voy, sí, voy muy despacio. Yo mismo me veo que voy despacio.
1: Tiene razón.
0: Pero no hay presa, no pasa nada.
1: Lo que antes hacía una hora, ahora necesitas dos.
0: Claro. Sí.
1: Porque yo también hago lo posible por salir también sí. Un poquito.
0: Es que heu de mantenir aquesta mira, part de venir,
1: claro,
0: de veure'ns, de parlar amb gent.
1: A tomar un cafelito. Claro. El domingo voy con mis hijos y salgo. Y dicen, mamá, es que verdad que es que tú tienes mucha voluntad por
0: claro,
1: salir.
0: Sí.
1: Digo, sí, porque luego me encuentro bien cuando te claro, recibes un sí, poquito más que, aire que si
3: yo,
1: estás
3: ejemplo,
1: en la casa.
3: Este domingo Deu pasado ser, no
1: sí,
3: he salido.
1: Y luego
0: ya es nota,
3: por la noche ya me subía por las paredes.
0: Claro, oh. Es que al final veure gent, sortir al carrer, fer la volteta.
3: Y encima tenemos que tragar fútbol y fútbol.
0: Ay, al mundial tú no el portas bé,
3: Yo que va, si mi marido se traga todo, sea quien sea.
0: ¿Seguió al mundial? No.
1: Yo le pregunto a mi nieto el medio de resultado.
4: Yo veig algo, però...
0: No sabe. Però s'entraté, ho veu. Escolteu, ens queda molt poquet. Què fareu per vacances? Sortiu del Prat? Us quedeu per aquí o no?
1: Una cosita, no, Isa, que quiero decir sobre lo que hemos dicho antes. Yo coso, tú ya sabes que coso mucho, pero estos días la máquina no la quiero, la he guardado un poquito.
0: Perquè fa calor, també.
1: No la he puesto lejos porque igual viene mi hijo, mamá, cóseme esto. Y leo mucho. Estoy leyendo muchísimo, porque claro. Si estoy fresquita en mi habitación.
0: Sí, es una manera de
1: pasar. Estoy leyendo un libro muy... La vida y la muerte de Hitler. Y es claro. Muy interesante saber la historia de
0: claro,
1: este mala persona.
0: Sí, total. Doncs això que feu per l'estiu. Us quedeu al Prat? Sortiu del Prat?
1: Yo unos días me voy, como siempre, allí a Cuní. Cuando mi familia ya se ha montado ellos sus días para aquí o para allí, ya dejamos unos poquitos para estar toda la familia.
0: Molt bé. ¿Tu, Pere?
2: Jo, com si m'haguessin tallat les ales.
0: Clar, sense cotxe.
2: Ah, exacte.
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: I què faràs? Quedar-te pel Prat?
2: Sí.
0: Sí.
2: La millor farem una sortida d'una setmana.
0: Ah, mira.
2: Sí. Ja ho veurem. Sí.
0: Ja ho veurem. Tu, Joan, què?
4: Jo no... Això, jo, com tinc tres fills, un a cada puesto...
3: Ja te llevaran.
4: Venen a buscar alguns...
0: Fas algunes sortides de dia. Vas a dinar, sí. Tornes, no? Fas alguna
4: em
0: cosa...
4: Posa, em posa... Tenen que portar i tornar.
0: Clar.
4: I si no, mira, un dia quan són tres, un dia ve un, l'altre dia ve un altre, o si no se la carrega sempre la que tinc al costat.
0: Clar, que és aquesta més a prop.
4: Més a prop.
0: Tu, Pilar, què? Fas algo?
3: No, porque viene mi nieto, viene el día 8, estará los dos meses aquí. Aparte, bueno, a mi marido probablemente le intervengan este mes del corazón. Uh-huh. Tienen que poner un aparato en el corazón. Y bueno, no lo tenemos muy allá, o sea, no, eso tenemos movidillo este año.
0: No, hasta las
3: partidas. Sí, yo siempre, el mes de agosto yo no voy a ninguna parte.
0: Está muy bien al Prat.
3: Ay, sí, está muy bien, muy bien.
0: La veritat que s'està bé. Si no fes tanta calor, estaria millor, però és veritat que tothom se'n va, llavors...
3: Si te vas lejos, si te vas a algún sitio que sea turístico, no puedes poner ni la toalla en la playa. Si te vas al pueblo, hace un calor que te mueres.
0: Sí, claro.
3: Y para pasar calor yo lo paso en mi casa.
4: Bueno, eso depende ya de la edad. Porque a mí me dicen...
3: Me
4: dicen ir a la playa, digo, ves tú la playa.
3: No, la playa el año pasado creo que no la pisé, nada más que para andar
4: un par de veces.
3: Este año voy por
4: el
3: mismo camino. No sé que llevemos al nieto a la playa, pero ellos tienen piscina ahí, creo que no.
4: Pero primero que te sientes en la sorra,
3: es más cómodo.
4: Y para achacarte tienes que achacarte.
0: Pues porta una cadira.
4: Sí,
3: yo a la playa sin cadira ya no puedo ir.
4: Sí, claro que
1: sí.
0: Acabem aquí, l'últim espai, com dèiem. Ens retrobem a setembre i gaudiu molt de
3: l'estiu. Esperem que sí, que nos retornem a
0: casa.
1: Un any i tomà,
3: todo el mundo en setembre.
4: Però ens veurem ara, no? Un dia, no?
0: Ara ens veiem el divendres, perquè fem un sopar de comiat.
3: Sí, però
0: per els oients, que sàpiguen que
3: fem la pena. Sí, jo també.
1: Tu pare també, no? Viene.
0: Gràcies per tot i ens retrobem al setembre.
3: Gràcies a vosaltres i que tingueu molt bones vacances. Aunque tu ja les has hecho, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
2: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida, perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30, és a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobús que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no, podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits. 46 persones no han resultat ferides. Del total hi ha 4 ferits que primer estat greu, ara podem assegurar que són estat crític, 9 en estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimoni, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop i que podria dir que hauria estat una situació que tràgica aquí a la ciutat. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7 i quart del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat, doncs, i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora.
1: Gràcies.
2: Perquè està en un estat afectat.
1: Gràcies. Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butlletí informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
6: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
7: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
10: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
9: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
11: Tens un comerç al Prat?
12: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
13: 93 478 53 60
14: 93 478 53 60
11: Al Prat tot resulta ben pagat.
15: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/

0: Es tracta d'un local al carrer de Sant Joaquim pel qual durant dècades han passat pretencs i pretenques per tastar els seus dolços tradicionals. Avui, després de tota una vida dedicada al sector, volem saber com viu l'Antonio la seva jubilació i com ha anat la seva última revetlla de Sant Joan. Antonio, bona tarda, què tal, com estàs?
1: Hola, bona tarda, bé, descansant ara.
0: Com encares aquesta jubilació i també saber què és el que més ganes tens de fer ara que tindràs, bueno, més temps lliure?
1: Bueno, pues com he dit abans, descansar, gaudir de la família i portar el net a l'escola i ja està, res més.
0: Quants anys has estat dedicant a la pastisseria i per què vas començar?
1: Bueno, porto 48 anys de pastisser i vaig començar perquè vaig vindre en 16 anys a Barcelona i vaig començar a trobar, a buscar feina amb La Vanguardia i la guia que hi havia abans, i vaig trobar amb una panificadora de l'Hospitalet que es deia Paosa, i aquest dia vam entrar dos nois, un altre i jo, i un era per panaderia i un altre per pastisseria. Llavors em van preguntar i dic, sapigueu alguna cosa? I dic, no, i dic, jo he ajudat al poble a fer mantecados. Dic, vale, doncs tu a pastisseria i tu a panaderia. Llavors així vaig començar.
0: Recordes com va ser el teu primer dia a un obrador?
1: Sí, el primer dia, bueno, coneixent els companys i netejant. Vaig estar pràcticament un any sencer netejant llaunes, i quan podia anava a fer la feina dels oficials i em feien bronca perquè deien, tu no facis això que no ho has de fer, però així era la manera d'aprendre abans.
0: Com valores la trajectòria de la pastisseria Prat i també explica'ns una miqueta com ha evolucionat al llarg de tots els seus anys d'història.
1: Com?
0: Sí, com valores la trajectòria a la pastisseria i com ha evolucionat?
1: Bueno, ha sigut uns anys molt feliços perquè he estat al costat de la meva dona, amb molt de feina, en moments tensos perquè n'hi ha hagut feina que no ha sortit com tu desitges, però bé, hem sortit endavant i crec que la gent ens volia i molt bé.
0: La feina de pastisser com ha canviat des dels seus inicis? Perquè clar, abans es feia tot d'una manera més manual i ara amb els avenços tecnològics hi ha moltes màquines que faciliten els processos. No sé si això afecta el producte final.
1: Sí, sí, afecta, i tant. És com tot, és com els cotxes, és com tot ha evolucionat, i per bé. Per bé per unes coses i no tant per altres, però bueno, per bé per què? Perquè bueno, abans aprenies equivocant-te, ¿vale? I llavors n'hi ha moltes escoles que jo no hi he anat a cap escola. Un exemple és que diuen, no, quan fas la nata l'has de ficar la sucre al final, quan ja estigui mig muntada. I tu deies, molt bé, tu m'ha dit a l'oficial i ho he de fer així, i així ho he fet tota la vida. I resulta que és perquè quan li fiques la sucre a la nata es produeix una reacció química que afecta el producte i que si ho fas abans, tal i qual. Bueno, pues ho feien, però no sabien per què. I tot això ara, pues n'hi ha tècniques molt més modernes i molt més explicat tot. Això per un costat, per l'altre costat, pues clar, t'expliquen tot això, però no t'expliquen a rascar lates com a mi.
0: I ara, amb la jubilació que tindràs molt més temps lliure, continuareu fent algun dels vostres dolços més típics a casa?
1: Bueno, ara en principi tinc ganes d'oblidar-me una mica. Ja els hi he dit que els cumpleanys de la família, que tots eren meus, lògicament, dic, bueno, ara veremos a ver qui fa els pastissos. I ja, això com amb el temps ja ho anirem veient.
0: Tens alguna anècdota, record especial que t'emportis de tots aquests anys?
1: Bueno, anècdotes, no sé, quan la gent ve i et diu, escolta, jo estava molt bo, jo va sortir molt bé la celebració, el cumpleaños, etc. I pues sí, sempre n'hi ha records, i luego records pues, de molta gent que s'han anat, perquè han sigut 20 anys i la pastisseria ja portava molt de temps i venia gent que, bueno, pues s'ha anat i molts eren persones, molt bones persones, i també gent que hi he vist de néixer i que ara ten 20 anys i que s'han anat a viure a un altre lloc i al cumpleaños venen aquí per als pastissos perquè quan eren petits ho feien així i se'n recorden de petit. I diu, ostres, és que a mi cap pastís m'agrada més que aquest perquè és com el de petit, i això pues, també en queda.
0: No heu trobat a ningú per fer tot el traspàs del local i heu hagut de tancar persiana definitivament. Penses que avui dia costa que sobretot la gent jove es vulgui dedicar a les feines més tradicionals i manuals com és aquesta d'una pastisseria?
1: Bueno, crec que sí, perquè com que els aprenents han desaparegut ja fa molt de temps, tot s'ensenya a l'escola i tal, llavors no és el mateix estar al peu del canó i cada dia i no és només treballar i fer un bon pastís. Has de preocupar-te de que tot rulli bé, de que la matèria prima sigui bona, de que funcioni tot perfectament, i bueno, a mi no m'agrada de vendeure res a ningú, en fi, tenir-lo tot legal, i llavors no és només treballar, són més coses. I la gent jove pues, avui té molt de apoyo dels pares, de la família, i llavors tampoc les aprieta el zapato per fer-ho, penso jo, és una opinió només.
0: I t'has jubilat tot just després de la revetlla de Sant Joan. Com ha estat aquesta última campanya i què us diu la clientela?
1: Bé, molt bé, molt bé, com sempre. Gràcies a Déu mai ens ha faltat el treball. La última anècdota és que a principis del juny em van vindre a encarregar un pastís de bodes per l'octubre, de pisos, perquè en cap lloc ho trobaven i sabien que ho fèiem nosaltres, i van dir, no, ens jubilem ara al juny. Hòstia, i ara què fas? Si no n'hi ha lloc, com no ho fan? Vull dir que sempre he tingut feina, ha anat molt bé, com sempre he tingut la sort de fer l'últim dia de treball amb la meva família, la meva dona, les meves filles, mi yerno, que també ve a ajudar, mi sobrino, o sea, ha sigut gràcies a la família que ho hem pogut portar endavant, i tot molt bé, la venda i tot bé.
0: I així per acabar, què és el que més trobaràs a faltar de la teva feina?
1: Pues a la gent. La gent que venia, que cada dia ens comentaven anècdotes de la vida, del dia a dia, que ens deien, pues ma mare fa això, ma pare ha passat, el meu fill ha fet jo al col·legi, en fi, la vida de cada dia, això ho trobarem a faltar, perquè és molta gent, variada, de molts llocs, i ens teníem com era el punt de trobada del barri. A més era un punt de refugi climàtic, perquè a l'estiu feia s'estava bé en l'aire condicionat, i l'obrador diu, ostres, que ves hasta aquí, i es posaven a xerrar entre els clients i la dona i tot allò, i a l'hivern al contrari, a l'hivern feia molt de fred fora i allí dintre com el forren, hòstia, que ves hasta aquí, i també el mateix, vull dir que trobarem a faltar tot allò, la gent, sobretot la gent.
0: Molt bé, Antonio, doncs pots estar-te ben orgullós de la teva trajectòria. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: De res, un plaer.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
2: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
1: Qui omplirà la galeria de mil moments.
2: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
1: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
2: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
1: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
3: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
4: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Planeta Prat.
10: Moment per parlar d'alimentació. Ho farem amb el Menja't la Vida, una mirada positiva però també realista de la nutrició aplicada a la vida quotidiana i a la salut emocional.
11: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: My Nutritionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens han de suplementar, si hem de prendre més proteïna, si
1: ara
2: hem de prendre
1: colàgen... Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé i és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia jo explotaré.
1: Digues, home, un dia jo explotaré. Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps, i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fa mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que sí. Tampoc ho entenc. Per sí. La cintura amunt. Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt, sí. Diguéssim. Les dues. Les dues.
2: Jo és que, de veritat, envellir forma part de la vida. I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili?
1: Sí,
2: vull que em surtin
1: sí.
2: Moltes arrugues. Moltes. Totes les que hi pugui. I més... perquè això voldrà dir que vic, no? I que i ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues tots i totes els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones, perquè mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons.
1: Ah, sí.
2: És millor no dir-li. Per exemple, ai, mira,
1: se
2: t'ha cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no? Sí. Ostres, això dis meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val. Mira, que t'has tacat els pantalons? Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes, o no m'agrada el color de cabell, o, ostres, estàs molt envellida, o... No, o sigui, aquestes opinions que... ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar, perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant. I moltes vegades pot afectar molt malament, perquè primer no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no, no sabem si arrossega un complex amb això, i que per tant que tu diguis, que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Piri, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió, no sé si estic fent una reflexió molt però a mi que una persona que no conec de res em digui algo sobre mi, no m'importa, però ostres, que m'ho digui algú que conec, potser m'afecta una mica més, no? Sí. Per tant, allò de no, és que a mi m'agrada ser sincer, bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis.
1: Exacte.
2: I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones, perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això sí. Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etcètera, etcètera. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix.
2: Sí.
1: Llavors venen tot de coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen.
2: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. a tota una sèrie de suplements.
2: A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre, doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves, sí, no? El cabell millor, les ungles superfortes, o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no?, i que per tant doncs, és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no?, per aquest motiu al cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i per tant doncs, tant la pell com els ossos com alguns teixits del cos doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
2: Exacte, sí. O sigui, i sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, uh-huh. especialment a partir dels 30-40, doncs aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida, no t'està passant algo diferent, o sigui, simplement és que el teu cos decideix que, decideix, o sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé, què passa, o sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Uh-huh. Quan entra al nostre intestí, a veure com ho explico perquè s'entengui, val? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix, és a dir, se desfà i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet, sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant, realment fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats puntuals en tractaments puntuals de 6-8 setmanes poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen, sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no? Doncs val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna, d'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira que la Naila ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums, sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar. Val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui, perquè amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar, necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell, i ara em vaig a dir algun altre, prendre alcohol, fumar,
1: clar.
2: Val? El consum alt d'ultraprocessats amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso, no? Estic com cremant Per molt que hi posi aigua, clar, o sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs, potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·lagen?
2: Sí. Ah. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol, no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hi hem de posar, doncs, poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·lagen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç, com

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: Són 11:15.
7: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
6: Bon dia, us parla Noelia Aguilar. Bueno, des del Parlament Europeu a Brussel·les s'acullen entre avui i demà quatre ponències sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Està prevista la participació de l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, demà dijous a la darrera conferència d'aquest cicle. Sota el nom l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, amb l'alcaldessa intervindran la coordinadora nacional de comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez. Al ple municipal del passat dijous 25, el portaveu del Partit Popular va preguntar a l'alcaldessa sobre les despeses d'aquest viatge. Escoltem Miguel Ángel Ochoa i la resposta de l'alcaldessa Alba Bou Jordà.
8: Hemos visto que se ha pagado un viaje a Bruselas a dos tenientes de alcalde sobre la ampliación del aeropuerto. Dos preguntas. ¿Era necesario que fueran dos tenientes de alcalde? Y una pregunta para el equipo de gobierno que está en contra de la ampliación. ¿Considera necesario que el ayuntamiento pague una parte para hacer algo que usted está a favor? Muchas gracias.
9: Si es necesario, sí. Hi ha una jornada sobre les ampliacions d'aeroports a Brussel·les i la l'Ajuntament, l'alcaldessa en aquest cas, decideix anar-hi el millor vestits possible, incorporant dos tinents d'alcalde de les àrees pertinents i també cost tècnic, el que jo he considerat necessari.
6: El cicle dona avui el tret de sortida amb dues conferències al Parlament Europeu a Brussel·les, on debatran diferents entitats ecologistes i de promoció de la mobilitat sostenible, com ara Depana, promoció del transport públic, comissions obreres, Zero Port, Ecologistes en Acció i Stay Grounded. La Generalitat impulsarà la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un organisme que tindrà com a objectiu definir una estratègia conjunta per als aeroports catalans i reforçar la capacitat de planificació del sistema aeroportuari del país. Segons el govern, el nou ens haurà de coordinar les competències que ja exerceix la Generalitat en aquest àmbit i treballar amb una visió global i de llarg termini. Per desplegar el projecte es crearà un comitè tècnic que haurà de preparar els canvis normatius necessaris perquè l'autoritat aeroportuària pugui començar a funcionar. La previsió és que la iniciativa arribi al Parlament durant aquest any.
7: Esports.
6: Avui torna la línia L22 de bus, que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, amb parades des del Cap Ramon Avia. La línia no prestava servei des de feia ja 2 anys, però ara torna amb sortides de dilluns a divendres de 7 del matí a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora.
7: Esports.
9: Crec que és una de les línies que teníem més ganes de poder reinaugurar o de poder tornar a obrir, perquè connecta la ciutat amb el nostre hospital de referència i a més ho fem guanyant horari de matí i de tarda. Per tant, aquesta, que és la principal novetat, ens situa com a ciutat molt millor connectats amb un equipament necessari i el nostre de referència.
6: Més novetats, la línia L78 modifica el seu recorregut i a partir d'ara travessarà tota l'avinguda

0: o de Remolar per girar l'Avinguda 11 de Setembre i arribar fins a l'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina, un canvi que, sobretot, serveix per connectar millor els barris de l'Eixample Sud, que compten amb menys alternatives de transport públic als seus carrers. Això arriba en paral·lel a la confirmació que les línies d'autobús PR1, PR2, PR3 i L20 modificaran el seu recorregut per acostar el servei a diferents equipaments de la ciutat.
1: Esports.
0: I l'EPRAT ha anunciat que Cristian Gómez és el nou tècnic per a la temporada vinent. El riberenc agafa les regnes de la banqueta pota blava després de passar per l'Hospitalet el curs passat a Tercera Federació i del qual va dimitir per culpa d'un episodi de violència d'un aficionat contra un familiar seu. A l'acte de presentació del nou entrenador també es va anunciar que el pretenc Javi Martos hi serà l'staff tècnic del primer, com ja va fer durant l'etapa de Miguel Motoso. Tornem amb més notícies al butlletí d'aquí una hora.
2: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al gran recapte.
3: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
0: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
6: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
5: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 53 60
10: 93 478 53 60
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: Time for DJ.
12: Time for DJ. Time for DJ.
13: Todo el tengo, todo el dance, todo el house, lo tienes aquí. I think it's time for DJ.
14: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
15: Time for DJ. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas.
16: Cuando empecen los controles, la fiesta va a explotar.
15: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
16: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
15: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.

0: 39 minuts per sobre de les 10 del matí, com us hem explicat a la portada del programa. Avui ens apropem a la dansa al carrer i ho fem de la mà d'un projecte de la companyia Big Bouncers, que de fet la veurem per aquí en diferents esdeveniments. Un és Plata, que aterrarà aquest diumenge al Centre Cívic Jardins de la Pau, i un altre és la nit d'endansa, que ja vam seguir els seus inicis i que ara doncs, podem avançar una mica com ha anat aquest procés. De tot plegat en parlem amb molta gent que tenim aquí a l'estudi, que a l'estudi fa goig. Saludem Laila Pellicer, tècnica de comunicació de Jardins. Què tal? Benvinguda.
1: Bon dia.
0: Com està tot plegat?
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Com s'està gestionant tot aquest projecte, que al final de curs de Jardins de la Pau vol dir dansa carrer, no?
1: Sempre, sí. A l'estiu ja convida a sortir i a ballar en comunitat. I ja portem alguns mesos fent aquests assajos i ara ja s'ha sortit al carrer i ja hi ha bastanta gent que comença a veure una mica el que està passant, el que ha estat passant també a l'interior de Jardins.
0: Es genera neguit ja, no?
1: Sí, hi ha curiositat, hi ha bastanta curiositat.
0: Aila, heu doncs, contactat amb la companyia Big Bouncers, que és una companyia que ja coneixia. Explica'ns una mica com ha anat aquest procés i per què contacteu sempre doncs, amb algunes companyies de fora del Prat perquè puguin fer aquest acompanyament.
1: Bé, la idea és que companyies o coreògrafs i coreògrafes doncs convidin a experimentar, a jugar, no? a gent del barri i proposin també com la seva manera de moure's i de treballar i d'entendre doncs, la dansa, no? I bueno, aquest any i l'any passat també va passar que des d'Arts en Viu de Ciutat es proposen diversos esdeveniments, diguéssim, acompanyar la nit en dansa, però també, doncs, com bé deies, fer Plata, que també és de la mateixa companyia, i també algunes ballades i de més, no? Com es convida a que aquesta companyia doncs, pugui estendre la seva manera de treballar pel Prat.
0: D'aquesta manera també es vincula, no?, tot el projecte que hi ha d'Arts en Viu a la ciutat amb el que es fa de manera permanent des de fa molts anys a Jardins. Mira, saludarem a la Mireia de Carol, que és coreògrafa de la companyia Big Bouncers. Què tal, Mireia? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Què tal? Molt bé.
0: Benvinguda. No sé, doncs ara que ja esteu immersos en tot aquest procés d'aterrar una mica al Prat i de conèixer doncs, què és el que es cou realment a la ciutat, quina és la valoració que en feu i no sé què us esperàveu de tota aquesta proposta.
2: Bueno, primer que estem molt contentes i molt agraïdes de rebre aquesta multiproposta, no? Que per una banda molt motivades a poder tornar a fer Plata, que és la última creació que vam fer del col·lectiu. El col·lectiu Big Bouncers el dirigim a tres persones, la Cecília Colacra i l'Anna Rovirola i jo mateixa, que treballem juntes des de fa més de 13 anys, ja no recordo. I bueno, també tenim projectes propis en paral·lel i a vegades treballem coralment, a vegades dirigeix més una una proposta o l'altra, no? Llavors, poder desplegar aquí al Prat aquestes tres accions, no? Que per una banda és la darrera creació, que és per espais urbans, i també poder fer un projecte de creació comunitària com Nits en Dansa, i també una activitat per ballar com és la ballada en família, en comunitat, doncs ens encanta, no? I és una mica que toca els diferents punts del nostre treball. I realment això és per valorar, no? Que a vegades vas a un lloc, que fas un bolo i marxes, no? I en canvi aquí desplegues i coneixes molt més el teixit, no? Perquè treballes amb la gent d'allà, com és amb el projecte Nits en Dansa, que és realment un procés de creació comunitària. I després la ballada, que també seria el colofó final, no? Una mica de gaudir del moviment i fer-ho des de la nostra tarannà, que també té a veure amb el joc, no? I amb el compartir des del cos i des de tot aspecte pues, més, més lúdic.
0: Mireia, doncs anem per ordre, si et sembla. Comencem per Plata. Què és el que ens podrem trobar en aquest espectacle que porta el nom del que tothom associem amb la plata, eh? Per què heu decidit posar plata, aquest material que tothom coneix, a un espectacle de dansa?
2: Val, mira, aquest projecte ja té un llarg recorregut perquè si està en tot el context post-pandèmia. Nosaltres treballem amb uns temps de creació de lents, no?, que van cuinant els projectes, i Plata sorgeix una mica d'aquesta necessitat de reivindicar l'espai públic, de reivindicar l'experiència compartida, perquè després del que va ser significar aquest aïllament, no?, i aquesta separació dels cossos i de les persones, nosaltres vam voler reivindicar la idea de contagi en positiu, no?, de compartir de reivindicar l'espai, el públic com un espai de tots. Llavors vam agafar l'element de la plata perquè és un mineral que té una alta conductivitat, no?, que condueix l'electricitat i l'energia, no?, com no ho fan altres minerals. També tenia un element visual que a nosaltres ens interessava perquè vam parlar de la idea de deixar un rastre a l'espai. Uh-huh. i conceptualment lligava molt bé amb aquesta idea de un color, no?, que emergeix, que ens connecta, no?, aquesta idea de connectar, de conduir, de connectar entre els cossos i cap a l'espai. I aquí és on vam decidir apostar per un material, per un color, i una mica la proposta és una intervenció que parteix del transitant per l'espai urbà quotidià, dels gestos, de les accions que ens trobem, no?, i mica en mica anar-les transformant, anar-les alterant, anar contagiant altres maneres d'estar a l'espai a través del cos i a través d'aquests altres materials i colors, no?, que tenen aquest element platejat que deixa un rastre en l'espai, però també en l'experiència dels cossos que comparteixen la dansa, no?, el moviment.
0: Això serà el diumenge. On es farà?
2: Això serà el diumenge a les 8, el diumenge 5 de juliol, a l'espai exterior adjacent als Jardins de la Pau, que hi ha aquella pista, és que ara no us recordo el nom de la plaça.
0: Sí, és la plaça de Jardins, també, no?
1: Ai, la plaça Dura, diguéssim.
0: La plaça Dura de Jardins, molt bé.
2: La plaça Dura, d'acord. Així, doncs mira, allò em passava aquest coneixement situat, la plaça Dura.
0: Perfecte.
2: Estarem a la plaça Dura.
0: Doncs apuntem aquesta proposta a les 8 del vespre, el diumenge, i també veig que busqueu participació. O sigui que no només anem a gaudir del vostre espectacle, sinó que crec que podem participar, no?
2: Sí, aquest espectacle també es fa s'ha fet una convocatòria pública i és un... Nosaltres tenim aquesta proposta, aquesta partitura, aquesta estructura dramatúrgica, aquests materials, però fem una convocatòria de participació perquè hi ha un equip amb gent local, no? I amb aquest equip, que té també diferents perfils, però hi ha una mica de vincle, no?, amb l'àmbit del moviment, li traslladem, treballem amb aquest grup durant 3 dies i aprenem l'espectacle, diguéssim, i amb ells fem. El que passa que tota la dramatúrgia de la pròpia acció de Plata té a veure amb aquesta idea de contagi, de convidar. Constantment estem convidant el públic a participar per acabar celebrant-ho d'una manera festiva i col·lectiva.
0: Molt bé. Doncs això serà diumenge a les 8 a la plaça Dura de Jardins de la Pau i és la primera cita que tenim amb Big Bouncers a la ciutat. Després ja porten temps preparant la nit en dansa. Aquí tenim molts convidats que participen d'aquesta nit en dansa i els anirem saludant. Mireia, mira, tenim la Noemí Hernández, què tal?
3: Hola, bon dia.
0: Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
0: També la Sara Oliver, què tal, Sara?
4: Hola,
0: com
4: bon
0: estàs?
4: Dia, moltes gràcies.
0: L'Andrés Fernández, hola, Andrés.
5: Bon dia.
0: Molt bon dia. I la Maica Real. Hola, Maica.
6: Hola, bon dia.
0: Doncs són les persones participants, els ballarins i ballarines d'aquesta activitat de la nit en dansa. Sara, et vam tenir per aquí fa unes setmanes, diria, a l'inici d'aquest procés.
6: Sí.
0: I parlaves del que t'aporta la dansa, no? Parlaves també de poder compartir aquesta experiència.
6: Sí.
0: Com ha anat el procés d'enguany?
3: Doncs cada any és diferent. Vull dir, m'aporta eines creatives, eines comunicatives i eines crítiques, perquè aquest any jo ho veig bastant crític, social, en el sentit de que són moviments molt quotidians, com això que estic fent amb les mans ara per expressar-me, agafar aquest moviment i fer-lo com a dansa, saps? Llavors va d'això. Llavors també és un enriquiment nou.
4: Molt bé.
3: Sí.
4: Tu parlaves també d'una part més professionalitzada, no?
3: Sí.
4: I que ara t'estàs apropant a aquesta dansa col·lectiva on et trobes gent de tot tipus, no?
3: Exacte.
4: Que també és un altre aprenentatge diferent.
3: Totalment, totalment, i super recomanable i enriquidor.
4: Saludem la Noemi Hernández, que crec que és la veterana d'aquí del grup.
3: Bueno.
4: Com has portat enguany la participació? Perquè tu ja em portes unes quantes edicions.
5: Sí, porto unes quantes edicions, la veritat és que sí. Bon dia, ante todo, perdó.
4: Per què fas això? Per què participes de la nit en dansa?
5: Doncs pues mira, perquè vaig començar, perquè vaig començar a veure tot el projecte i em va que jo dic, m'animo, vaig a veure què fa, a veure què tal. I la veritat és que em va agradar moltíssim i va treure moltes coses que jo no tenia ni idea que podia fer.
4: Tu no havies ballat fins al moment?
5: Que va, que va, que va, que va, no, mai. O sigui, jo havia fet, però quan era petita, coses de la infància, no? Però que l'experiència, des del principi, és el que diu ella, que sempre és diferent, els anys van passant i és diferent, ara que aprens cada cosa que també dius que meravella, o sigui, que meravella, sí, sí. I tens uns grups de gent que són meravellosos, o sigui, la gent, el grup que fem després és meravelloso, coneixes de tot tipus,
4: clar.
5: Tens nenes de 10 anys que són nostres amores i luego pues la gent més gran que també és un amor, o sigui que tothom és un amor per mi, diguem.
4: Aquesta part social, no?, que també
5: sí,
4: és molt important en el projecte,
5: molt.
4: I que suposo que és el que et fa repetir, no?
5: I tant, i tant, i a part a més és l'experiència el que et queda, perquè veus després tot el procés, que és veritat que ensaiem tots els dies, estem allà i matxacant i vinga, i aprenent això, queda't amb les cançons, queda't amb el que fa la teva companya, i clar, i tens que mirar tot, és un col·lectiu, i és meravellós, per mi és meravellós. Jo ho recomano, la veritat.
4: Tenim també un dels homes que participen, que hem de dir que la dansa costa que participin homes. Andrés, és la primera vegada que participes del projecte, què t'ha portat a participar-hi, a fer el pas?
6: Què m'ha aportat? O sigui, qui m'ha aportat? M'ha aportat ella.
4: Has tingut enganyat,
6: No, és que estem en un grup de teatre.
4: Sí.
6: I són varis que...
7: Són companys de diverses coses.
4: Ah, molt bé.
6: I Maica ens ha arrossegat a gairebé tots i totes a anar a fer dansa. I molt bé. És que és una experiència molt xula, lo de ballar.
4: N'havies fet abans?
6: No.
4: Jo quan tenia
6: una companya sóc sordo de peus. No, sí, és la primera vegada que fas dansa, ballo, sí, d'aquesta manera, i molt xulo, eh? Jo ho recomano.
4: T'ho estàs passant bé?
6: Oh, força.
4: Sí, eh?
6: Molt.
4: Et feia vergonya o no?
6: No, a mi és que, com que faig teatre i faig altres activitats així, cara al públic, no em fa vergonya sortir de cara al públic. A veure, ballar no sé ballar, però bueno, la dansa que fem és molt de cara a tothom, no? Tothom pot fer això.
4: Per què penses que als homes els hi costa més?
6: Als homes els hi costa participar a qualsevol cosa, no només això, eh? O sigui, jo també he fet tai chi, he fet altres activitats, i normalment van dones, no? Els homes són poquets.
4: Doncs des d'aquí animem a tothom, no? Els homes que també es puguin animar a ballar, que és veritat que sembla que costa una mica, als centres cívics en general, amb totes les activitats, però dansa en particular. Maica, tu ets una mica l'alianta, no?, dels grups,
7: bueno,
4: l'activista de la nit en dansa.
7: Bueno, és que tenim un grup molt maco, i fem teatre, fem això de la nit en dansa, bueno, fem diverses coses, i bueno,
4: tu és el segon any que participes, per tant coneixies no, el projecte, ja has estat prescriptora.
7: Llavors li va dir a tot el grup, vinga, anem, fem-ho tots, que els divertirem.
4: I què tal? La majoria estan contents, no?
7: De fet, no és l'únic home, eh? N'hi ha un altre que també va darrere, també.
4: Molt bé.
7: Es porto a tots com un tren, un darrere
6: l'altre.
4: Maica, tu com vas arribar?
7: Jo, doncs, em va dir la Noemí i una altra companya que va portar molt temps també.
4: Sí, el boca orella està funcionant aquí en aquest projecte molt, eh?
7: Vaig fer un altre taller de teatre i quan les vaig conèixer m'ho van dir. Clar. I vaig provar.
4: El que passa és que és difícil, no? Potser explicar, quan parlem de dansa, la gent es pensa uns estàndards molt elevats, no? I dansa contemporània, potser la gent no sap ben bé què és. Com ho expliqueu a la gent el que feu?
7: Bueno, jo de fet faig unes altres classes de ball i no té res a veure. No, jo faig burlesque.
4: Clar.
7: I no té res a veure amb això. Però bueno, que és el que ha dit la Sara. Tot el que facis t'enriqueix.
4: Doncs Mireia, no sé si has de dir alguna cosa d'aquest acompanyament al grup de gent tan fantàstica que tenim i que s'han animat a perdre la vergonya, no? I a participar d'una activitat de dansa carrer. Com has viscut?
2: Clar, doncs, a veure, nosaltres estem encantades. Parlo també en plural perquè sobretot ha estat la Cecília, com et deia abans, que nosaltres com a col·lectiu ens anem com repartint a vegades el lideratge en alguns contextos o altres, i ella ha entomat aquesta creació i jo l'acompanyo, l'assisteixo, treballem en paral·lel, però sobretot ha estat ella, no?, la que ha portat al grup. I primer de tot que és una aventura increïble per nosaltres també, perquè és un procés de creació, sempre és una descoberta, no?, com que proposem, com respon al grup, que construïm juntes, perquè això és una creació conjunta amb les participants. I ha estat superbonic, és un grup entregadíssim, i aquesta diversitat d'edats i aquesta entrega és una sensació de comunitat realment molt, molt especial, molt bonica, amb aquest històric, no?, que porten a darrere, que incorporen gent nova, però que hi ha com un batec, una experiència que amb el boca orella que tu deies, no?, que sosté aquest projecte, i allà hi ha una cosa latent, no? O sigui, tu has de venir, posar alguna llavor, no?, proposar unes eines, construir un viatge, però ells i elles són les protagonistes, diguéssim. Així que, bueno, estem en ple procés, i serà fantàstic portar l'experiència a compartir-la amb el públic, i és un grup entregadíssim, i bueno, ja et dic que ojalà que es poguessin fer més contextos així per d'alguna manera entendre que això ens toca a nosaltres molt de prop, en el sentit que creiem molt en aquest poder de la dansa més enllà de l'estil de dansa, més enllà de l'execució d'uns passos, sinó l'esperit, no?, de la dansa com de moure'ns, que també volem reivindicar una mica amb aquesta creació, que també ja està implícit una mica més en la poètica, no?, la idea de moure's com un acte de resistència i de vida, no?, i res, doncs amb moltes ganes de veure com fem aquest final de viatge juntes.
4: Encara us queden dies d'assajos, de trobades, sí. Quin dia us reuniu?
7: Avui,
4: eh?
7: El dimecres que ve, i el divendres estarem tota la tarda i després la presentació.
4: Sí. Sigui, teniu un parell de dies i la tarda d'abans de la nit amb dansa, que recordem serà divendres a 10 de juliol, a partir de les 10 de la nit, per tant ja amb fresqueta, ja quan podem sortir de casa amb aquestes temperatures. La Mireia deia això de ballar, no?, de poder transmetre una mica el que sentim quan movem el cos, i gairebé com un acte de resistència. Com descriu vosaltres el que sentiu cada dimecres que heu anat a participar ballant? Com desconnecteu de tot el que hi ha fora de jardins, i com sortiu també d'aquestes sessions?
5: Bueno, a veure, jo me'n sento lliberada, la veritat, perquè quan vens d'un dia d'estrès, del treball, d'estar dintre d'un sitio tancat amb parets i tot, això d'obrir-te al carrer i ballar i expressar-te amb el ball i tot, i les mogudes del braç i la dansa i tot això, és meravellós. I a part jo em sento superbé. O sigui, i amb la companyia de tothom et sents molt bé, i et beneficia molt, perquè saps que has fet, que estàs fent un treball amb gent que viu, li agrada i es mou per la dansa. Uh-huh. I això és el que el mou al cos. O sigui, que jo crec que és la música ens porta, ens aporta més cap allà del que nosaltres sentim.
4: Andrés, tu com ho has viscut per ser la primera vegada? Has viscut diferències amb el teatre? O...
6: Home, sí, clar, hi ha diferències, estic visquent molt bé. Per mi és un projecte de comunitat on t'ajuntes amb gent que no coneixes gairebé de res i fas un projecte col·lectiu i a més de cara a la resta de la gent, no?, del poble, no? I és molt xulo, o sigui, es dona molta força això de poder ballar i amb gent, perquè és una expressió i és com deia aquí Mireia, no és com la resistència, no? És amb els temps que corren ara, el ballar davant de la gent, el mostrar-nos com són, és un acte de resistència, ja.
4: Hem deixat de fer-ho, molta gent, no? Les adultes, arriba un moment que deixem de ballar per gaudi i només es balla per un objectiu concret, no? Perquè et prepares, perquè vas a classe, però, clar, tu que fas burlesque també, Maica, no sé, com descrius aquesta sensació de ballar?
7: Buf, és que jo des de petita volia ser ballarina, sí. Passa que, clar, era una família de 8 germans i clar, va ser impossible. I ara que ja tinc els nens grans... i puc fer el que vulgui, doncs clar, per mi el ball és tot, ens ets lliberada,
4: clar.
7: És lliure.
4: Sara, no sé si per tu és una necessitat quasi.
3: Ho és, no? Ho és, necessitat total. Sí, és com que entra dintre teu o surt, no sé què passa aquí amb aquesta interacció, però es necessita, sí.
4: Ara no sé si us trobeu en aquesta ambivalència de dir, queden dos assajos i la nit en dansa, per una banda les ganes d'ensenyar-ho, no? I per una altra, que suposo que comptant els dies perquè torni aquest projecte, perquè al final és un projecte que es fa amb una temporalitat curta, clar, no? I que clar, us genera aquesta dualitat o no?
5: Sí.
7: És molt divertit,
4: és intens, no?
7: Sí, perquè és com si fóssim una gran família,
3: sí.
7: tots es portem bé, no, sí. No sé, és molt maco, sí. És, luego és això que és també, a veure si me'n surt la paraula, és, vaja, ara no en surt, això que és
4: oh. No et bueno, preocupis, ja. És enriquidor per tothom, sí, no? I també sí. Aquesta part de fer-ho
7: inclusiu, perquè ja té el que hem dit abans, gent de tot tipus, gent gran, gent petita, això volia dir, que és inclusiu també.
4: Doncs pinta molt bé, com dèiem, al final és una de les cites que inaugura també l'estiu al Prat, i Aila, no sé que, si pots dir alguna cosa més, suposo que heu tret el cap, no?, per tot el que s'estava preparant.
1: I tant.
4: No sé si alguna veieu també o no.
1: Si podem, si jo no estic gravant-los, segurament estic movent-me. Això segur, i la Marina que, sí, que també acompanya, clar, aquest procés, jo l'he vist algun dia sí, que també, sí, no? Que, sí. Ah, m'agrada aquesta dinàmica, no? Sí, i llavors es ficava, sí, també, i és maco com veure, no?, aquest convidant de les maneres de moure's, no? que comentava abans.
4: Què podem avançar de l'espectacle pròpiament? La Sara ha donat alguna vista d'aquests moviments que fem habitualment. Mireia, no sé si podem avançar alguna cosa més.
2: A veure, nosaltres treballarem amb diferents peces musicals. Hi ha alguna cosa, jo crec, que té molt a veure amb el grup i amb l'escolta de grup. I després aquesta idea de moviment col·lectiu que també retorna a l'individu, no? O sigui, com pots veure persones, cada persona a moure's amb la seva expressivitat, amb el seu moviment, no? I alhora, doncs, aquesta qüestió grupal i col·lectiva de bategar juntes, de moure'ns seguint un pols de la música, també tenim moments més de retrat, bueno, hi haurà una mica de tot.
4: Molt bé, el millor és deixar-nos sorprendre i veurem, encara teniu un parell de dies per repassar i perquè tot surti perfecte. Recordem, la cita serà divendres 10 a partir de les 10 de la nit a l'entorn de Jardins, no? Aquí.
1: Sí, en aquest cas serà a l'altra banda,
4: val,
1: on hi ha les fonts i bueno, la part del jardí, dels molt jardins.
4: I després, Mireia, has parlat d'una ballada en família. Quan serà aquesta, sí, ballada i com la fareu?
2: Aquesta serà el 12 de juliol, a la tarda, a les 6. Es farà a una de les sales, ara no recordo com li diuen el nom, però una de les sales del Teatre l'Artesà,
4: Josep,
2: o sinó
4: Costa,
2: a la sala
4: potser,
2: gran,
4: no?
2: Sinó a l'altra sala, eh?
0: La sala Josep Costa, potser que és la sala petita.
2: Sí, exacte.
0: Perfecte.
2: Sí. Avui estic despistada.
0: No et preocupis.
2: Doncs allà farem una ballada. Ens han convidat a preparar un espai de dansa, de ballada col·lectiva també. Ho farem amb un convidat especial, que és el Joao Lima, que ens farà de DJ en aquesta sessió. I tindrem doncs dues hores, o una hora, gairebé dues hores, per ocupar l'espai amb el moviment del dia de la dansa. Proposarem alguns jocs que ens ajuden a interaccionar, a moure diferents parts del cos, a relacionar-nos amb la música, amb l'espai, i també hi haurà material, sorpreses, que estem acabant de concretar i de preparar.
0: Molt bé, doncs ho anirem també repassant la setmana vinent en la nostra agenda, però apuntem a aquesta ballada en família el 12 de juliol a les 6 de la tarda a la sala Josep Costa. Us agraïm moltíssim que ens hagueu acompanyat aquesta estoneta per transportar-nos aquesta emoció que sentiu ballant, i doncs repassem, plata aquest diumenge a la plaça de Jardins de la Pau, el divendres vinent tenim la nit amb dansa, i el 12 de juliol a l'Artesà doncs aquesta ballada en família. Gràcies, ha estat un plaer, que vagi molt bé.
8: Gràcies.
0: Molt bon dia.
9: Adéu, bon dia.
8: Bon dia.

0: han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí con un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul. Ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
1: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Time for DJ.
8: Time for DJ.
9: Time for DJ. Time for DJ.
10: Time for DJ. Time for DJ.
11: Time for DJ.
12: Time for DJ.
13: Time for DJ.
14: Time for DJ.
15: Todo el techno, todo el dance, todo el house, lo quieres aquí. Dale un poco de DJ.
16: I think it's time for DJs.
17: Time for DJ.
16: Time
17: for DJ. Time for DJ.
18: Time for DJ.
19: Sábado.
20: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
7: Time for DJ.
21: Time for DJ.
22: Time for DJ.
23: Time for DJ.
24: Time for DJ.

0: Avui al POU parlem d'un projecte que combina tecnologia, salut i acció humanitària, el dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets, incloent consultes, diagnòstic i fins i tot cirurgia, a zones remotes o sense infraestructures. El projecte, amb mirada posada especialment en territoris com Colòmbia, recupera la idea dels dirigibles com a alternativa de transport sostenible i els converteix en plataformes mèdiques aèries capaces d'arribar a qualsevol punt sense necessitat d'infraestructures. Per entendre com funciona, fins a quin punt és viable i quin impacte pot tenir, parlem avui amb l'investigador de l'UPC, Xavier Álvarez. Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, què és exactament el dirigible Manaki i quin problema concret voleu resoldre?
1: Molt bé, nosaltres som un grup de dissenyadors de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que treballem en transport sostenible. Una de les nostres línies de treball que vam treballar hem estat treballant amb el Ministeri de Salut de Colòmbia. És un dirigible, un dirigible és un transport aeri que gasta un 80% menys d'energia, combustible líquid, que l'aeronau equivalent convencional. I això vol dir un 80% menys d'emissions de CO2. Perquè la sustentació de l'aeronau la fa al principi d'Arquímedes, com els barcos, no? Pues el dirigible, clar, el fluid no és líquid, és un fluid que és l'aire, no?, que és gaseós, però tu pots dissenyar una cosa amb prou volum que desallotgi prou aire com per això tingui una sustentació de franc, I a partir d'aquí només l'has de moure. Llavors, aquí de què es tracta? Nosaltres havíem dissenyat un dirigible lligat a la biorruta transversal de Calgas per transportar 45 tones de càrrega, un dirigible convencional, 180 metres de llarg, però el Ministeri de Salut del Govern de Colòmbia ens va dir: escolta, necessitem una cosa d'aquestes per portar la salut, en realitat van dir d'ambulància, per arribar a l'Amazonia, a l'Orinoquia, llocs de molt, molt difícil accessibilitat. I llavors això ens va motivar especialment, i vaig dir: escolta, una ambulància no, també, no? Però portem la salut de qualitat. Llavors hem dissenyat un dirigible, el tenim aproximadament un 75% dissenyat. Ara ens falta un punt d'inversió. El dirigible portarà un container, com de les dimensions d'un container gran de tràiler o de barco, un container a on sigui, i aquest container, el primer container, són quatre containers diferents. El primer és un centre d'atenció primària, no? És un container que a més es despleguen les parets, etc. Fa tres vegades més gran in situ, i llavors allà aixeques històries clíniques, estarà en comunicació amb un hospital de referència, i això, etc., viatjarà una doctora o un infermer, per exemple, no? O una doctora, dos infermers, i aixecaran el que fa un cap. Mm-hmm. Un cop se sap què li passa en aquesta població, ve el dirigible, s'emporta el cap i porta, això poden ser dos dirigibles i es fan paral·lel, però bueno, porta un centre especialitzat, no? Oftalmologia, odontologia, cardiologia, ginecologia, etc. No? Llavors llavors tractarà malaltia per malaltia, no? Patologia per patologia. I després això pot marxar i pot venir un, en casos d'emergència, per exemple, un quiròfan de campanya, o per exemple pot venir també una ambulància, que la nostra ambulància està dissenyada per 6 o 7 persones. No? I aquesta és la idea. El fem de combustible fòssil perquè vam calcular, per fer-ho elèctric, amb bateries, etc., però les bateries, 4 tones de bateries per fer 600 quilòmetres i transportar 7 tones, no? Se'n mengen la flotabilitat. Quan tu dissenyes una cosa que vola, el pes és molt important. I per tant, per exemple, per al centre d'atenció primària, hem buscat el millor material amb el pes més petit. Per què? Perquè el nostre dirigible, a diferència de molts altres dirigibles que existeixen, no? Per exemple, el següent que vindria després nostre mereix 120 metres. El nostre, tot just, són 45 metres de longitud, que això per un dirigible és molt petit. I pesa, en total, 7 tones. En total vol dir tot el dirigible, més el container. Hem fet containers, els hem dissenyat a toc. És ultralleuger, està fet amb estructura tubular de acer aeronàutic, és molt resistent i molt lleuger. El nostre dirigible té una velocitat de creuer de 150 km per hora, i és a dir que 600 km els fa en 3 hores, 4 hores, no? Té una autonomia fins a 1.200 km. Clar, llavors aquí en el seu desenvolupament nosaltres això ho hem treballat amb el Ministeri de Salut de Colòmbia i per la nostra agradable sorpresa els va agradar tant la idea que de fet ja estan fent barcos fluvials per portar la sanitat a zones a Colòmbia que no arriba mai, però arriben a través dels rius navegables. I vaig dir, escolta, estic tan content, tan orgullós, dic, estic tan orgullós i content com gelós, perquè per fer barcos heu trobat la financiació i per nosaltres ha sigut més difícil. Escolta, tot anava bé fins que l'actual president de Colòmbia va fer dimitir a la viceministra i a la directora general, no? Pues, escolta, no és una gran inversió, són 5 milions d'euros llaves en mano, perquè nosaltres no ho plantegem com a negoci, que ho podria ser, sinó que ho plantegem amb un servei social. Per què ho dic això? Perquè l'helicòpter que l'helicòpter equivalent són 15 milions d'euros i a més no té ni l'autonomia, no, i consumeix molt més combustible que el que seria el nostre dirigible, no? Per tant, és molt econòmic, és petit. Per què? Perquè ha de poder aterrar amb el camp de futbol que tenen totes les poblacions al món, podríem dir, no? Però bueno, Amèrica Llatina especialment i a Colòmbia, encara que estiguis al mig de l'Amazonia tens un camp de futbol relativament a prop, no?
0: Per tant, no necessita aeroports, que no necessita infraestructura aeroportuària.
1: No necessita infraestructura aeroportuària, efectivament. No, perquè aterra en un camp de futbol, deixa el container, deixa la carga i se'n va, no? I llavors necessita res.
0: I dins el dirigible llavors van els sanitaris també, i quan arriba el dirigible al terreny s'obre, es desplega i entenc que el pacient puja en aquest contenidor on és un servei mèdic.
1: Efectivament, sí, deixa un habitacle molt gran on els metges i el personal sanitari pot fer la seva feina.
0: I en quin punt es troba? Deies, està fet el 75%, el que cal és fer ara trobar la inversió. Per tant, és una proposta absolutament realista que només necessita ara desenvolupar la part més d'infraestructura material per poder-ho tirar endavant?
1: Sí. Està tot dissenyat, ens falta una part molt concreta, però jo els enginyers perquè continuïn treballant els haig de pagar, no? Sobretot aquests que falten, que són tota la part d'aviònica. I llavors, fet això, pues, amb una inversió de 5 milions, nosaltres el podríem desenvolupar. De fet, haig de confessar que aquest estiu, cap a mitjans d'agost, em van trucar, perquè jo havia anat al mes de juliol a parlar amb uns possibles inversors, em van dir que sí, a Colòmbia, vaig dir que estic parlant, i llavors em van dir que sí, em van trucar, suposa't, un dilluns dient, escolta, munteu alguna estructura empresarial que nosaltres puguem fer una inversió per 5 milions. De fet, van dir 10, per fer dos dirigibles. Escolta, fantàstic, no? Es va muntar una empresa que es diu Albatros, Societat Albatros Airship, Societat Limitada, i bueno, no és tan immediat, no? Una empresa necessites almenys 15 dies per fer-ho tot. Va, molt bé. I en Donald Trump va posar les fragates davant de Colòmbia i de Venezuela, i Colòmbia va amenaçar el president de Colòmbia, i l'inversor va dir, fins que tot això no s'arregli, ens vam quedar amb les ganes. Això és com a anècdota, I ara estem de nou en converses amb l'inversor, a veure si tot això podem fer realitat, però necessitem més inversors.
0: Per tant,
1: ja que estic a la ràdio, la veritat ho vaig dir, sí.
0: Clar, i tant, perquè entenc que els principals reptes tècnics estan tots...
1: Tot solucionat, i a més hem posat en simulació per ordinador, i a nivell d'aerodinàmica funciona perfectament, no dona vibracions, i un coeficient aerodinàmic molt bo, i per tant funciona bé. Hi ha una altra qüestió, que nosaltres volem fer amb aquest mateix dirigible. Volem fer una versió de turisme, podríem fer el Girona, per no dir Barcelona, saps? El Girona Castell de Peralada, anem a suposar, no? Castell de Peralada Menorca o Mallorca en 2 hores. I però la diferència amb un dirigible és que, clar, quan tu viatges amb un avió convencional a 9.000 metres, el dirigible és com si fos una bombona de butano, és a dir, està pressuritzat a temperatura amb oxigen, perquè fora fa menys 40 graus centígrads, i a dins estàs tranquil·lament a 25, amb l'humitat, amb l'oxigen que es necessita, però fora no hi ha oxigen, no? El dirigible pot anar, anem a suposar, exagerant, a 50 metres per sobre del mar, o a 100 metres, o a 400 metres. Jo l'he dissenyat perquè pugui arribar amb tranquil·litat a 3.200 metres, que és l'alçada que té una vall als Andes centrals de Colòmbia, on passen totes les avionetes, avions, etc. No? Pues jo, perquè arribi aquí. Però clar, per a Mallorca no cal pujar a 3.200 metres. No? Llavors pots anar tranquil·lament a 100 metres, pots baixar a la finestra, estic exagerant, perquè això no es pot fer perquè la gent es llançaria a alguns. No? Llavors, no, però podries baixar a la finestra i saludar el vaixell que hi ha sota. És a dir, i pots fer com ja existeix, que es diu Airlander, però de 180 metres de longitud, molt més exagerat que nosaltres hem fet un disseny òptim. I aquesta és la diferència amb el que ja existeix en el mercat. No, i llavors tu pots posar el terra de vidre i veure com estàs volant, no? Per de vidre o del polímer que fos transparent, que fos necessari, no? És a dir, que també hi ha una versió, o per exemple a Colòmbia, ja n'hem parlat també, això li interessava a l'inversor, que és remuntar tot el Magdalena. El Magdalena és el riu per al qual els castellans, perquè eren castellans, no eren espanyols, eren castellans, era castella, va entrar a Amèrica del Sud, que desemboca a Barranquilla, van pujar a Magdalena i és navegable tranquil·lament més de 800 quilòmetres. Seria com el Rin, però més a lo tropical i llatinoamericà. I això són coses que són desconegudes aquí a Europa. Bueno, doncs, podries fer, des de Barranquilla, podries fer un viatge turístic remuntant tot el Magdalena, no? Llavors bueno, vull dir que també hi ha, tenim una versió que està pensada per posar passatgers. Ja han fet els costos, i en 3 anys portant viatgers d'aquí a allà, no? Clar, clar, no pots competir, no és qüestió de competir amb el low cost, És no, perquè però sí que serien viatges de gent que vol donar-se el gust, per no dir el luxe, no?, de navegar per sobre del Mediterrani des de l'aire i contemplar els paisatges i els barcos, no? Sí. Bueno, té una vessant visual i lúdica molt potent, no? De fet ja va sortir a La Vanguardia fa 3 o 4 anys, encara, el que passa és que encara no ho he vist, uns empresaris catalans que havien comprat 2 Islanders per fer el Barcelona-Mallorca. Això nosaltres volem fer el Girona-Mallorca. I llavors el que passa és que encara no ho he vist, i els Islanders és un monstru de 180 metres. El nostre, insisteixo, té 45 metres, perquè és possible, és la nostra tecnologia, que aquí en públic no penso parlar.
0: Parleu sobretot del tema de que consumeix menys i a menys emissions, tot i no haver-ho pogut fer elèctric. Quin seria realment l'estalvi respecte a altres mitjans aeris, com si fos un helicòpter o una avioneta medicalitzada?
1: Bueno, mira, aquest llibre, que ja he dit el títol, no el repetiré perquè qualsevol pot obrir el podcast i escoltar-ho, aquest llibre de les Nacions Unides, és a dir, no som nosaltres que podríem ser part interessada, relativament perquè som UNESCO, però aquest llibre ens diu, aquest document ens diu que un dirigible té un 80% menys de despesa que un avió convencional, i és lògic, i t'ho explicaré molt ràpidament. Quan tu tens un Boeing 747, són 500 tones d'alumini que has de fer que no es noti la gravetat, és a dir, l'has de fer volar. Això, si el poses a prou velocitat, 500 km per hora, llavors si inclines les ales, com quan tu treus la mà pel cotxe, no?, i la finestra del cotxe i comença a pujar, diguem que la densitat aparent de l'aire és com si fos mantega i puja com per una pista de mantega. Els de mecànica fluids em renyaran, però clar, estic parlant a la ràdio, no a classe. Llavors, hi puja, però clar, posar 800 tones, m'he equivocat, 800 tones d'alumini a 500 km per hora és un consum energètic brutal. Després, quan estàs a 9.000 metres, ja és una altra qüestió, no? Perquè hi ha menys aire, hi ha menys fregament, etc. Però el despegue i l'aterratge és una cosa fora de mida. I llavors, i la sustentació de la nau, no? Clar, el dirigible flota, no gastes res, zero. I aquí està la diferència. I no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen els experts de les Nacions Unides, que parlen d'un consum 80% menor, no? Sí?
0: Déu-n'hi-do. Amb ganes de que aquest finançament que cerqueu sigui trobat finalment i que aquest hospital volador i sostenible acabi convertint-se en una realitat. Xavier?
1: Sí, la veritat és que estem molt esperançats, perquè permanentment estem rebent trucades. Bueno, és que és una cosa que en el món actual és necessària. Sí, per exemple, tota la conca sud d'Àfrica del Mediterrani, tota la conca sud del Mediterrani, això seria tan útil, ja no parlem d'Amèrica Llatina, qualsevol indret d'Amèrica Llatina.
0: Perfecte, doncs restarem a l'espera de saber si aquest nou projecte també evoluciona favorablement. Hem parlat del dirigible menorquí amb Xavier Álvarez, investigador de la UPC. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

The blues is alright. Roots Blues Radio es un mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
1: Són 11:45.
2: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
1: Bon dia, us parla Noelia Aguilar. Bueno, des del Parlament Europeu a Brussel·les s'acullen entre avui i demà quatre ponències sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Està prevista la participació de l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, demà dijous a la darrera conferència d'aquest cicle. Sota el nom l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, amb l'alcaldessa intervindran la coordinadora nacional de comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez. Al ple municipal del passat dijous 25, el portaveu del Partit Popular va preguntar a l'alcaldessa sobre les despeses d'aquest viatge. Escoltem Miguel Ángel Ochoa i la resposta de l'alcaldessa Alba Bou Jordà.
3: Hemos visto que se ha pagado un viaje a Bruselas a dos tenientes de alcalde sobre la ampliación del aeropuerto. Dos preguntas. ¿Era necesario que fueran dos tenientes de alcalde? Y una pregunta para el equipo de gobierno que está en contra de la ampliación. ¿Considera necesario que el ayuntamiento pague una parte para hacer algo que usted está a favor? Muchas gracias.
4: Si es necesario, sí. Hi ha una jornada sobre les ampliacions d'aeroports a Brussel·les i la l'Ajuntament, l'alcaldessa en aquest cas, decideix anar-hi el millor vestits possible, incorporant dos tinents d'alcalde de les àrees pertinents i també cost tècnic, el que jo he considerat necessari.
1: El cicle dona avui el tret de sortida amb dues conferències al Parlament Europeu a Brussel·les, on debatran diferents entitats ecologistes i de promoció de la mobilitat sostenible, com ara Depana, promoció del transport públic, comissions obreres, Zero Port, Ecologistes en Acció i Stay Grounded. La Generalitat impulsarà la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un organisme que tindrà com a objectiu definir una estratègia conjunta per als aeroports catalans i reforçar la capacitat de planificació del sistema aeroportuari del país. Segons el govern, el nou ens haurà de coordinar les competències que ja exerceix la Generalitat en aquest àmbit i treballar amb una visió global i de llarg termini. Per desplegar el projecte es crearà un comitè tècnic que haurà de preparar els canvis normatius necessaris perquè l'autoritat aeroportuària pugui començar a funcionar. La previsió és que la iniciativa arribi al Parlament durant aquest any. Avui torna la línia L22 de bus, que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, amb parades des del Cap Ramon Avia. La línia no prestava servei des de feia ja 2 anys, però ara torna amb sortides de dilluns a divendres de 7 del matí a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora.
4: Crec que és una de les línies que teníem més ganes de poder reinaugurar o de poder tornar a obrir, perquè connecta la ciutat amb el nostre hospital de referència i a més ho fem guanyant horari de matí i de tarda. Per tant, aquesta, que és la, jo crec que la principal novetat, ens situa com a ciutat molt millor connectats amb un equipament necessari i el nostre de referència.
1: Més novetats, la línia L78 modifica el seu recorregut i a partir d'ara travessarà tota l'Avinguda Remolar per girar l'Avinguda 11 de setembre i arribar fins a l'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina, un canvi que, sobretot, serveix per connectar millor els barris de l'Eixample Sud, que compten amb menys alternatives de transport públic als seus carrers. Això arriba en paral·lel a la confirmació que les línies d'autobús PR1, PR2, PR3 i L20 modificaran el seu recorregut per acostar el servei a diferents equipaments de la ciutat.
2: Esports.
1: I l'AE Prat ha anunciat que Cristian Gómez és el nou tècnic per a la temporada vinent. El riberenc agafa les regnes de la banqueta pota blava després de passar per l'Hospitalet el curs passat a Tercera Federació i del qual va dimitir per culpa d'un episodi de violència d'un aficionat contra un familiar.

0: familiar seu. A l'acte de presentació del nou entrenador també es va anunciar que el pretenc Javi Martos i serà l'staff tècnic del primer, com ja va fer durant l'etapa de Miguel Motoso. Tornem amb més notícies al butlletí d'aquí una hora.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
0: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
5: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
4: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
6: Hola! Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
7: Planeta Prat,

0: 36 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat i ho fem amb el nostre espai Quinto Millennial. Marc Quinto, què tal?
1: Bon dia, Isa, molt bé.
0: Penúltima secció de temporada.
1: Sí, penúltima secció. A més, fa molts dies que no fem secció, perquè la setmana passada va ser Sant Joan, sí. Era festiu. L'anterior, tu estaves vivint la vida fora d'aquí de vacances.
0: La gent m'està recordant fortament.
1: Tothom, que entra per la porta t'ho diu.
0: Ja, va fer ràbia que fos al juny. Entenc que la gent li fa més ràbia, perquè
1: clar,
0: és una bona setmana, eh?
1: I perquè, sí,
0: ja dic que me l'agafaré en endavant.
1: Pues no em sembla bé.
0: Però mira que bé hem acabat, veus? Sí. Ja relaxats,
1: i com acabem? Acabem superbé, per què? Perquè queden dues setmanes de programa i hem dit, què millor que portar un convidat de luxe, que encara no presentarem.
0: Val.
1: Però jo us portaré un petit tall.
0: I a veure si el reconeix.
1: No parla aquesta persona, el tall, però segur que sabreu qui és.
0: És un joc.
1: Anem a escoltar-ho, va.

0: Doncs,
1: t'atsona, no?
0: Molt.
1: Aquesta música l'hem tingut uns quants
0: sí.
1: anys.
0: Em genera nostàlgia, sí. la veritat.
1: Espero que el convidat que ara saludarem també l'ingeneri i això vulgui dir que potser alguna cosa fem la temporada vinent. Anem a saludar-lo, Adrián Caballero, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé, però amb ganes de preguntar-te, Isa, tu en aquest temps has vist ja la l'Oeste de la Casa
0: no.
2: Blanca? No sé quina nostàlgia t'està generant, sí.
0: Em genera nostàlgia de la teva secció, Adri. Doncs, a tu què et genera fatal. Aquesta música?
2: Tenint en compte que l'estic tornant a veure,
0: sí?
2: I la veritat, perquè és la primera vegada que jo sempre aquesta sèrie l'havia vist com en castellà, i és la primera vegada que l'estic veient en anglès. O sigui que per una banda és una sèrie per mi, com que l'estic veient ara, i evidentment també, o sigui, nostàlgia, la veritat que jo no sabia quin àudio anàvem a escoltar, i la veritat que quan l'he escoltat, sí, home, nostàlgia de que jo crec que ho vam passar molt bé tractant de simplificar la política de traduir-la, o sigui que, sí, bueno, i sobretot al final, el que dèiem moltes vegades quan fèiem la secció, que mentre la gent que estava a l'altre costat, o que ara està a l'altre costat, entengués una mica millor la política, que per cert, en aquest temps que no hem fet la secció continua igual de complicada
0: sí,
2: igual d'apretada, doncs...
0: Déu-n'hi-do, hem après moltíssim amb el nostre espai de coneixement polític i, de fet, encara el necessitaríem per entendre tot el que està passant.
1: I si després ens sobra una
0: mica... Jo me'n recordo el dia...
1: Mira, un ratet li preguntarem coses.
0: Me'n recordo el dia que em va dir, parlarem de Netanyahu, i acabava de guanyar les eleccions, i jo pensava, ostres... Vale, clar, hi havia temes que m'havia de preparar, l'Adri em passava el guió, hi havia temes que segueixes de l'actualitat i d'altres que eren molt específics. Jo no en tenia ni idea de Netanyahu, de qui era aquell personatge, i em vaig informar per després fer-ho a la secció, i ara moltes vegades me'n recordo de dir, ostres, aquell dia que quasi li dic a l'Adri,
1: ningú parlava d'ell i mira,
0: i ara no parem de parlar d'aquell personatge. O sigui, tu ja tenies aquell olfacte de dir, escolta, atenció aquí que es complicaran les coses, atenció allà quan no es preveia tot aquest conflicte.
2: Clar, jo en aquest sentit sempre recordo un altre personatge televisiu que jo crec que recordareu, que era aquell home, ara em sortia el nom, però que era aquell home, us en recordeu quan la crisi econòmica començava, que era un home allà gran, jubilat, que va sortir a molts mitjans, que deia que va predir la crisi econòmica perquè va llegir els diaris, ell i deia que la seva era una qüestió de dieta informativa, llegia els diaris i només llegint les notícies, connectant com fèiem de petits els punts, no? Li sortia un dibuix.
0: Sí.
2: I el dibuix que aquest bon home li va sortir va ser que hi hauria una crisi econòmica o que el crac que va haver-hi als Estats Units. Doncs d'alguna manera, quan llegeixes la política o estàs totalment informat de política, a veure, no les encerto sempre, sinó ara mateix, no sé, seria el presentador central de la CNN, no ho sé, però vull dir que de totes maneres sí que és veritat que tractes d'anar una mica més enllà, i al final la nostra secció era, diguem que es podia dividir en dos parts. La primera, les notícies més evidents o més mediàtiques, tractar de traduir-les, tractar d'explicar-les una mica millor, i la segona part, home, jo no diria tirar triples, però d'alguna manera, escolta, mira aquí perquè d'alguna manera això pot ser important, que per cert, això no deixa de ser, i ja ho deixo també sobre la taula, una part important de la feina d'aquella gent que treballa pels polítics, que treballa als partits polítics. Clar, avançar-se i dir-li al polític de tort, potser no un Netanyahu, perquè potser no toca, però si dir, escolta, en aquest municipi, o en la nostra comunitat autònoma, o en el nostre país, vigila aquestes qüestions que poden sorgir. Pues, penso, des de les primeres manifestacions petites que podia haver-hi, per exemple, de mestres, i dir, cuidao que això es pot complicar. Aquesta lectura de cuidao que això es pot complicar, no l'has de fer quan ja hi ha milers de professors al carrer.
1: Sinó... Llavors és molt fàcil.
2: Clar, no, home, clar, és com dir, jo sé el resultat d'un partit, si quan ha acabat jo també el sé. Però intentant endevinar-ho, no?
0: Això té molt mèrit i és una mica el que fèiem a la secció.
1: Sí, i no ho hauríem fer malament perquè
0: no
1: sé si gràcies o no.
0: D'altres al cel.
1: Però per què t'hem portat avui? Perquè t'estàs començant a fer famós, estàs, a part tu ets professor a la universitat, estàs també a Casa Elizalde, tens el Simple Política, estàs a molts llocs, però... Això, tot i que et vagi coneixent gent,
0: clar,
1: no és el boom, aquesta sobreexposició que poden donar, doncs, per exemple, la televisió. I doncs, ara portarem un tall, volia portar primer un tall de Simple Política perquè la gent sàpiga una mica doncs, el que fas, que és un petit tall d'Instagram, però perquè vegi que... Doncs,
0: perquè el segueixin.
1: Sí, perquè el segueixin i perquè vegin
2: sisplau.
1: Que l'Adri, que ara esteu començant a conèixer a televisió, doncs abans feia coses, les segueix fent i en fa moltes.
2: ¿Dónde cojones está Curazao?
3: Gracias a la gente de Línea de Cal, esta se ha vuelto la pregunta viral de estos días. Y voy a hacerte un experto en Curazao en menos de 90 segundos. Vamos con la principal pregunta. Curazao es una isla del Caribe. Está a unos 65 kilómetros de la costa de Venezuela. Tiene unos 155.000 habitantes y su capital es Willemstad, que es famosa por las casas de colores que son patrimonio.
1: Bé, aquest és un petit tall, és un dels talls així divertits perquè Curaçao està donant molt de sí aquestes darreres setmanes perquè la gent no sap on és i doncs bé, ara deies no sé quantes visites.
2: Sí, la darrera vegada que ho vaig mirar entre Instagram, TikTok i demés, 140-150.000 visites va tenir el vídeo. Evidentment vam aprofitar el moment viral. Val a dir que al final en Simple Política el que fem és una mica el que fèiem a la secció, traduir la política. Mm-hmm. Això no deixa de ser també una mica d'entreteniment, però per què? Perquè al final també d'això també en té la culpa o la meva companya Clàudia Mateos, que és una noia de la generació Z, que ens porta a les xarxes socials i que també sap detectar aquestes oportunitats.
1: Això és important perquè aquí ara que tenim estudiants en pràctiques joves i tal,
0: que ens fa increïble.
1: Ens transporten a on toca i no a on...
2: Clar, jo en aquest sentit jo puc fer un vídeo, i això està passant i els veureu també els propers dies. El divendres, per exemple, pengem un vídeo que jo vaig gravar com 3 o 4 vegades d'unes declaracions de Feijó tractant-les d'explicar, però fins al setup, com em diu la Clàudia, perfecta, de aquí detrás con el fondo tal, no sé què, i la edició i tal. Vull dir, al final és tractar de combinar el que fèiem a la secció, explicar la política, que la gent l'entengui, però clar, també li has de posar una mica de... Bueno, de ritmillo.
1: No, i que el que es consumeix a Instagram és coses curtes, immediates, així, ràpides.
0: I això és una cosa que l'Adri també té. Ell és doctor en ciència política, però està molt aterrat amb el tema divulgatiu, tema futbol, que fa servir moltes vegades comparatives, no? Perquè fa que entenguem molt fàcil una cosa que a priori és molt difícil o que ningú s'entreté a explicar-nos. I d'altra, no, estar connectats amb això, amb l'actualitat, amb el que es porta, parlar de Curaçao o parlar de petits països, que tu és una cosa que també que t'apassiona.
2: Sí, no, jo per exemple tinc molta estima a Tuvalu, que és un dels països més petits que existeix.
1: Que ningú coneix.
0: És quasi una filia amb Tuvalu, no?
2: Sí. Ara, per exemple, també estem coneixent bastant a Simple Política les anècdotes més curioses dels països als que s'estan enfrontant a Espanya al Mundial. Hem fet una sèrie en el que hem parlat de Cabo Verde, hem parlat d'Aràbia Saudita, hem parlat d'Uruguai, hem parlat de, des d'aquest dilluns estava el reel que el podeu veure al canal de Simple Política sobre Àustria, perquè no sé si sabeu que el 2019 en una villa ibicenca es va trencar el govern de coalició que hi havia a Àustria, doncs explicant l'anècdota de com una villa ibicenca es trenca una coalició de govern. Doncs això per Àustria. Si Espanya continua avançant, segurament li tocarà Portugal, doncs tocarà trobar una anècdota sobre Portugal. O sigui, al final és parlar de política, que és una qüestió més que la gent, i sobretot ara que ve l'estiu, diu, a mi la política... Sí. Clar, però tu imagina que estàs a la piscina, i surts de la piscina, i si no tens el llibre, dius, vaig a veure a Instagram, i et surto jo parlant de les darreres declaracions de Feijó. Home, potser no és el que vols en aquest moment de les vacances.
1: Porto tot l'any amb Feijó, amb Pedro Sánchez, tal, no vull saber res. No?
2: Però potser saber on està Curaçao, doncs sí. Això ja et ve més de gust.
0: A Simple Política al final té diferents vies, també tenim una newsletter diària on a les 7:45 ja tens tota la informació que has de saber del dia, també tens doncs, quins són els punts importants per seguir a la tele, per tant, qui vulgui aprofundir es pot subscriure a aquesta newsletter, i qui vulgui doncs, un contingut més ràpid, més viral i explicar alguna cosa interessant als amics, també té aquesta part d'Instagram. Això pel que fa a les xarxes, però ara t'hem vist a la tele. El primer va ser un pretenc, que era Risto
1: Sí, de pretenc a pretenc,
0: clar, de pretenc a pretenc,
1: que no aconseguim portar-lo aquí, però bé, vas començar el Todo es Mentira una tarda, que vas publicar-ho a xarxes, i clar, jo de fet estava aquí treballant.
0: Sí, t'ho vas passar?
1: Sí, vaig connectar-me per veure si això era real, i efectivament vas començar aquell dia, i el dia següent ja estaves a Telecinco, a Mana Terradillos, a la Mirada Crítica, que és un petit tall que t'hem portat d'aquella primera Mirada Crítica a la que vas estar, i el posem i ho comentem.
0: Molt bé.
4: ¿Suena esto? ¿A cabreo intentando ocultar algo? ¿Ruptura real?
5: No, ruptura real no es más, fuentes de todos los partidos implicados a los medios de comunicación en las últimas horas ya han dicho que no prevén que esto sea una ruptura real o una ruptura indefinida. però està clar que puede que no haya sido la jugada más inteligente a nivel.
1: Vinga, doncs això era, jo aquí tinc apuntat que ho vam portar aquest tall de veu el 29 d'abril, així que seria doncs un parell de dies abans o alguna cosa així. I clar, abril, maig, juny, juliol, ja fa 3 mesos gairebé d'aquesta primera aparició. Com va anar aquesta experiència, aquest primer sortir a un mitjà tan gros?
2: Anem a contar també una mica la intrahistòria de com estic jo aquí, i era que realment aquesta història en la qual en 24 hores, per dir-ho així, vaig passar a estar en Montpratenc, no?, com Risto Mejide a Telecinco, jo pensava que era d'alguna manera flor d'un dia, i dic explicar la intrahistòria perquè vosaltres vau parlar de mi en aquella secció, aquella setmana, i jo a tu, Marc, et vaig fer una broma dient-te: mira, si surto més, vinc a la vostra secció. I resulta que la
1: pensant
2: cosa anava bé, no?
1: Potser no trucaríem.
2: Sí, perquè clar, jo pensava, pues mira, ja està, ja ha sortit molt bé, quina gràcia i tal. Clar, això al final és, jo crec que és una qüestió que jo repeteixo, i això serveix també per qualsevol que ens escolti, sobretot si és jove i ha sortit fa poc de la carrera. Jo com a professor, a vegades a la universitat he estat també tutor dels darrers anys de curs, i per tant, els dubtes que tenen els alumnes quan estan els darrers anys, bueno, ¿y ahora qué? En plan, tengo miedo, ¿no? En plan, el desierto se me viene ahora, ¿no? I una de les, dels consells que jo sempre dono és que no cal que et fixis gaire en les notes, si tens una mitjana de 8 o 9, en realitat, i vosaltres ho sabreu, sortint de la carrera, no importa tant, sinó, jo sempre dic la mateixa paraula, mouta. O sea, jo de que la inspiració me pilla trabajando, ¿no? Vale, pues, mouta. Mouta vol dir col·legiat al col·legi professional del que sigui, ves a xerrades, ves a debats, ves a no sé on, vale. Tot això que ha passat en els darrers mesos, per mi és un exemple. Tot això va començar amb un company que tenim a Simple Política, que és l'Emili Ordiz, que a la vegada és el corresponsal que hi ha a Brussel·les pel 20 Minutos, el diari que tothom coneix. L'Emili escriu articles i de tant en tant m'utilitza, anem a dir-ho així, com un expert, com un politòleg, pels seus articles. Fent un d'aquests articles, un dia el publica, jo el poso a Instagram, en plan, oi, que bonito, salido en el 20 Minutos, i de sobte rebo una trucada del programa de Risto Mejide. La cosa va com va, vosaltres em vau veure, surto al programa de Risto Mejide, jo, lo típic de com es diu això, el síndrome de l'impostor, pensant, madre mía, que mal que m'ho hemos hecho, fatal, sí. I escric a la gent del programa dient, bueno, pues, pero que haya ido bien.
0: Gracias, ¿no?
2: Bueno,
0: gracias.
2: La qüestió és que, clar, aquesta gent, al final, 4 pertany a Mediaset, on també està Telecinco, els programes heu de pensar que també tenen una cosa que es diuen productores, és a dir, que una productora fa un programa però també fa un altre,
0: clar.
2: Entre ells es passen al telèfon i em van dir, hòstia, no, ens ha agradat, i fins i tot ha agradat a gent de Telecinco, hem passat a una companya de Telecinco, bla, bla, bla. I així és com el matí següent estava...
1: Clar, 24 hores, eh?
2: No, clar, perquè el programa de Risto és per la tarda, i aquell matí, a les 8 del matí, que s'emet la mirada crítica, perquè a més tot és en directe, això sí que ho puc dir, és a dir, no hi ha falsos, allà és en directe, i que et posa més nerviós.
0: Clar.
2: I res, el matí següent estava la mirada crítica. No ho dec fer malament, perquè sense jo fer res, perquè clar, jo no tinc el telèfon de l'Anna Terradillos, per dir-ho així, aleshores, sense jo fer res, doncs aproximadament una vegada a la setmana més o menys estic allà. És veritat que no puc dir tots els martes a les 8:15, això és veritat, perquè moltes vegades també una qüestió que passa en la televisió és que primer l'actualitat marca, i per tant, fins i tot molts dies m'han dit, escucha, a les 8:15 estate preparado, passen coses i és a les 9 tal. I d'altres que també m'han passat en aquest curt període, perquè al final el curt període que ha estat de moltes vegades parlar amb la gent del programa i dir, escolta, el divendres pots estar? Sí, cap problema. I això parlar un dimecres. El dijous està jo amb la meva newsletter pel matí, que em truquin gairebé d'urgència del programa dient, se nos ha caído alguien, puedes hablar. Clar, puedes hablar vol dir, ets un expert d'un tema i et preguntaré, no es puedes hablar de... Sí, si creus que va llover hoy.
1: Clar, perquè els temes, així com aquí tu ens feies la proposta de temes,
0: sí.
1: Passa igual, o són ells que et diuen volem tractar aquest tema i punto.
0: O és obert.
2: No, és gens obert. És a dir, al final també heu de pensar que, per exemple, nosaltres aquí tenim una secció que aproximadament durava una mitja hora. I era una secció fixa, o sigui, sabíem que, no sé si era els dijous, si no m'equivoco, a les 9
1: i mitja...
2: Bueno,
1: és que la vam canviar, alguna temporada, però si els dijous...
2: Bueno, dijous no, quan fos. Però vull dir, era un dia concret a la setmana, i posa-li a les 9 i mitja. I aleshores sabíem, el dia abans o dos dies abans, jo sempre us deia, pues mira, jo crec que els temes d'actualitat són aquests, però també perquè... entre vosaltres i nosaltres i jo crec que us podia ajudar a
0: sí,
2: però també és veritat, i això ho recordareu, que a vegades em dèieu, escolta, podríem parlar d'això també, o fins i tot rarament era l'ocasió, però si hi havia una setmana avorrida us deia, és que no sé de què hablar. Pues vamos a hablar d'esto. Vale, això per una banda.
1: A la tele... No, incís, i a vegades la Isa introduïa temes sense avisar,
0: sí,
1: a com... la mateixa secció.
0: Sense com el tema del sistema de votació
2: d'Irlanda del Nord, que això sempre quedarà en la memòria. No, però la qüestió és que la televisió, si en veieu, o sigui, al final són 5 minuts. O sigui, jo a vegades m'he fet el tall per Instagram i sense fer tall, és a dir, agafant des de que jo començo a parlar fins que m'acomiaden, són 3 minuts.
0: Clar.
2: O sigui, perquè la cosa va volada. O sigui, perquè al final ells tenen, d'alguna manera, o una taula o molts temes, i tant si tenen una taula de debat com molts temes, jo sóc l'expert que dona el punto. ¿Qué nos dice el experto? Esto, vale, ustedes opinen, pero yo no soy el que opina esto,
1: claro.
2: Vale, pero el experto, 2 minutos. Aleshores, al que tú reps es al día anterior, diuen, escolta, ¿sería posible que demà estiguessis per parlar de aquest tema? Jo crec que ho fan per dos qüestions. La primera és si pot ser-hi, si demà et va bé, i la segona és, ¿i este tema te va bien? Clar, perquè potser em pregunten per el sistema polític d'Irlanda del Nord i potser jo no sóc el major expert.
0: Ells t'avisen.
2: Ells m'avisen i sí, posem el tema sobre la taula, i alguna vegada sí que... bueno, us parlo de l'experiència d'aquesta setmana. Aquesta setmana sabeu que un dels temes polítics sobre la taula és el tema de la Ley de Nietos,
0: sí,
2: i el que va dir Feijó. Clar, només obrir la boca per dir-ho així, Feijó, no, només, però al poc ja m'estaven trucant dient... Vamos a hablar de la Ley de Nietos. Clar, de sobte jo em vaig fer un màster gairebé jurídic, de dir, bueno, què diu la llei? Perquè jo sóc l'expert, o sigui, jo t'he de dir,
0: sí, sí,
2: què diu la llei sobre això? Bueno, està bé, però ja et dic, et marquen una mica del que parlaràs.
0: Per tant, no hi ha preguntes trampa com les que feia Maradri. El que passa és que era fruit de la confiança. Ja, doncs em sorgien coses i em sortia del guió.
2: Vaig a dir una cosa, que és que fins i tot pot haver-hi preguntes més dolentes que les teves, dolentes en el sentit de trampa. Per què? Perquè una cosa és que tu parlis del tema tal, però les preguntes exactament com te les fan no ho saps.
1: Clar.
2: O quina, o aprofitant que parlem d'això, escolta, ja has sentit les darreres declaracions? No és l'habitual, és a dir, no diré, tractant bé, en el sentit de que no et busquen les pessigolles, perquè no ets un polític, no te les buscaran. Aleshores, no hi ha moltes preguntes trampes. De moment, no sé si algun dia hauré de canviar d'opinió, però de moment no.
0: A nivell de set, demanen alguna cosa?
2: Ui, això us haig d'explicar una
0: anècdota. Perquè clar, si tu estàs a casa...
2: Clar, això us haig d'explicar una anècdota, i és que quan tot va començar amb lo de Risto Mejide, la idea, em van trucar això, que serien les 10 del matí, i la idea era, havíem quedat a les 5 de la tarda per sortir en directe i tal, i m'enviaven una càmera. Aleshores, jo en aquell matí vaig buscar el millor lloc que jo pensava per portar una càmera. Jo vaig trucar, perquè són superamables, al Col·legi de Periodistes, vaig dir, i si me voy allí... un problema, que se venguen aquí.
0: Clar.
2: I tal. Jo a les 3 de la tarda estava a punt de sortir de casa per anar allà, i em truquen dient, ha canviat l'escaleta, això passa també molt a la tele, i no sales a les 5, sales a les 3:30, faltava mitja hora.
1: I tu a casa encara.
2: Ni de broma llego jo al Col·legi
1: de Periodistes. Però la càmera estava amb tu?
2: No, la càmera, jo havia quedat amb la càmera al Col·legi de Periodistes.
0: Clar.
2: Que està, per qui no ho sàpiga, a la plaça Catalunya, al costat, sí, de la plaça Catalunya, i ja nos veremos allí. I aleshores jo vaig dir, vale, no llego. Van intentar, amb la direcció de casa meva, veure si la càmera arribava allà, però bueno, nos pondremos en mitad de la calle, tampoco tiene mucho aquel, però vale. Van veure que no, i aleshores què van fer? Un zoom de tota la vida, on estava jo al meu despatx, que evidentment la condiciones de la manera que només surtin llibres, que queda una mica més mono, que és el mateix que qui m'hagi vist a la tele o qui em vegi a la tele és el que surt sempre, vale? Aleshores, què et demanen? Home, bàsicament fas unes proves minuts o fins i tot hores abans, depèn de la tele, m'ha passat minuts o hores abans, connexió d'internet, que vegin que és estable, que és HD, per dir-ho així, que la càmera no és tal, el micro, que estigui bé, jo gràcies al podcast i tal, doncs el meu micro bé, i que el so arribi bé, que l'enquadre, no?, que la càmera estigui bé, vale, una vegada et comproven tot això, i pel que em diuen, hi ha gent amb la que tenen més problemes, tipus, doncs jo que sé, un catedràtic de 60 i pico anys,
0: sí,
2: que, bueno, doncs vale, doncs tenen més problemes.
1: Ens passa aquí també.
0: Sí.
2: Pues, penseu que en altres mitjans canvia l'audiència, el nombre d'oients o el nombre d'espectadors. però la dinàmica és la mateixa, o sigui, al final no deixes de fer un zoom, una videotrucada, per dir-ho així, i només això, fan unes proves prèvies, allà, clar, tenen més gent, i jo cada matí, pues, a lo millor, quan em veieu a la mirada crítica, jo porto com 25 minuts abans, que si el de sonido te comprueba, que si el tal, que si ara cuéntame hasta 10, que dius, i a més, per cada cosa et van passant una persona diferent, sí. que dius,
1: i la llum també,
2: ¿quién es?
1: Tot...
2: Clar, la llum, jo faig una altra cosa, que és totes les llums que jo tinc al despatx me les poso en caram. O sigui, jo tinc les típiques coses aquestes d'Instagramer, que no utilitzo
0: clar,
2: mai,
0: sí, sí.
2: Només per això, me les poso com davant i em dono una mica més de llum. Però és veritat que el meu és un despatx que és un pis normal i corrent amb una llum d'habitació normal i corrent. Per tant, no tinc un setup de youtuber de 80.000 euros. Tinc el que tinc. Suficient per vamos, ningú m'ha fet una queixa d'això, però sí que és veritat que el que comprova molt és que no es caigui la connexió, és a dir, perquè clar,
1: és un drama, sí.
2: Clar.
0: Sí, no,
2: sí.
0: És molt difícil.
1: I és a dir, quan vas entrar a aquests programes amb la Terradillos al Risto, tu arribes a parlar abans amb ells o és ja en directe?
2: No.
1: Que parles amb ells?
2: Sí, correcte. És a dir, jo amb ells ni tinc el seu telèfon ni parlo amb ells. Però no estic dient ni com a cosa bona ni com a cosa dolenta. En el cas de la primera vegada que surts, per exemple, amb Risto passa, però això passa amb moltíssims programes, la producció el que fa, per exemple, és trucar-te i fer-te una sèrie de preguntes. Us explico. Us en recordeu que jo us he dit que quan em va dir entrar amb el Risto, jo vaig buscar el col·legi de periodistes i tal, i havíem quedat que cap al migdia ens trucaríem. De què serveix aquesta trucada? Aquesta trucada té una doble intenció. La primera és confirmar-ho tot, que bueno, pues, tot està bé, etcètera, etcètera, bla, bla, bla, detalls i tal. Però la segona, que jo crec que també és interessant, és... Ells et fan les preguntes que segurament et trobaràs amb Risto, que Risto té preparades o que el guionista li vol posar a Risto. I això té una doble vessant. La primera, tu ja saps què et vol preguntar, i la segona més important és que jo en aquell moment també va haver-hi coses que m'han preguntat, vaig dir, esto no tiene mucho sentido. Mucho sentido, no sacaremos mira d'aquí.
1: Però no li respons tu.
2: Sí.
1: Sí, li respons.
2: No, jo vaig estar com mitja hora, era gairebé com si estiguéssim allà...
0: com una prèvia,
2: sí,
0: no?
2: Sí, com si allò ja fos l'entrevista, però no era Risto, era... una companya de producció claro. Del programa. Aquella noia va anotant, ai, pues esto es verdad, no tiene sentido esta pregunta. Com dient, oye, ¿para qué te va a hacer esta pregunta? Si esta pregunta no da chicha, no tiene sentido. I aleshores, tothom va millor preparat. És a dir, a Risto en aquell moment va millor preparat perquè fa les preguntes adients, jo estic millor preparat perquè, en principi, si no hi ha cap trampa, com dèiem abans, doncs ja sé més o menys per on van les coses. Però és evident que tant l'Anna Terradillos com el Risto Mejide, com qualsevol que té una experiència forta en mitjans, les preguntes les fa com vol, en el sentit de que les articula d'una manera diferent. Clar, jo, per exemple, a vegades també sé les preguntes més o menys que volen fer-me a la mirada crítica. Però l'Anna Terradillos...
1: Bueno, també ja vas coneixent-los una mica, ja saps per on tiraran.
2: Clar, i jo ja sé, per exemple, doncs, l'Anna Terradillos, ja dic, excel·lent periodista, amb molts anys d'experiència, quan detecta que jo he dit una cosa en la pregunta anterior, diu, espérate, que a lo mejor ya no te quiero preguntar de esto. Hostia, m'has dicho que no sé qué del PNV, pues vamos para allí con el PNV. I ja està, i pa'lante.
0: Doncs déu-n'hi-do, quina experiència. No sé si et queda alguna cosa.
1: No,
0: que ens queda...
1: acabarem amb música. No?
0: Ah, acabem amb música, amb Curaçao.
1: Sí, amb la cançó que ha introduït.
0: Molt bé, que és una cançó que ens acompanya en el Mundial. I Adri, més enllà d'aquesta broma d'acabar amb la cançó, t'agraïm moltíssim que ens hagis vingut a explicar-nos doncs, l'entrellat de la tele i que celebrem que des del Planeta Prat estiguis ara a tots els mitjans. Perquè al final per nosaltres sempre seràs el millor expert en política.
2: Sí. Un plaer, i ara la següent promesa és que quan acabi de tertulia haig de tornar a venir i ja està, i explicar-ho també.
0: Exacte.
1: Sisplau.
0: Doncs allà, que esperem que sigui aviat, que et donin una cadira i que d'allà no surtis.
1: Doncs sí.
0: Perquè la tele paga bé.
1: La tele paga molt
0: bé, clar que sí. Gràcies, adéu.
1: Gràcies. Moltes gràcies. Que vagi bé.
0: Marc, gràcies.
1: Adéu.

0: han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
1: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
2: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm. Música.

0: Bé, aquesta és una pel·lícula més de superherois, en aquest cas és la cosina de Superman, que jo no sabia ni que tenia una cosina, ja t'ho dic ara, que és Supergirl. La dirigeix la pel·lícula el grec Gillespie, que és un director que hi ha dues pel·lícules que a mi m'agraden força d'ell, que és Jo, Tonya i Cruella, de Cruella de Vil.
1: A mi m'agrada molt. Jo, Tonya, la vaig veure també, sí.
0: La patinadora, que és un fet sí. real d'una patinadora americana. Sí. I Cruella també està molt bé i ve a fer aquesta adaptació del còmic. L'actriu és Millie Alcock i és una visió diferent, molt diferent a el que és el Superman que coneixem nosaltres. Aquesta cosina de Superman, nascuda també a Krypton, va veure morir a els seus pares assassinats, o sigui, així com el Superman de petitet sent un nadó el van enviar a la Terra, vale? Te recordes la història de Superman? Ella no, ella sí que ha patit tota aquesta revolta, diguéssim, revolució o guerra civil que va patir Krypton des que era petita, no? A la pel·lícula crec que està ambientada que ella té 14-15 anys. El que no em queda clar és si ella ve a la Terra o no, perquè tota l'ambientació del tràiler, jo no conec el còmic, sembla que sigui fora de la Terra, sembla sí. que sigui una història, una aventura fora de la Terra, que ella es comunica amb el Superman que està aquí a la Terra, no? I aquí doncs sembla que té una aventura extraplanetària aquesta Supergirl, però no descartem que també ve la Terra, perquè ja et dic, però estic parlant de lo que és el tràiler. I és molt diferent, és molt més dura, molt més, diguéssim, fiestera, passota, no és tan així formal, de modals, com podia ser el Superman que coneixem, sinó és com una vessant contrària, i en aquest cas femenina, no? Que no està per tonteries, valgrà i punt. I bé, és una pel·lícula que no ha tingut males crítiques, passa que, com a repetir, és una més d'aquestes DC Comics, no? de superherois, que arriba un punt que ja et perds de qui és qui quasi, no? Per tant, per amants dels còmics, per amants de
1: Supergirl,
0: que sàpiga ben bé qui és Supergirl, perquè jo ho desconec, pues pot passar una bona estona amb aquesta pel·lícula, que no he dit que l'actriu és Millie Alcock, la que fa de Supergirl. Vale? Anem a la següent. La següent és una pel·lícula que vas veure al Barcelona Film Festival, no em va desagradar, tampoc em va entusiasmar, que es diu La mujer sin nombre.
2: Necesitamos a una mujer. Dime tú, ¿nos puedes ayudar? Te juro que voy a encontrarle y hacerle pagar.
3: ¿Por qué te metes en esto? Ese no es tu trabajo.
4: ¿Lo sabe su familia?
2: Cuesta identificar el cuerpo.
3: Dejan los estudios a menudo. O se casan o pierden interés en la educación.
5: Estás aquí por la chica muerta.
4: Sí.
5: Déjanos en paz. Otras chicas quieren divertirse y vivir una última aventura. Pero a veces lleva a cosas muy malas.
4: No dejo de pensar en esa chica.
2: La discreción es la clave para mantener la paz. Quédate al margen.
6: Es bastante habitual que te importe a alguien y hacerle daño.
2: Ojalá tuviera más pistas y pruebas, de verdad.
0: Bé, aquesta pel·lícula és d'Aràbia Saudí, dirigida per Haifa al-Mansour, i és un thriller policiac que narra la història d'una policia novata, vale? Molt intrèpida, que vol posar dintre del que és els escalafons policials, però sabem que a Aràbia Saudí això és difícil perquè la dona sempre està una miqueta menyspreada, una miqueta no, molt menyspreada, no?
1: Molt, molt.
0: Sí. I en aquest cas, aquesta dona, aquesta policia, comença a investigar pel seu compte, sense que ningú li demani, no? L'identitat d'una dona que ha aparegut, una dona no, una adolescent que ha aparegut morta al desert i que no saben qui és ni ningú reclama el seu cadàver. Perquè aquells codis, diguéssim, de silenci, aquells codis de cultura que impera a Aràbia, fan que per la família sigui una vergonya que una dona aparegui morta o assassinada, una dona soltera, no? I ningú la reclama. Veurem si ella, a partir d'aquest cadàver i veient que la policia, els homes de la policia d'on ella treballa estan una mica passotes del tema, ella comença a investigar aquest cas per treure llum, no? Per tant, torno a repetir, pels amants d'aquest tipus de pel·lícules de thriller o de la sèrie aquesta del Carles Porta, no? Llum a la foscor, Crims, que van traient llum de ben bé que pista, sí, que està passant, qui és aquesta dona, van traient un fil, no?, d'investigació, on hi ha girs, doncs està bé, però a mi el que no vas entendre per res i em va inclús enfadar és el gir final que té la pel·lícula, que no direm quin és, per suposat, però té un gir final que ni trobo que sigui necessari per lo que és la pel·lícula. Trobo que és un gir que no ve a cuento, que no entenc per què el posen allà aquest gir, i és el que em va deixar bastant fred davant d'aquesta pel·lícula, no? El de més, doncs, està bastant bé, està ben realitzada, està bé, és una miqueta ramposeta en algunes coses, no? Pel·lícula una mica ingenua a nivell dels diàlegs i com està narrada, però no parlem de vista de que és una pel·lícula d'Arabia Saudí, sí, i segons quines coses doncs no es poden dir tan obertament com aquí, no? Però bueno, pot estar bé, o sigui, a mi no em va desagradar, ¿vale? Anem a la següent, La mujer sin nombre. Anem a el que seria la pel·lícula espanyola de la setmana, que va ser justament la que va obrir el Barcelona Film Festival, que jo no vas poder veure perquè el primer dia de festival jo no hi era, que és Viaje al País de los Blancos.
7: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
8: Hola.
9: Hola.
8: I need your help. I am alone here.
9: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
10: Estás en una situación irregular. Es una falta grave.
9: Y dime una cosa, Usman. ¿Qué te gustaría hacer?
8: Estudiar, trabajar a la edad. Quiero que mi viaje tenga un sentido.
9: Ese chico ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Y se está esforzando. Solo necesita una oportunidad. Me rompe el corazón saber que has pasado por todo esto tú solo. Te quiero. Eres mi hijo, Usman, ¿me oyes? Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
11: Con todos vosotros, Usman Umar.
0: Bé, és el fet real d'Usman Umar, que és el que surt a la pel·lícula fent d'adult i fent d'ell mateix, que va ser un jove ganès, que jovenet, no sé, potser en 14 o 15 anys, doncs va migrar cap a Europa, al País dels Blancs, que diu el títol, no? Perquè se sentia atret per Europa, per aquests països que tenien una qualitat de vida, i que ell pensava que arribaria aquí i seria el mateix, i es va trobar que no, que tot van ser problemes, primer amb el viatge, lògicament, i després a l'arribar aquí, que tot va ser un infern, no? Fins que va trobar una família d'acollida, una dona que la va adoptar, que és la Montse, que és el paper que fa la Emma Vilarasau, ¿vale? La que fa de mare adoptiva d'aquest jove emigrant de Ghana, no? I a partir d'aquí, pues, narra aquesta història d'amor entre aquesta mare adoptiva i aquest jove emigrant fins al present, que veiem a la pel·lícula que aquest Usman Umar fa conferències i parla, sí, justament d'aquesta aventura i d'aquest desafiament que és arribar a Europa, i que moltes vegades la realitat europea real no arriba allà, aquests països d'origen, perquè si arribés, doncs potser no tanta gent voldria emigrar ni voldria jugar-se-la per arribar aquí i patir el que pateixen, no? Per tant, una aposta interessant, una història real, sí, dirigida pel Dani Sancho, i que pot obrir els ulls a molta gent que desconeix la realitat d'aquesta gent, i potser allò que diuen de la prioritat nacional, que ara està tan de moda en certs partits, que és molt fàcil dir-ho, la prioritat nacional, i obliden que molts d'aquests espanyols van marxar anys enrere a Suïssa, a Sud-amèrica, Uruguai, Argentina, Alemanya, i eren ells els que emigraven, i clar, ara ja, ara diuen no, ara no volem a ningú que vingui aquí a molestar-nos, perquè bé que no diuen res quan venen milionaris àrabs com els de la pel·li anterior, o kuwaitis, o com està ple Madrid de mexicans i de Venezuela milionaris, la milla d'oro de Madrid. D'aquests no diuen res de prioritat nacional. O sigui, és tot una hipocresia brutal.
1: Totalment.
0: Però fins aquí
1: pinta molt bé, aquesta pel·lícula.
0: Sí, té bona pinta.
1: Jo, molt bé, també ens posa davant dels nostres privilegis, no? Ens fa pensar una mica de com tractem a les persones migrades, tot
0: els nostres privilegis i els nostres problemes primermundistes.
1: Sí, sí, totalment.
0: Que a vegades dius, però realment estàs patint perquè no t'arriba el paquet d'Amazon?
1: Sí, sí.
0: O per qualque pijada d'aquestes,
1: sí.
0: Que dius, no ho puc creure. Però en fi, això passa, et puc assegurar. Anem a la reco de la setmana, que es diu Backrooms.
1: Som-hi.
12: He encontrado algo en la tienda.
13: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
12: Un lugar. He encontrado un lugar.

0: वालों की तरफ से
1: बोले
0: आपको खुश आमदीद कहते हैं।
1: का जालगिन
2: suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
3: Te creo, por supuesto.
2: Bueno, volveré y traeré pruebas.
1: ¿Estáis grabando?
4: Sí.
1: Bien, seguidme.
5: Clark, ¿esto qué es?
1: Es lo que quiero averiguar. Desde que lo descubrí vengo cada noche y aún me queda muchísimo que ver. Venga, despacio.
6: Bé, aquesta pel·lícula està sent el boom, diguéssim, del cinema de por d'aquest estiu, no? Dirigida per un tal Kane Parsons, que és un youtuber de 20 anys, que en principi no sap res de cine ni va fer cap pel·lícula, i va fer un petit curtmetratge a YouTube amb aquesta idea dels backrooms, que és una cosa que va néixer a YouTube, que són aquestes habitacions buides, magatzems, espais sense vida, no? Que es converteixen en espais o llocs, bueno, intrigants, o que amb una atmosfera que fa por, no? I a partir d'aquí, aquest paio fa aquesta pel·lícula, que jo no crec que l'hagi dirigit ell, ja t'ho dic ara, o sigui, per mi em sembla impossible que un youtuber de 20 anys que no ha estudiat mai cinema ni fent mai cinema et faci aquests planos i aquestes composicions que fan que surten a la pel·lícula. Impossible. Aquesta pel·lícula ha tingut una assessoria, ha tingut algú que la dirigeix al seu costat, un negre cinematogràfic, podríem dir, perquè no crec el que diuen que l'ha fet ell, no? És un màrqueting totalment creat perquè la gent jove vagi a veure la pel·lícula, perquè estava al cinema ple de gent jove, tot sigui dit. O sigui, la mitjana d'edat era gent entre els 15 i els 25 anys.
7: Jo crec que és perquè s'ha viralitzat, no?
6: Claro, o
7: sigui, el boca orella de YouTube és una cosa viral.
6: I et dic, i la pel·lícula és impossible que l'hagi fet un nen de 20 anys, i més si no ha fet res de cinema ni ha estudiat cinema. Per què? Perquè té planos molt ben composats, les òptiques que utilitza són òptiques angulars molt ben parides, com crea la tensió, com crea tot el suspense, o sigui, hi ha una maduresa visual que no pot tenir algú que no ha fet mai cinema i que té 20 anys, no? M'ho crec, a no ser que sigui un geni, no ho podrien descartar, però vull dir, no ho sé, això el primer punt que vull dir de història i narrativament parlant de guió. Bueno, pel·lícula estirada al màxim, és una idea estirada al màxim que queda oberta, és una gran palla mental, podríem dir, que al final no dona respostes a res, que és el que a mi més em fastidia quan veig pel·lícules d'aquest gènere, que no m'expliquin coses i que diguis que sembli que siguis tonto perquè no entens les coses. Jo entenc el que surt a la pantalla, li dono un sentit, però no saps si aquest sentit que li dones és el que realment és o és el teu sentit, i bueno, aquesta potser és la gràcia, no?, que diuen ells, que tot sigui obert
7: i, costa, això, també.
6: I que tot sigui, bueno, a veure què vol dir el director, això vol dir això, total, que ja em veus a tornar al cinema al metro buscant explicació final de la pel·lícula Backrooms, i aquesta explicació pues, tampoc te'n diu gaire cosa, o sigui, és el que tu has vist, i bueno, una miqueta més així que una prosa bonita i ja està, m'entens? Per tant, resumint, visualment molt ben parida, crea una molt bona atmosfera, és pertorbadora, hi ha moments inquietants, hi ha moments de pesadilla, un disseny de producció dels espais narratius on passen aquestes backrooms, que són aquestes habitacions traseres, perquè no ho he dit, tot és un magatzem de mobles on viu, perquè el tio està arruïnat, només té aquesta tenda de mobles al protagonista de la pel·lícula, que un dia descobreix que hi ha una porta misteriosa que no havia vist mai, que dona com una altra dimensió, la traspassa, traspasses la paret i entres com una dimensió que és una tenda més enorme, amb més habitacions, passadissos, subterranis, túnels, escales, i allà veu com gent que viu allà, gent que passa, total, tot molt estrany, no? Al final sí que hi ha certa explicació de què és això, que seria com una altra realitat, seria com la realitat nostra psíquica paral·lela a la nostra, dels nostres patiments, i les nostres coses estan allà abocades i tu entres allà. Bueno, no vull explicar gaire coses més, perquè és una pel·lícula per veure, és un experiment, podríem dir, és una pel·lícula, com diuen molts, una experiència cinematogràfica, ¿vale? I que sí que hi ha certs moments, sobretot tota la primera part, que realment t'enganxa i és molt això, pertorbadora i molt amb una atmosfera que et va atrapant. Però arriba un punt que dius, bueno, explica'm coses. Explica'm ja coses d'aquest,
7: no?
6: Aquí. I aquí és quan la pel·lícula per mi perd l'interès i té aquest dèficit. Però en canvi hi ha gent que no, gent que encantadíssima, que la posa d'obra mestra, de que nuevo cine de terror, bueno, són punts de vista. Jo li poso un 7 a la pel·lícula.
7: Molt bé. I acabem amb el clàssic, El mundo sigue.
3: Faustinito, ahí le tiene usted, poseedor de una quiniela de 14 aciertos.
4: ¿Pero le creen ustedes, señores?
5: Es verdad, don Gervasio, es verdad. Tengo una quiniela de 14.
4: Anda, anda, botarate. Lo que tú cobres de las quinielas me lo paso yo por la cruz del pantalón. Como no te lo lleve a casa tu mujer, que esa sí que está de quiniela de 14 resultados.
6: És una pel·lícula dirigida per Fernando Fernán Gómez de l'any 65, també surt ell, també surt Lina Canalejas, Fernando Fernán Gómez,
7: sí, com
6: abans, i Gemma Cuervo. Pel·lícula extraordinària, està a aquest canal espanyol de pel·lícules, Flixolé.
7: A Flixolé.
6: Sí. Mm. És, i no sé si també està dintre dels clàssics de Movistar. És un drama social. Jo no l'havia vist, la vas veure farà un parell d'anys i la recomano perquè és pel·lícula extraordinària. Tot passa al barri madrileny de Maravillas, una família, que és un matrimoni, ella és policia, ella és la típica dona de casa que està ficada cuidant els fills. Hi ha tres fills, hi ha dues germanes i un germà que és un ex frare, que ara ja ha sortit de ser frare i és un beato, passat el dia sencer resant. Hi ha dues germanes, una la que està de nòvio casada amb el Fernando Fernán Gómez, que és un cambrer de bar que beu i és alcohòlic i maltrata aquesta dona, i l'altra, que és una dona bona, diguéssim, i l'altra és una altra germana, pues això, que vol posar, vol guanyar cèntims, vol trepar, i es fa com de prostituta, de com un escort, podríem dir, no? Com una prostituta d'alto nivell, no? Amb gent rica. I tot això és un drama social que jo flipo que la censura la pogués deixar rodar i estrenar, perquè és demolidora, és duríssima, hi ha moments molt durs a nivell de lo que es narra i lo que surt a la pel·lícula, que a mi em va sorprendre, de com s'atreveixen a dir certes coses i mostrar certes coses, o sigui que és valenta la pel·lícula, plena de crítica també, crítica social per suposat, de la gent pobra i desemparada dintre d'aquest règim franquista dels anys 60, i podríem dir que és una pel·lícula de lo que podríem dir és el neorealismo espanyol. Recordem que el neorealismo italià va néixer a la postguerra espanyola, sí, a la guerra mundial, i aquest neorealismo espanyol, pues això, va néixer als anys 50-60, de certs directors que van començar un tipus de fer un cine social amb el qual, a part de mostrar la societat real de l'Espanya de llavors, feien també certa crítica al règim. Per tant, molt recomanada, i que la pugui veure a Movistar o a Flixolé, que no se la perdi, El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez.
7: Molt bé, Francesc, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
7: Bona setmana.
6: Igualment, setmana.

0: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
1: Bon dia, us parla Noelia Aguilar. Bueno, des del Parlament Europeu a Brussel·les s'acullen entre avui i demà quatre ponències sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Està prevista la participació de l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, demà dijous a la darrera conferència d'aquest cicle. Sota el nom l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, amb l'alcaldessa intervindran la coordinadora nacional de comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez. Al ple municipal del passat dijous 25, el portaveu del Partit Popular va preguntar a l'alcaldessa sobre les despeses d'aquest viatge. Escoltem Miguel Ángel Ochoa i la resposta de l'alcaldessa Alba Bou Jordà.
2: Hemos visto que se ha pagado un viaje a Bruselas a dos tenientes de alcalde sobre la ampliación del aeropuerto. Dos preguntas. ¿Era necesario que fueran dos tenientes de alcalde? Y una pregunta para el equipo de gobierno que está en contra de la ampliación. ¿Considera necesario que el ayuntamiento pague una parte para hacer algo que usted está a favor? Muchas gracias.
3: Sí, es necesario, sí. Hi ha una jornada sobre les ampliacions d'aeroports a Brussel·les i l'Ajuntament, l'alcaldessa en aquest cas, decideix anar-hi el millor vestits possible, incorporant dos tinents d'alcalde de les àrees pertinents i també cost tècnic, el que jo he considerat necessari.
1: El cicle dona avui el tret de sortida amb dues conferències al Parlament Europeu a Brussel·les, on debatran diferents entitats ecologistes i de promoció de la mobilitat sostenible, com ara DEPANA, promoció del transport públic, comissions obreres, Zero Port, Ecologistes en Acció i Stay Grounded. La Generalitat impulsarà la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un organisme que tindrà com a objectiu definir una estratègia conjunta per als aeroports catalans i reforçar la capacitat de planificació del sistema aeroportuari del país. Segons el govern, el nou ens haurà de coordinar les competències que ja exerceix la Generalitat en aquest àmbit i treballar amb una visió global i de llarg termini. Per desplegar el projecte es crearà un comitè tècnic que haurà de preparar els canvis normatius necessaris perquè l'autoritat aeroportuària pugui començar a funcionar. La previsió és que la iniciativa arribi al Parlament durant aquest any. Avui torna la línia L22 de bus, que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge. Amb parades des del Cap Ramon Avia, la línia no prestava servei des de feia ja dos anys, però ara torna amb sortides de dilluns a divendres de 7 del matí a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora.
3: Crec que és una de les línies que teníem més ganes de poder reinaugurar o de poder tornar a obrir, perquè connecta la ciutat amb el nostre hospital de referència i a més ho fem guanyant horari de matí i de tarda. Per tant, aquesta, que és la, jo crec que la principal novetat, ens situa com a ciutat molt millor connectats amb un equipament necessari i el nostre de referència.
1: Més novetats, la línia L78 modifica el seu recorregut i a partir d'ara travessarà tota l'Avinguda Remolar per girar l'Avinguda 11 de setembre i arribar fins a l'encreuament amb el carrer de la carretera de la Marina, un canvi que, sobretot, serveix per connectar millor els barris de l'Eixample Sud, que compten amb menys alternatives de transport públic als seus carrers. Això arriba en paral·lel a la confirmació que les línies d'autobús PR1, PR2, PR3 i L20 modificaran el seu recorregut per acostar el servei a diferents equipaments de la ciutat.
0: Esports.
1: I l'AE Prat ha anunciat que Cristian Gómez és el nou tècnic per a la temporada vinent. El riberenc agafa les regnes de la banqueta pota blava després de passar per l'Hospitalet el curs passat a Tercera Federació i del qual va dimitir per culpa d'un episodi de violència d'un aficionat contra un familiar seu. A l'acte de presentació del nou entrenador també es va anunciar que el pretenc Javi Martos hi serà l'estaf tècnic del primer, com ja va fer durant l'etapa de Miguel Motoso. I tornem a l'informatiu de la una amb informacions més ampliades.
4: Planeta Prat.
5: Us deixem amb l'espai Sendes, on l'excursionisme, el senderisme i els viatges són el pal de paller d'aquest programa conduït pel pretenc Jaume Monés.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de «què farem, què direm?», obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons, que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles, i quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de «què farem, què direm?». Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de «què farem, què direm, què farem, què direm», doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics, que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que menava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tom completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc. No?
0: En llibres, com ara el Muntanyes maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Maneirons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir maneirons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allò que està al d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els maneirons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Mineirons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi i a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar, es va perdut, veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte que a més el va començar a picar i arrossegar per terra, i bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels volts de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels mineirons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general, i si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60 que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig de Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí doncs el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors per pista planera fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada anem a fer la fitxa tècnica. Distància
2: doncs
1: recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda, entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1,5 sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi, fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, i moltes i moltes i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurab, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies. No tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib amb piscines i polseretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit, i un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si esculls una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu!

Bona tarda. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de propera parada Barcelona-El Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Serà la darrera conferència de tot aquest cicle on participarà l'alcaldessa del Prat sota el nom de l'aeroport de Barcelona-El Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú. Amb l'alcaldessa Alba Bau Jordà, la coordinadora nacional de comuns Gemma Tarafa i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui dimecres 1 de juliol de 2026.

0: La Generalitat impulsarà la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un nou organisme que tindrà com a objectiu definir una estratègia conjunta per als aeroports catalans i reforçar la capacitat de planificació del sistema aeroportuari del país. Segons el govern, el nou ens haurà de coordinar les competències que ja exerceix la Generalitat en aquest àmbit i treballar amb una visió global i de llarg termini. Torna a la línia L22 de bus, que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge per tal de donar cobertura a la demanda d'accés a l'Hospital de Referència de la ciutat. És una línia que no prestava servei des de ja feia 2 anys, però ara torna amb sortides de dilluns a divendres des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. El Departament de Salut ja tramita a Catalunya el certificat que acredita determinades malalties derivades de l'exposició a l'amiant, un pas necessari perquè les persones afectades puguin accedir posteriorment a una compensació econòmica. Es tracta d'una mesura vinculada al desplegament de la recentment aprovada Llei de Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant, una qüestió de la qual ja vam parlar la setmana passada. I en esports, el Cristian Gómez ha estat anunciat com a nou tècnic de l'AE Prat després de passar per l'Hospitalet a Tercera Federació durant el curs passat. I pel que fa al temps, es manté l'estabilitat i les altes temperatures dels últims dies. Cel clar, pràcticament sense cap núvol durant tota la jornada d'avui i també de demà. Els termòmetres oscil·len avui entre els 26 i els 27 graus i s'espera que demà arribem als 30. Comencem el control tècnic amb Juan Carlos Muñoz Fornieles i qui us parla avui és Noelia Aguilar Bueno. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les 4 que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Marxem fins al Parlament Europeu, on hi tenim desplaçat l'Ivan Conde Pérez. Bona tarda, Ivan.
1: Bona tarda, Noelia. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio. Som a l'interior del Parlament Europeu en aquests moments. Esperem que ens pugueu sentir bé, però hem de parlar ben fluixet ara mateix. L'expedició que ha arribat aquest mateix matí a la capital de Bèlgica i a la seu al cor d'Europa ara mateix, doncs fent també els actes protocolaris com a membres patrocinats del eurodiputat Jaume Asens, que és qui doncs pot activar, podríem dir, aquest mecanisme, no?, de convidar a tots els ponents i participants, persones participants d'aquesta sèrie de xerrades, no només l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, així com els regidors Rafa Duarte i Quim Bartolomé, sinó les entitats ecologistes, comissions obreres, d'altres entitats també a favor de la sostenibilitat i del transport públic, que, doncs, com comentem, participaran d'aquestes 4 conferències, 2 avui, a partir de les 3:30 de la tarda i 2 demà pel matí. Com comentàvem, ja estan fent ara mateix aquesta visita institucional, també doncs, coneixent tots els detalls i les particularitats del Parlament Europeu a pocs metres de l'hemicicle on es celebren doncs, les diferents sessions plenàries, per exemple. Doncs així com a moda de curiositat ens hem trobat entre d'altres amb García Page, amb el president de Castilla-La Mancha, perquè a partir de les 3 de la tarda hi ha una sessió del Comitè de Regions. Precisament com l'agenda està apretada, hem pogut parlar amb l'alcaldessa del Prat per preguntar-li més detalls sobre aquesta expedició de 2 dies a Brussel·les. Això sí, ha sigut precisament el rovell de l'ou, la infraestructura que genera tot aquest debat a l'aeroport de Barcelona al Prat. L'escoltem.
2: Doncs som a l'aeroport de Barcelona al Prat, o a l'aeroport del Prat, esperant el vol que dirigeix la comitiva cap a Brussel·les. Recordem, avui i demà hi ha una sèrie de conferències i de xerrades on representants de la ciutat donaran el seu parer, el seu punt de vista, i també debatran sobre una situació que afecta precisament aquesta infraestructura, l'ampliació de l'aeroport del Prat. Està amb nosaltres l'alcaldessa Alba Bou Jordà. Alba, bon dia.
3: Bon dia, molt bon dia.
2: T'agraïm també aquests minutets abans d'una agenda força apretada. Explica'ns primer de tot què fa la representació de l'Ajuntament del Prat en aquestes conferències.
3: Bé, doncs ens han convidat com un dels aeroports afectats per aquestes pretensions ampliacionistes, no és l'únic però sí que és un dels importants arreu d'Europa, i el que tenim la intenció d'anar a fer és allà on sí es dirimiran aquest tipus de qüestions, que és en el cor de la Unió, a Brussel·les, al Parlament Europeu, doncs intentar que se senti i que s'escolti també la nostra veu, el nostre punt de vista, els nostres arguments, des de tots els punts de vista. De fet, nosaltres, ja ho sabeu, hi anem una representació de persones de l'Ajuntament, però també en aquesta comitiva, on no només hi ha gent del Prat, doncs hi van una representació d'algunes entitats ambientalistes, sindicats, entitats pel transport públic. Per tant, des de tots els punts de vista intentarem que se sentin quins són els nostres arguments. No som les úniques persones que hem anat a Brussel·les a fer lobby, diguéssim, que és una cosa que es fa molt habitualment i que en aquells despatxos i en aquelles oficines li estan molt acostumats, i per tant, doncs nosaltres també hem d'intentar que el que nosaltres entenem que són els interessos de, no només de la gent del Prat, que sobretot, però també de la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona i en general de Catalunya, doncs que s'entengui quin és el nostre punt de vista i quin és el nostre model d'infraestructura, de ciutat i també, si se'n permet, doncs de país.
4: Sí, jo et volia preguntar, a veure, gent com l'entitat ambientalista de Pana sí que ha tingut també molt de recorregut visitant Brussel·les moltes vegades, presentant documentació per doncs, fer front a les aspiracions no només ampliacionistes, sinó a qualsevol desendreçament que hi ha hagut mediambiental a la zona del Delta. Ara us acompanyen en aquesta comitiva. Us fareu una mica guiar per l'experiència i el consell d'aquesta gent que té força experiència movent-se pels passadissos de Brussel·les. Creieu que és important saber-se moure per allà?
3: Sí, sí, sens dubte. Nosaltres ja sabeu que, a més de la nostra ciència i d'aquells petits encàrrecs que haguem pogut anar fent a altres consultories i a persones que ens assessoren o entitats que ens assessoren, tenim diferents convenis amb dues entitats que són Depana i Seoverlife, que són dues entitats que, per una banda, Depana és l'entitat que va iniciar el que avui coneixem com a carta d'emplaçament, per tant la queixa de la Unió Europea al govern d'Espanya per al no compliment de les compensacions i de totes les feines que havia de fer en el nostre territori derivades de la primera ampliació. I Seoverlife és també, alhora que Depana, una de les entitats que té més experiència en l'àmbit ambientalista i ecologista dintre d'aquests fluxes de tramitacions i, bueno, fer lobby és això, eh? I per tant, tant Seoverlife com Depana en saben molt més que l'Ajuntament del Prat de moure's per aquells passadissos, de saber a quines portes cal picar, a quines són les persones diguéssim amb qui cal contactar de manera prioritària. Per tant, sí, la resposta és sí, ens deixarem guiar, només faltaria. També és cert que l'oficina dels europarlamentaris de cadascun dels partits polítics que hi estem representats també són qui ens han de, això, no?, guiar-nos una miqueta per el món de la política europea, com se sol dir. Però sens dubte ens acompanyem de Depana i de Seoverlife, primer perquè tenen molta més ciència que simplement l'Ajuntament del Prat en les qüestions ambientalistes i de territori, i segon perquè no és la primera ni la segona vegada que plantegen batalles i que les guanyen en seu parlamentària europea.
4: Hi ha una última pregunta que et volia fer. Va haver-hi força mobilització fa 5 anys amb la manifestació massiva d'entitats, de pagesia. Ara sembla que es tornen a moure les coses i ara hi ha aquesta comitiva organitzada a Brussel·les. Explica a la ciutadania per què ara torna a ser un moment important de moure's.
3: Bé, com sabeu, perquè és públic i perquè són tramitacions que diguéssim que són fàcils de conèixer, tenim temps, o hi ha temps, fins l'últim Consell de Ministres del mes de setembre per tal que es plantegi el DORA, i per tant sabem que estem en un compte enrere, tot i que és cert que el que fa el Consell de Ministres és l'aprovació d'un document d'inversions, però no estarà en aquest proper document que s'aprovarà, si tot es confirma, doncs durant les properes setmanes o mesos, quan sabrem alguna cosa de les pretensions concretes del plantejament ampliacionista del nostre aeroport, perquè no serà en aquest document, no? De tota manera, sí que és, en les properes setmanes, sí que hem de començar a plantejar quins són els nostres arguments, i també la societat civil, no? Les persones a títol individual, però també aquelles organitzacions i les institucions que lliurement vulguin, doncs crec que comença a tornar a ser el moment a tornar a plantejar quina força té cada bàndol, no? Si se permet l'expressió i aquest símil, i per tant nosaltres sabeu que no hem convocat aquesta manifestació que es planteja pel mes de setembre, que ha estat zero port amb altres organitzacions, diguéssim, i per tant nosaltres assistirem en aquesta manifestació, farem també una crida a la ciutadania, però també convençudes que no n'hi haurà prou amb aquest plantejament i que sens dubte haurem o bé de tornar a la Comunitat Europea. Nosaltres hi tornarem cada cop que se'ns convidi i cada cop que considerem que és necessari fer algun contacte, però en qualsevol cas torna a ser el moment, després de l'estiu tornarà a ser el moment de començar a aixecar la nostra veu i de fer els plantejaments en cadascuna de les institucions i dels àmbits necessaris.
2: Una molt ràpida, simplement, quin potencial veieu que pot tenir ser-hi presents durant 2 dies, durant 36 hores? Has parlat també d'aquests contactes una mica més enllà de l'esfera pública i del que es podrà veure en aquestes conferències, amb un Parlament Europeu també amb la configuració de forces polítiques que hi ha. Quin potencial hi ha que sigui un paper o un camp de joc important?
3: A Europa hi anem no només a explicar-nos, sabeu que està, diguéssim, la jornada la tenim plantejada amb algunes taules sectorials, però també aspirem a fer contactes amb altres entitats. Jo tinc ganes de parlar també amb els responsables de Stay Grounded, d'una entitat estrictament d'àmbit europeu, diguéssim, que treballa justament per això, per frenar les ampliacions, com ja han fet a Florència, ja han fet a Lisboa, és a dir, o ampliacions d'altres infraestructures, com per exemple poden ser els ports, no? I per tant, ser presents a Brussel·les durant aquests 2 dies vol dir, en primer lloc, per la part que ens pertoca i per aquesta legislatura, diguéssim, serà la primera vegada que podem anar a Europa i saber, bueno, doncs això, quins són els fluxos relacionals allà, que ens coneguin, que sàpiguen que hi ha una alcaldia a la conurbació de Barcelona que és la principalment afectada, o el terme municipal principalment afectat per aquesta pretensió, que hi ha algú que té alguna institució, diguéssim, que té unes pretensions d'aturar l'ampliació d'aquesta infraestructura, i per tant de, com es diu vulgarment, repartir targetes. Jo estic convençuda que no serà la primera vegada, però no l'única vegada que anem a Europa a parlar d'això en aquest 2026, i per tant la nostra intenció és d'establir molts contactes i de que allà se sàpiga que hi ha persones i institucions que estem disposades a plantejar la batalla.
0: Molt bé, Ivan, no sé si voldries afegir alguna coseta més.
1: No, simplement ja hem pogut escoltar, no, la intenció, la declaració d'intencions, millor dit, de l'alcaldessa, no, deixant entreveure de manera bastant transparent que segurament no serà la primera vegada, o millor dit, la darrera vegada que en aquest 2026 l'Ajuntament sigui present a Brussel·les. És un camp de joc molt important, o com a mínim així ho considera també el consistori, no? On és cert que l'equilibri de forces polítiques no és gaire favorable, no? amb una majoria més aviat conservadora, però en sí que com a mínim doncs es poden fer certes pressions, es poden tocar certes tecles, i és una mica el que hem escoltat, no? Més enllà de l'agenda oficial, que comença a 3:45 avui amb la primera xerrada, que es titula Marc i experiències europees en infraestructures de transport i espais naturals, on hi participaran Candela López, la coordinadora nacional dels Comuns, Vicent Marsà, l'eurodiputat que pertany a Compromís, i Marc Jiménez, membre de Greens al Parlament Europeu. A partir de les 5:30 hi ha una segona, que és en la que participen les entitats ecologistes favorables a la mobilitat sostenible, com Depana, Promoció del Transport Públic, Zeroport, Ecologistes en Acció, Stay Grounded i Comissions Obreres, i les dues que hi ha una, sobretot aquest punt d'això, no? De tocar portes, de tenir contactes segurament fins i tot, no? Més informals o més de portes cap a dins, per, com ha dit en paraules seves pròpies, fer lobby de cara al que es planteja una batalla important, sobretot marcant això, aquest tercer i sobretot darrer trimestre del 2026, on es coneixeran i on hi haurà novetats rellevants.
0: Perfecte, Ivan, doncs moltes gràcies per aquesta cobertura i que termini d'anar molt bé.
1: Que vagi molt bé, adeu.
0: Infraestructures. La Generalitat impulsarà la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un nou organisme que tindrà com a objectiu definir una estratègia conjunta pels aeroports catalans, a més de reforçar la capacitat de planificació del sistema aeroportuari. Segons el govern, el nou ens haurà de coordinar les competències que ja exerceix la Generalitat en aquest àmbit i treballar amb una visió global i de llarg termini. Entre les seves funcions, s'hi haurà elaborar la planificació estratègica dels aeroports, fer-ne seguiment, promoure una millor connectivitat i impulsar projectes vinculats a la sostenibilitat i la descarbonització del sector. L'autoritat també incorporarà el Comitè de Rutes Aèries amb la voluntat d'afavorir connexions que, més enllà del volum de passatgers, tinguin impacte econòmic per a Catalunya. Entre les línies de treball que es plantegen hi ha també una millor connexió ferroviària entre les diferents infraestructures aeroportuàries del territori. El govern remarca, però, que aquest organisme no assumirà la gestió directa dels aeroports ni tampoc l'operativa dels vols, que continuaran sota responsabilitat dels organismes estatals competents. Per desplegar el projecte es crearà un comitè tècnic que haurà de preparar els canvis normatius necessaris perquè l'autoritat aeroportuària pugui començar a funcionar. La previsió és que la iniciativa arribi al Parlament durant aquest any.
5: Mobilitat.
0: Arriben novetats al servei d'autobusos aquí al Prat. La destacada és el retorn de la línia L22, que des d'avui connecta la ciutat amb l'Hospital de Bellvitge, el centre hospitalari de referència al municipi. La línia no prestava servei des de feia ja 2 anys, però ara torna amb sortides des del Cap Ramon Avià de dilluns a divendres, programades entre les 7 del matí i les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. Escoltem Alba Bou, alcaldessa del Prat, i Joan Maria Vigues, director de Mobilitat, Sostenibilitat i Transports de l'àrea metropolitana de Barcelona.
6: Crec que és una de les línies que teníem més ganes de poder reinaugurar o de poder tornar a obrir, perquè connecta la ciutat amb el nostre hospital de referència i a més ho fem guanyant horari de matí i de tarda. Per tant, aquesta, que és la, jo crec que la principal novetat, ens situa com a ciutat molt millor connectats amb un equipament necessari i el nostre de referència.
7: Que a més dona molt millor servei, amb més parades a l'entorn de l'hospital, i per tant doncs creiem que és una bona millora per la població, per la ciutadania del Prat.
0: La MB també ha modificat el recorregut de la línia de bus metropolità L78, que connecta el Prat amb Sant Boi de Llobregat. Ara arribarà als barris de l'Eixample Sud i la Barceloneta, cosa que millora l'accessibilitat al transport públic pels residents d'aquestes zones, que connectaran directament amb l'estació de Rodalies i el metro.
6: Crec que és una de les línies que teníem més ganes de poder reinaugurar o de poder tornar a obrir, perquè connecta la ciutat amb el nostre hospital de referència i a més ho fem guanyant horari de matí i de tarda. Per tant, aquesta, que és la, jo crec que la principal novetat, ens situa com a ciutat molt millor connectats amb un equipament necessari i el nostre de referència.
0: D'altra banda, les línies urbanes PR1, PR2 i PR3 i també la línia metropolitana L20 deixaran de circular per carrers estrets com ara Joan Maragall o Enric Borràs, i ho faran per avingudes i carrers més grans com són Josep Anselm Clavé, Les Moreres i Logaité del Llobregat. Escoltem el tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció institucional, projectes urbans i mobilitat, Juan Pedro Pérez.
8: Deixen de passar per carrers estrets i milloren d'aquesta manera doncs, la vialitat, la circulació, l'accessibilitat i la seguretat d'aquests carrers.
0: D'aquesta manera es permet també ampliar la cobertura del servei i acostar-lo a diferents equipaments de la ciutat, com ara el Centre Cívic Palmira Domènech, l'Escola d'Oficis o l'Escola d'Idiomes, o els instituts Illa dels Banyols i Salvador Dalí, també el nou edifici municipal de serveis a les persones, d'entre altres. Moment ara per fer una breu pausa de publicitat. Tornem molt aviat amb més informacions.
9: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
10: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
11: Ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
12: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
13: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
14: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
5: Altres apunts.
0: El Departament de Salut ja tramita a Catalunya el certificat que acredita determinades malalties derivades de l'exposició a l'amiant, un pas necessari perquè les persones afectades puguin accedir posteriorment a una compensació econòmica. Es tracta d'una mesura vinculada al desplegament de la recentment aprovada llei del Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant, una qüestió de la qual ja vam parlar la setmana passada. Fins ara, més d'una trentena de persones ja han iniciat el procediment per obtenir aquest certificat, que permet acreditar oficialment que determinades patologies tinguin relació amb l'exposició a aquest material. Entre les malalties que poden ser reconegudes hi ha el mesotelioma, el càncer de pulmó, el càncer de laringe i els casos d'abscestosi amb afectació funcional moderada o greu. Per a gestionar aquestes sol·licituds, Salut ha creat un comitè específic encarregat d'avaluar la documentació aportada per les persones afectades o també pels seus representants o familiars i emetre el dictamen que servirà de base per a l'emissió del certificat. Aquesta petició es pot fer tant via telemàtica a través de la Generalitat i com presencialment a les oficines d'atenció ciutadana i el termini previst per resoldre cada expedient és de 3 mesos. Un cop obtingut aquest certificat, el següent pas és tramitar la compensació econòmica davant la Seguretat Social, que és l'organisme encarregat de reconèixer el dret i efectuar-ne el pagament. Ara mateix, aquest mecanisme s'aplica als casos que ja disposin d'un reconeixement administratiu o judicial relacionat amb una incapacitat permanent derivada d'una malaltia professional causada per l'exposició a l'amiant. Per a la resta de situacions, el desplegament es farà de manera progressiva. La Inspecció de Treball de Catalunya ha enviat avisos a prop de 12.000 empreses per recordar la necessitat de prevenir els riscos laborals associats a les altes temperatures i evitar possibles cops de calor aquest estiu. La campanya es centra especialment en sectors amb una elevada exposició a l'exterior, com ho són la construcció o l'activitat agrària. Segons les dades facilitades pel Departament d'Empresa i Treball, 6 de cada 10 empreses que han rebut la comunicació són del sector de la construcció, mentre que la resta corresponen principalment a activitats agràries. L'objectiu és recordar les empreses que han d'avaluar els riscos derivats de la calor i adoptar mesures preventives per protegir les persones treballadores davant situacions de temperatures i humitat extremes durant els mesos d'estiu. Per territoris, la major part dels avisos s'han enviat a empreses de la demarcació de Barcelona, seguida de Lleida, Tarragona i Girona. Aquesta actuació forma part de la campanya anual de vigilància de la Inspecció de Treball davant l'exposició a temperatures extremes. El dispositiu inclou una primera fase de comprovació preventiva per verificar que les empreses tenen protocols preparats i una segona fase que s'activa durant episodis de calor intensa, especialment arran de denúncies o alertes per situacions de risc. Des de la inspecció es recorda que no aplicar les mesures de protecció adequades pot comportar infraccions greus o molt greus en matèria de seguretat i salut laboral. La Generalitat ha posat en marxa una nova iniciativa per acostar l'eclipsi solar total previst per al 12 d'agost als infants i als joves que participin aquest estiu en vacances en activitats de lleure arreu de Catalunya. La proposta vol aprofitar aquest fenomen astronòmic excepcional com una oportunitat educativa i de divulgació científica. El programa, batejat com a Eclipsi per tothom, Lleure, ha estat presentat per la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, en un acte celebrat a la seu de la Fundació Catalana de l'Esplai al Prat. Segons ha explicat el departament, l'objectiu és que l'eclipsi es converteixi en una experiència compartida que desperti la curiositat científica i ajudi també a apropar el coneixement a nens i nenes més enllà de l'àmbit escolar. Una iniciativa amb la que també es busca reforçar l'interès per la ciència i les vocacions científiques entre els més joves. El projecte arribarà als espais de lleure educatiu com casals, esplais i caus i es desplegarà en prop de 1.800 activitats d'estiu amb la previsió d'arribar a més de 100.000 participants. Les activitats activitats combinaran explicacions científiques amb propostes participatives adaptades a cada edat. La iniciativa forma part de l'estratègia més àmplia Catalunya mira el cel, amb què el govern vol convertir l'eclipsi del 2026 en una ocasió per impulsar la cultura científica i acostar l'astronomia al conjunt de la ciutadania.
5: El temps.
0: I ara és el torn de l'actualitat meteorològica amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
15: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també al Puig de Calm o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant, només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina.
0: I com tenim la situació al litoral?
15: Una situació dominada pel vent de tramuntana a la Costa Brava, sobretot del Cap de Begur cap al nord, també una mica de vent de dalt del Cap de Salou cap al sud, i en canvi refrontall, vent de xaloc, més de marinada i més humit també a la costa central. De fet, aquest vent de marinada de xaloc o de migjorn també s'acabarà imposant a la costa tarragonina al llarg d'aquesta tarda. Per tant, hi haurà un gir del vent de 180 graus en aquesta zona sud tarragonina, i això farà que hi hagi una mica de mar espessa, aquesta mar de vent més aviat evident, amb onades que poden passar fàcilment del metre d'altura. Però, sens dubte, serà mar enfora, a la Costa Brava, on tindrem la mar molt més esvalotada. Per tant, precaució que hi hagi d'anar algunes milles mar endins, perquè tindrem forta maror o maragassa. En vista, el dijous continuarà bufant aquesta tramuntana, a més molt calenta, a la Costa Brava, temperatures elevades, i a la costa tarragonina, al matí mestral, a la tarda una altra vegada xaloc. N'estem pendents a la xarxa?

0: I fins aquí l'informatiu migdia d'avui dimecres 1 de juliol. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports de la mà de Jonathan Marín. Nosaltres tornem a les 5 amb el butlletí informatiu. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
2: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
1: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
1: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 50 segons de 2:15 de la tarda. Avui al programa parlarem de la notícia d'ahir a la tarda, aquest anunci del nou entrenador de l'Associació Esportiva Prat, que és Cristian Gómez, el que fins la temporada passada era entrenador de l'Hospitalet a Tercera Federació, un càrrec que va deixar a mitja temporada per un incident que es va produir a la grada, un episodi de violència. En aquest acte de presentació també va ser notícia l'anunci del segon entrenador, perquè és el pretenc Javi Martos, que torna així a formar part de l'estaf tècnic del primer equip del conjunt Potalava. Avui en el programa d'aquesta edició migdia recuperarem les declaracions més destacades d'aquesta presentació. I com tots els dimecres, torna novament lliure directe per parlar de com estan anant les actuacions arbitrals en aquest Mundial de Futbol i també les darreres notícies. Com sempre, ho analitzarem i ho comentarem de la mà del nostre àrbitre de referència, Agustí Farizo. Abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.Ràdio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya avui el Juan Carlos Muñoz. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes a arrencar el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem el programa i comencem parlant de l'Associació Esportiva Prat, que ha anunciat que Cristian Gómez és el nou tècnic per a la temporada vinent a Lliga Elite. Un Cristian Gómez que el tindrem divendres a 2:15 en directe aquí als estudis del Prat de Ràdio per parlar d'aquest nou projecte que comença. I és que el riberenc ara agafa les regnes de la banqueta a Potalava després de dirigir a l'Hospitalet el curs passat a Tercera Federació, el club al qual doncs va deixar mitjans de temporada per culpa d'un episodi de violència d'un aficionat contra un familiar seu a la grada. Previ al seu pas per la banqueta de l'Hospitalet, Gómez havia estat tècnic auxiliar del primer equip masculí de la Unió Esportiva Sant Andreu durant la temporada 24-25 i que va finalitzar amb una tercera posició a Segona Federació. Com a futbolista, Cristian Gómez ha ocupat la demarcació de migcampista i ha passat per les files de l'Espanyol a Primera Divisió, també del Real Madrid Castilla i Girona a Segona, encara que la samarreta que més vegades ha posat ha estat la de l'Hospitalet a Segona B i a Tercera Divisió. Escoltem el nou tècnic Potalava, que assenyala que no va dubtar quan va rebre aquesta proposta per agafar la banqueta del Prat.
1: I bé, des d'un primer moment que vaig parlar amb el Dani, jo tenia clar que volia vindre aquí perquè és un projecte de futbol que a mi m'agrada. Després del que vaig passar a l'Hospi, doncs, necessitava alguna cosa que m'il·lusionés, no? que brillessin els ulls, com es diu, i crec que aquest era el joc idoni per mi. I bé, em donava igual la categoria, sincerament, Lliga Elite o Tercera, perquè tenia clar que era un joc on podia fer el meu treball molt bé i ser feliç, que és el que vull. I bé, va ser molt ràpid, quan el Dani m'ho va dir, em va posar d'acord molt, molt ràpid, i molt content d'estar aquí, i segur que anirà bé perquè és un lloc on em deixaran treballar i la línia de futbol que tenen aquí és a la meva, així que gaudirem segur.
0: Un Gómez que, doncs, com escoltàvem ara, un dels motius per al qual va acceptar aquesta proposta és aquest estil de joc, aquesta proposta, aquest projecte del conjunt Potalava.
1: Des de fa anys veig l'estil de joc, veig que és una proposta de futbol de combinar, de ser ofensiu, de ser protagonista, i crec que és el que jo vaig fer l'any passat a l'Hospi. I bé, tindrem moments bons, tindrem moments dolents, però la meva proposta és aquesta, i bé, treballar amb gent jove que de la casa que té futur i que pot millorar, i crec que amb el Javi i amb mi el dia a dia, amb el Dani també de preparador físic, milloraran, i és el que vull, que el jugador millori, perquè si el jugador millora tindran resultats.
0: Sobre com jugarà l'equip de Cristian, doncs el mateix tècnic ens ho explica.
1: Lògicament hi ha coses que millorar, perquè a vegades ens passaven de protagonistes, però és que jo crec en això, i això és el que veurem, un equip que intenta sortir del darrere, que vol ser protagonista.

0: protagonista tot el partit, i òbviament aquest 10% que quan tinguem que defensar, doncs ho farem bé, però el 90-95% que tinguem la pilota, ser protagonista, ser ofensius, i si podem guanyar 7-5, millor que 1-0, és la meva filosofia de futbol. Si podem guanyar 7-0, molt millor, però jo vull marcar gols i que la gent que vingui un equip, vegi un equip que vol la pilota.
1: Pel que fa a la plantilla, encara no hem conegut arribades, si sortides i renovacions. La darrera, doncs, fa res, uns minuts, Dani Buenaventura, que continuarà un any més vestint la samarreta de l'Associació Esportiva Prat. Sobre la plantilla, sobre la confecció, doncs, gairebé està en un 80%, ens va explicar, i es mostra molt il·lusionat.
0: La plantilla yo creo que está al 80-85%, falta las guindas, y bueno, al final esto ya es trabajo del club anunciarlo, pero he estado muy contento con los jugadores, me he empapado he estado viendo los partidos de ayer y hoy que le pasaba a Dani, los partidos que jugaron este año, y la verdad que ya los conocía, pero me he ilusionado aún más porque veo proyección, veo que son jugadores que quieren, que, ostras, que bien entrenados, van a poder rendir bien, y la verdad que, ostras, muy ilusionado.
1: A l'acte de presentació de Cristian Gómez també es va anunciar que el pretenc Javi Marto serà el segon entrenador, tornant així a formar part de l'staff tècnic del primer equip del conjunt Potalova. Recordem que durant l'etapa de Miquel Motoso, Martos ja va desenvolupar aquest càrrec.
2: Escoltes el Prat Esport.

0: 8 minuts passant de 2:15 de la tarda. Tornem novament a escoltar la sintonia de Lliure Directe. La setmana passada doncs era festiu i no vam tenir aquesta secció, i per tant doncs teníem dues setmanes de moltes accions arbitrals en aquest Mundial de Futbol, que està donant molt que parlar, i que doncs ara repassarem amb el nostre àrbitre, l'Agustí Farizó. Què tal, Agustí? Bona tarda i benvingut novament.
1: Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports. Bona tarda, Jona. Moltes ganes de tornar. Se m'ha fet una mica llarg, dues setmanes sense estar amb vosaltres.
0: Hi ha moltes coses que comentar, no? Uf. Que ho anàvem parlant per WhatsApp, de mira això, mira l'altre.
1: Sí, sí, anava apuntant coses jo de totes aquestes dues setmanes, de tota la intensitat, com dius tu, del Mundial, perquè hi ha hagut molts partits, moltes coses, i jo pensava, dic, tindrem que fer un programa de 3 hores per poder cobrir almenys el 90%, però bueno, no és possible. Però bueno.
0: No serà possible, repassarem alguna de les coses més destacades, i si et sembla bé, mira, començarem amb coses de fa pocs dies. Et parlaré del partit aquest entre Alemanya i Paraguai. Hi va haver un gol anul·lat a la pròrroga a Alemanya per una falta. Anton es desentén de la pilota i bloqueja Orlando Gil, el porter de Paraguai, impedint-ne participar en aquesta acció de forma natural. Aquest és l'argument per al qual es va anul·lar aquest gol i que doncs no va poder pujar al marcador. Era el 2-1, recordem, partit que va arribar doncs amb els empats, amb l'empat a 1 als penals, i en els penals Paraguai va passar. No hi ha hagut molt de rebombori, potser Alemanya sí, aquí no, perquè sí que és veritat que Alemanya doncs ha decepcionat una mica, però és un gol que doncs
1: ha costat
0: una eliminació. Aquí hi ha moltes opinions, no? No sé si amb el reglament amb la mà o amb aquest nou reglament doncs està ben anul·lat, però jo vaig veure la jugada i per mi no em semblava... Vamos, no és un gol anul·lat perquè no arriba el porter tampoc a l'acció, i l'empenta tampoc és que sigui molt intensa.
1: Mira, anem per parts, pam a pam, i com sempre dic, aviam, si es permet jugar a futbol, si es permet el contacte, si es permet que hi hagi jugades en què l'acció física sigui permissible, s'ha de permetre a tot el camp. Jo et dic, Jonathan, que en directe jo no vaig veure cap falta. Mira el que et dic, en directe, perquè està seguint la trajectòria de la pilota, remata amb un cop de cap espectacular el jugador alemany,
0: Jonathan Tah.
1: Sí, i gol. I veig que l'estan revisant. Clar, quan et diuen què estan revisant, llavors t'hi fixes. I honestament, jo com tu, i com crec que el 99% dels espectadors, no veig falta al porter. Hi ha un petit contacte, sí, però quants penals tindrien que xiular amb un corna amb aquest tipus de jugades que hi ha un petit contacte? Quantes faltes a favor s'han de xiular a favor de l'equip defensor amb aquest tipus de contactes? Clar, és del porter, el desequilibre li retalla la maniobrabilitat? No, per mi no és...
0: I que el porter, quan remata no, que està de peu, intenta aturar-la, no arriba perquè la pilota li passa per dalt, tot
1: sí,
0: i
1: sí, sí, li passa per sobre,
0: perquè és una gran rematada, en fi, és que no,
1: que
0: no ja afecta
1: dic,
0: el gol.
1: Partint, com tu dius, de que s'està deixant jugar molt en el Mundial, i ara ho parlarem amb més coses que hi ha, s'està jugant amb una virilitat que no estem acostumats, a lo millor aquí a Espanya, a Europa potser una mica més, i a la Premier també, però aquí a Espanya no. Si s'està permetent tot això, s'ha de permetre que hi hagi un mínim contacte amb el porter, que no és falta ni l'impedeix, com te dic, el que ell pugui parar o no la pilota que acaba en gol. Hi ha una cosa que està molt clara, he vist en diversos partits que el porter s'ha desmitificat allò de que és intocable dintre de l'àrea. No, senyor, al porter se li pot disputar la pilota sense fer-li falta, òbviament, i se li pot saltar al costat, i si després ell falla i perd la pilota, ja és el seu problema. Però allò de la mítica frase de el portero en el área pequeña es intocable, no, sí, això sí, és mentida. Sí, sí. Per mi no hi ha falta, i li roben la classificació a Alemanya, perquè clar, sí que hi ha hagut rebombori, com tu dius, a Alemanya, i molt, i s'ha parlat, a les redes socials s'ha parlat molt d'aquest gol anul·lat a Alemanya. Clar, què fa gràcia de cara a la gent? Que ha passat el dèbil, no?
0: Clar, ha passat
1: Paraguai.
0: Si vols el dèbil. Robert, al contrari, no? Si hagués passat amb Argentina i això li favoria a Argentina, doncs segurament, no? Tot aquest tema d'Infantino va amb Argentina, doncs aquest tindrà
1: claro,
0: més resolt.
1: Li preguntin a Colòmbia, si el senyor que li piten el fora de joc amb el partit contra, crec que va ser contra Mèxic, no me'n recordo, si en vez de gastar un 43 hagués gastat un 40, no és fora de joc? Bé, Segueix, sí, segueix, sí. Perquè és que m'he posat una mica nerviós en molts partits,
0: Sí, sí, mira, ja que parles d'això, no? Aquí el tema el tenim en la tria del frame, no? Que és un tema de sortir la pilota del peu de la persona que fa, no? L'assistència va recordar una mica, no és igual, però amb aquell fora de joc a Lewandowski que calçava un 49, no?
1: Sí, clar, el del camp de la Real Societat, mm-hmm. Ens ha donat un gol al Barça, sí.
0: Vinga, parlem ara de res, d'una acció que va ser fa unes hores en el partit entre Mèxic i Equador, un gest pel qual doncs, Piero Incapié en els darrers minuts del partit entre Mèxic i Equador doncs, va ser expulsat. Per què? Doncs perquè va tapar la boca amb la mà en un moment on li deia alguna cosa al jugador mexicà Santiago Jiménez. Va intervindre el VAR i va rebre la vermella. La segona vegada que veiem en aquest Mundial que aquesta acció, que un jugador que es tapa la boca amb la mà, doncs rep una targeta vermella, i és que recordem que la FIFA va dir que si algun jugador es dirigia a un rival amb la boca tapada, doncs aquest veuria automàticament la vermella, independentment si li ha dit
1: que
0: guapo eres.
1: El que sigui. Bé, m'ho van veure, com tu dius, amb el jugador de Paraguai, l'àrbitre era el salvadoreny Ivan Barton, i bueno, ha sigut producte de molts memes i tal com ho va dir, no sé si ho recordes tu,
0: no.
1: Que va dir, sí, Paraguai, number 10,
0: però
1: va dir així com amb molta energia, bé, en fi, targeta vermella, molt bé, la jugada d'Equador, targeta vermella, perquè la normativa i la regla ho diu, d'acord, però s'han de valorar moltes més coses, Jonathan. S'han de valorar moltes més coses, i la FIFA li ha de donar una volta a aquestes vermelles, perquè...
0: És la llei Vinicius,
1: sí, eh? Sí, sí, sí, és la llei Prestiani.
0: Prestiani, sí,
1: la Prestiani.
0: Sí.
1: Llavors, clar, un jugador es pot tapar la boca, però no té per què ni faltar-li el respecte, ni dir-li res que el pugui molestar. Però clar, què passa? Que l'altre jugador sí que sap que és expulsió. Llavors què passa? Se'n va a l'àrbitre, se'n va a buscar-lo. Oye, m'ha dit tal cosa, encara que sigui mentida, per guanyar ell benefici d'aquesta acció del jugador contrari. Però li pot dir, anda que ja te vale el que has dit, per exemple. Però clar, el que dius tu, el fet de que l'acció sigui tapar-se la boca, la regla diu que serà expulsat. Intervé el VAR? Clar que intervé el VAR, perquè l'àrbitre no se n'entera. Però sempre, la FIFA, aquí hi ha una cosa que no s'està aplicant, que la FIFA ho va dir, sempre que hi hagi hagut algun conflicte anterior de forma immediata, que s'hagin discutit dos jugadors i un d'ells es tapi la boca i li digui alguna cosa a l'altre, llavors s'ha d'ensenyar la vermella. Si no hi ha hagut res entre aquells dos jugadors i tal, i passa pel costat un jugador i l'altre es tapa la boca i li diu alguna cosa, s'han de calibrar molt bé les coses, i sobretot el VAR ha de saber quan ha d'avisar l'àrbitre per aquest tipus d'accions o per aquest tipus de coses. No recorda ningú que el senyor Leo Messi, per mi el millor de la història, òbviament, també es va tapar la boca en un partit d'Argentina, no va cridar el VAR a l'àrbitre. Modric, amb Croàcia, també es va tapar la boca i no van cridar a l'àrbitre. Clar, això que et fa pensar, el que tu i jo hem parlat tantes vegades aquí en aquest estudi, s'aplicarà la norma, sigui la que sigui, igual per un jugador per un altre o per un equip per un altre? No. I seria a l'etern debat de tot aquest tema.
0: Doncs estaria bé també si s'aplica a tothom, perquè si no es... Si no vas a dir-li a un jugador una cosa greu, no cal tapar-se la boca. Si te la tapes...
1: Sí, no, si estic d'acord amb tu. Si li has de dir, escolta'm, mira, estigues tranquil.
0: O calla la boca mateix,
1: calla,
0: no cal que
1: calla,
0: tapis la boca amb la mà.
1: Claro,
0: s'ho dius i ja està, però no te la tapis. Si te la tapes...
1: És que aquesta norma està feta per la presumpció de culpabilitat.
0: Sí,
1: si tu
0: sí.
1: Tapes la boca, entenc perfectament el que tu em dius, que si et tapes la boca és per dir-li alguna cosa, que no vols que la gent el llegeixi els llavis perquè és pues, una falta de respecte o és un insult o el que sigui. D'acord amb tu amb això.
0: Parlant del partit entre Alemanya i
1: Paraguai.
0: I Paraguai, anava a dir Equador, Paraguai, no? El tema del contacte, un contacte que sí que es va deixar i molt en el partit entre Uruguai i Espanya. Déu-n'hi-do l'arbitratge d'Elfaz, que va, bueno, va ser permissió o no, el següent, no? El col·legiat estadounidenc.
1: No,
0: faltes, protestes, aviam, amics, deixava fer el que tothom volgués.
1: No, o sigui, per mi un zero absolut per Ismael Elfaz, àrbitre nord-americà que va pitar a l'Uruguai a Espanya. Hi ha tres jugades que per no aturar-les abans del que ho va fer podien haver lesionat. De fet, Nico Williams, sí, ja no podrà lesionat. Tornar a jugar al Mundial perquè està lesionat després que De La Cruz li donés una patada per darrere sense opció de jugar la pilota i li treu la targeta groga. Igual és que jo amb 30 i molts anys d'arbitratge no hi he après res, però és que això és vermella directa. Un atac, encara que no sigui molt prometedor, que se'n va en velocitat i l'única forma d'aturar-lo és una patada, perquè és patada de derribo.
0: Sí, sí, és patada de ràbia, patada de ràbia, que podem veure vulguis. En categories doncs, de quarta catalana, d'aquestes de típic aquí
1: veu.
0: Una miqueta més rotllero,
1: sí, sí, sí,
0: que diu, mira,
1: qual.
0: Pum, ala, sí, sí, i jo em vaig al carrer, però tu
1: correcte.
0: Te l'emportes.
1: Impotència, estaven fora del Mundial, em dona tot igual, li dono una trascada i no penso que és un company que té una carrera esportiva com la meva.
0: No, i que li deixa sense poder disputar i continuar el Mundial.
1: Claro. No, ja dic, Nico Williams se li ha acabat el Mundial. Una patada i me li treus la groga. I després, a Canovio,
0: li va deixar...
1: Agustín Canovio, el jugador uruguaià, que havia donat 3 o 4 patades i ni li havia tret la targeta groga, i l'entrada que li fa a Pau Cubarsí, que si li enganxa bé el turmell, li trenca...
0: El deixa sense Mundial, també.
1: No, li trenca tíbia peroné i 8 mesos a l'estacada. No és que sols se perd el Mundial, es perd 8 o 9 mesos de temporada, i haguéssim vist, pobre nano, amb 19 anys, si després hagués tornat a ser el que és. Clar, això què passa? Jo, com a àrbitre, això sé com funciona. I tu vas permetent.
0: Clar, els jugadors van veure... Bueno, claro. Marcos Llorente, ja ho va dir després, no?, que després de veure els primers 25 minuts deia, bueno, crec que aquí puc repartir estopa, que no em pitaran falta, i així va ser.
1: Correcte.
0: Va repartir alguna i no li van xular res.
1: Correcte. I bueno, també hi ha una jugada de Canovio anterior que li dona una trompada amb força desproporcionada a Cucurella i no pita... ni falta. Bueno, van haver moltes accions que van estar, bueno, fregant el límit, no de la targeta groga, sinó de la targeta vermella. Mira, això, jo no sóc partidari de violència al futbol, òbviament, ni com a persona, ni com a aficionat, ni com a àrbitre, però Carvajal això sí que ho entén millor. Veus? A l'Eurocopa, no sé quin partit va ser, no recordo.
0: L'Alemanya, dius, la vermella. Bueno,
1: li van donar 2 tarascades, no sé si va ser a la Minja Mal, i la tercera li va dir, ja vindràs. I quan va vindre li va explicar, saps? Llavors, clar, també necessitem a vegades un jugador que fiqui la cama. Està molt bé, jugar bé, tocar, tiqui-taca, però també s'ha de ficar la cama i donar, no et diré patades, però sí que s'ha de donar un cop sobre la taula de dir, nosaltres també estem aquí. Perquè és que quan veus un àrbitre tan permissiu que podia haver lesionat a molts jugadors espanyols, tu tens que prendre també les teves... iniciatives amb aquest tema. I clar, no tenim gent d'aquest perfil actualment a la selecció, perquè clar, què li demanaràs a Pedri que doni una patada? Li demanaràs a la Minja Mal? Li demanaràs a Rodrigo? A Cucurella, inclús, que és defensa?
0: I que no és només això, Agustí, és que si no també és la imatge. Això
1: clar.
0: Ho veu després, és un Mundial, ho veu tothom.
1: Clar.
0: Els nens després, doncs, si veuen que això es fa en un Mundial de futbol, què no faran ells en un partit de Lliga també, doncs quan tinguin ratlla, doncs pum.
1: Exactament, això és el pitjor exemple que se li pot donar.
0: Aquest
1: és el pitjor exemple que se li pot donar a la gent que comença a jugar al futbol, els nens, els adolescents, perquè bueno, es veu que si ho veuen a la televisió, ho veuen a l'elit del futbol mundial, perquè jo no puc fer-ho. De fet, lo d'Uruguai, amb això acabo el tema Uruguai, fixa't si estan cabrejats i van sentir impotència.
0: Sí, el tema del vol, no?
1: Correcte, això és el que anava a comentar, que el president de la Federació Uruguaia de Futbol els va dir que cadascú tornés com volgués, amb la seva família, i que es paguessin el bitllet de tornada a casa. Amb això ja queda tot dit.
0: Parlant d'àrbitres permissius, també va ser bastant... Jo diria que aquí, al VAR, parlem del partit entre Brasil i el Japó. Mauricio Mariani va ser doncs, l'àrbitre bastant a l'arbitratge d'aquest partit. I et parlo d'una expulsió perdonada a la primera meitat al Japó. Se no clava els tacs en la cara interna del turmell de Vinícius. Entrava amb... bastant dura, li podia haver fet molt, molt de mal. Aquí el VAR es va rentar les mans i no va entrar. Jo, veient les imatges, em va sorprendre.
1: És que a mi m'agradaria...
0: Ho entenc, el del camp potser no va veure la gravetat de l'acció, però
1: el VAR sí que l'ha de veure.
0: VAR, sí,
1: el VAR l'ha de veure, doncs... i ja ho hem vist en diversos partits. Mira, sense anar més lluny també, en el partit Brasil Marroc de la fase de grups, Hakimi li dona la mateixa entrada... li dona una patada per darrere a Vinícius, que també era vermella directa i tampoc entra al VAR. A mi m'agradaria, Jonathan, estar a les xarles que els hi donen a FIFA, al senyor Pierluigi Collina i als seus companys, als àrbits i als àrbits de VAR. Perquè jo no sé el criteri de quan té que entrar, quan no té que entrar, i ens té a tota l'afició del futbol de tots els països una mica, doncs, que no sabem per on van els trets. Sí que és cert que aquesta jugada és molt òbvia, com dius tu, de que a l'àrbitre de camp pot no veure per la seva posició, per la seva òptica de la jugada, però el VAR sí que té que entrar a dir-li, vés a revisar aquesta jugada perquè és vermella directa, i a més és una vermella clara que quan la vagi a revisar li ensenyarà la vermella i no li diran res amb l'àrbitre de VAR. No entenc quins criteris. He de pensar que allò de sempre, que segons quins partits es fa, segons quins partits no es fa, no sé realment les directrius que tenen a nivell arbitral.
0: A línies generals, perquè tenim un munt de partits que podrien comentar accions, però ja en línies generals, com estàs veient o quina valoració, què t'està semblant l'arbitratge? Perquè jo veig molt permissiu als àrbitres, o gairebé tots, en el tema de molta acció de xoc, de contacte, poca intervenció del VAR, a vegades bé, perquè doncs, fa que sigui un joc fluid, però moltes vegades sembla doncs, que no hi estiguin fent res i deixen fer, com en aquest cas.
1: Doncs aviam, és que el que vaig dir en l'últim programa, hi ha arbitratges de molts països d'arreu del món, i clar, no és el mateix un arbitratge asiàtic, un arbitratge australià, que un arbitratge nord-americà, sud-americà, centroamericà o africà o europeu. Què vull dir-te amb això? Per exemple, mira, hi ha un àrbitre que a mi m'agrada moltíssim, un àrbitre ja que és gran, que possiblement és el seu últim mundial, segur, ja t'ho dic ara, que és Aliyeza Fajani, que és a l'australià, que ho fa molt bé i deixa jugar molt als equips, però també sap quan té que tallar. Llavors, clar, suposo que els han dit, com et vaig dir uns programes enrere, que el tema de FIFA no vol espectacles, val? Ja et vaig dir en el seu moment, quan la història aquella d'Holanda i Argentina, que en Mateu Laoz van dir que havia tret moltes targetes vermelles i grogues, 18 targetes i tot això, la FIFA no vol que surtin targetes al camp. Llavors, clar, els àrbitres han de valorar i de calibrar si deixen jugar, fins a quin punt i tal. I això els hi fa por. Prefereixen no treure targetes que treure targeta i que els cridi l'atenció, perquè clar, això fa que tampoc vagi passant de fases ells, perquè ells van també passant de fases. Ara, després de la primera fase de grups, ja hi ha molts àrbits que estan a casa seva, eh? Llavors, clar, penso que estan permetent massa. Sí que els agrada que deixin jugar, però s'han de tallar els partits, i ja et dic, i això, per desgràcia, a mida que anem passant endavant, quan ja siguin més potents les seleccions que es disputin la classificació, encara veurem que es deixarà jugar més, i per tenir una targeta groga em penso que costarà.
0: Sí, sí, no, s'estan veient poques i a vegades doncs, són necessàries. Ens queden molts temes per comentar, però mira, tancarem amb un que és un pronòstic que vas fer, i és el tema de l'àrbitre català de Verdura, que doncs ha tingut premi aquesta temporada.
1: Doncs sí, com ja vam adelantar aquí al Prat Esports, al Prat Ràdio, Víctor García Verdura, ho vaig dir ja fa molts programes, crec que a principi de temporada, t'ho vaig dir a tu concretament, serà àrbitre internacional escarapel·la FIFA a partir del 1 de gener de 2027. A mi no em va sorprendre quan va arribar la notícia, em va alegrar moltíssim, però bé, estic esperant que passin un parell de setmanes, hem quedat per dinar, al final estaré amb ell i felicitar-lo personalment, perquè després em van a fer la pretemporada a Santander, etc. I jo ja m'ho esperava, vull dir, és un àrbitre que penso que si segueix fent les coses igual de bé que ho està fent aquí a Espanya, i com ho ha fet tota la seva trajectòria arbitral, amb humilitat, amb treball i amb saber estar, crec que pot fer grans coses a l'arbitratge UEFA. I mira, et vaig a donar una primícia, m'atreveixo a dir-te a dia d'avui, que quedi gravat, 1 de juliol de 2026, que Víctor García Verdura serà àrbitre espanyol del Mundial 2030 aquí a Espanya, Portugal i Marroc.
0: Home, si la projecció continua com és, i si li respecta les lesions, que evidentment aquest és un factor doncs, que sí, sempre hem de tenir en compte.
1: Té 4 anys.
0: Té 4 anys, pinta que amb aquest ritme serà l'àrbitre referència nacional.
1: Pinta molt bé. Pinta molt bé, honestament. I bueno, ho he dit perquè m'atreveixo a dir-ho, perquè amb ell no m'he equivocat mai. Li vaig predir amb 16 anys que seria àrbitre de primera divisió, he encertat. Li vaig predir quan vaig veure'l començar a pitar a segona i primera divisió com ho feia, i li vaig predir que seria internacional, i bé, no m'he equivocat.
0: A veure si ens envia un missatge per a la secció també,
1: Tinc que intentar, sé que és hiperdifícil el que et vaig a dir, però tinc que intentar que vingui aquí a l'estudi amb nosaltres, fer-li una petita entrevista, i no sé com ho aconseguiré, Jonathan, però dono temps i jo portaré a Víctor García Verdura aquí a aquest estudi en directe.
0: A veure si és possible. I ràpidament, molt breument, teníem la notícia de Stephanie Frappart, que és nomenada oficial d'arbitratge de la UEFA. Què suposa això, Agustí?
1: Mira, això, sincerament, la gent es pensa que serà la jefa de l'arbitratge UEFA. No, no és així. Seguirà sent Roberto Rossetti, segon Carlos Velasco Carballo, i Stephanie Frappart s'incorpora a la directiva de l'arbitratge UEFA, que és una noia, és una senyora que té més que capacitat provada que pot estar en aquesta directiva. Deixa l'arbitratge amb 42 anys, més de 350 partits a les seves cames d'èlit internacional, va debutar el 2010, es retira el 2026, 16 anys pitant de tot. Primera dona en pitar Champions League masculina, ha pitat finals de Champions, ha pitat mundials, ha pitat Eurocopes tant masculina com femenina, ha pitat Europa League, ha pitat Conference League i ha pitat de tot. Una persona que està més que contrastadament demostrat, preparada per formar part del grup directiu de UEFA que tria els arbitratges de tant Champions League com Europa League com Conference League. Vull dir, enhorabona amb ella, felicitem a Stephanie Frappart perquè crec que s'ho ha guanyat amb la seva feina, amb el saber estar i amb com ha estat sobre el terreny de joc com a àrbitre.
0: Ens canyadem sense més temps. Agustí, gràcies per venir un dimecres més i ens retrobem el proper dimecres ja amb l'últim de la temporada.
1: Doncs sí, una pena, però així serà. Salutacions, com sempre, a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports. Un plaer de nou estar amb vosaltres, Jonathan, i la setmana que ve, a l'últim d'aquesta temporada.

Acomiadem el programa d'avui, com sempre, agraint la feina i la col·laboració de la redacció d'esports del Prater Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb el Juan Carlos Muñoz. Els esports tornen aquesta tarda a 7:45 del vespre amb molts protagonistes. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies, un dia més i fins a la tarda. Adeu.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Venezuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca a Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadament 20-22 euros.
5: Lo que en verano para a veces, no sé si coger coche o... Avui en transporte público, perquè a este paso no se n'anava a llegar.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva. Un cop d'ull al temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Villeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és dels més importants que s'han produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: I jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
1: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
3: La directora general d'Apartur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
13: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi, i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
15: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establerta la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
14: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
0: Notícies en xarxa.
1: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara.

0: També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
1: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
2: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
1: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
5: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU 217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente de, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
4: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
1: I de fet multiplica per 4 l'anterior rècord que data de l'any passat amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
0: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses i tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
7: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
6: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
8: Vinieron una empresa del tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, on los arreglen.
9: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
6: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
10: Hola Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
11: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
10: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
12: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
13: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
10: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guibas.
14: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les dues, 2:45 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
15: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
14: D'altra banda, la última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
0: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
16: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
17: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst per en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
16: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrer i al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
0: Les obres del nou arxiu de Barcelona que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
19: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
18: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Soji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. La primera novetat del manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
21: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
20: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa L'Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
22: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil L'Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
23: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
22: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
0: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
24: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
25: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
24: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Saskia Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
26: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
27: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
26: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions. Amb només 16 partits entre totes les competicions, el central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Relleu de Montserrat serà present a la samarreta del Quitzenàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
1: El Quitzenàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planas és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
2: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Quitzenàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Quitzenàs. Llavors el club i nosaltres ens ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB, també amb el patró, i llavors, bueno, és allò que dèiem, no?, que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
1: La intenció del Quitzenàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
26: I encara en apunt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar-se a alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Per què menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com Coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran...

0: Espanyoles, hi ha 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
0: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
0: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
2: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
3: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
0: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
4: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluïsmi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país, sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de Ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigdecalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
7: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
8: Però de l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'han produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
7: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
7: Bellostes ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora.

0: Demà matí esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
2: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular.
4: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
3: I el president Illa s'hi ha compromès.
0: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
3: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
2: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
6: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
5: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
7: Notícies en xarxa.
2: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
1: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més amb vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
8: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
1: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
2: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
10: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente de, esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
9: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
2: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
12: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
11: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
13: Vinieron una empresa del tram y nos dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
14: Es un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
11: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
2: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
1: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
2: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
1: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
15: Hola Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
16: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
15: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
17: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
18: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
15: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
2: Són 3:45 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shein o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
1: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
19: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
1: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
2: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
20: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
2: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc, que és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
22: Avui el jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
23: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
22: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
2: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
24: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
25: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
24: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
2: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
1: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament al MNAC demà ha anat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
2: I l'amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
0: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
3: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
0: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
2: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
1: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
2: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
4: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
5: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
4: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el Recamp Làser Caldes mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
6: El Recamp Làser ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata que estava pendent i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a Primera Divisió Estatal.
4: En bàsquet, l'Esport Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero. La barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
8: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
4: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
2: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
2: Let's get it.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
2: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Cressa en el marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat al País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'Aldea, a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre 2:15 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines d'avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també té com a fita la recuperació econòmica del club.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 1 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país, sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats preguntarem per què les vacances poden alterar la digestió, la microbiota i el nostre sistema immune. Ens donarà resposta la Berta Martínez, que és nutricionista i PNI. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la regularització de descendents d'exiliats i la falta d'instal·ladors per satisfer l'augment de demanda d'aire condicionat. A partir de les 5 coneixerem la il·lustradora terrassenca Núria Reina. Continuarem amb esports per parlar amb Feliu García, president del Club Bàsquet Castellà, sobre l'estat actual de l'entitat. I acabarem amb cultura per parlar amb l'associació fotogràfica Prat de l'entrega de premis Prat i Mac. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: 4 i 6 minuts, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La soprano, pedagoga i dinamitzadora cultural Maria Teresa Bert ha rebut el guardó de Músic de l'Any de Terrassa 2025, atorgat per l'associació Enfoc Musical. El jurat ha reconegut la seva llarga trajectòria com a cantant lírica, professora i líder d'iniciatives musicals col·lectives a la ciutat, com participa amb el cor Terrassa Canta o el cor participatiu del taller del teatre musical. El lliurament del premi s'ha fet aquest dimarts a la tarda a l'Auditori de Terrassa. La soprano, que a més de la seva formació musical també va estudiar filologia catalana, ha interpretat algunes peces musicals, la majoria de la mà de l'alumnat que ha passat pels diferents tallers. Bert és la dotzena guanyadora amb aquest reconeixement, que va néixer l'any 2014. Músics com Josep Freixa, Lídia Campà, Miquel Ferrer, Josep Maria Ferràs, José Ábalos, Joan Casals, Miqui Jiménez, Teresa Marçal, Josep Roig, Lídia Muniesa i Miquel Pujadó també han estat reconeguts per Enfoc Musical.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dimecres al matí davant de l'Hospital Parc Taulí en una mobilització convocada per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell per denunciar l'elevat volum de llistes d'espera i exigir més recursos per la sanitat pública. La protesta ha arribat fins a l'interior del centre hospitalari, on els participants amb màscares blanques han accedit al vestíbul principal per llegir un manifest davant dels pacients i visitants presents. En aquest sentit, han defensat que les dificultats del sistema sanitari tenen l'origen en la manca de voluntat política per prioritzar la sanitat pública. Montserrat Muniente és presidenta de l'Associació de Veïns de Campoamor.
3: Les llistes d'espera no són un problema puntual, són el símptoma d'un deteriorament estructural que castiga milions de persones. Enredereixen els diagnòstics, agreugen les malalties, trenquen la confiança en un servei que hauria de ser el nostre orgull col·lectiu.
2: Els manifestants han volgut posar l'accent en la realitat del Parc Taulí. D'acord amb les dades recollides al manifest, el centre acumula més de 68.000 persones pendents d'una operació, una visita especialitzada o una prova diagnòstica. Un cop finalitzat l'acte, han fet arribar el document a la direcció de l'hospital.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Adjudicada la licitació per les obres del nou parc del litoral al barri de la Mora. Els treballs, que tenen un pressupost de 3,9 milions d'euros, permetran que Badalona guanyi un nou pulmó verd al costat del mar. La construcció del parc del litoral preveu la reforma dels 7.500 metres quadrats de solar que hi ha davant de la costa. L'obra està dividida en dues fases i en aquests moments ja s'està duent a terme la primera, que consisteix a netejar les terres. Un cop quedi el terreny enllestit, començarà la segona fase, on es plantaran els arbres i s'instal·larà el mobiliari urbà. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
5: Donar equipament, en aquest cas, doncs, esbarjo amb un barri que és nou, un barri de nova creació, a un barri on algunes de les edificacions ja porten anys i durant molt de temps s'han sentit oblidats, i per tant el que estem fent és estructurar la ciutat guanyant equipaments, en aquest cas un gran parc per als veïns de la Mora, però al final serà un parc molt espectacular per gaudir tots els veïns.
4: Les obres preveuen la instal·lació de dunes vegetals que garantiran l'ombra, també un mirador sobre el varador del port i una pavimentació que retrà homenatge a les cases romanes de Baètolo. El barri de la Mora és un dels més nous de Badalona i els veïns feia temps que reclamaven serveis essencials perquè se senten oblidats. La remodelació de l'espai s'assumarà a altres espais verds de la ciutat, com el de la Riera de Pomar Morera i el de Nelson Mandela, que comença amb les obres aquesta setmana.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de Propera Parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Serà la darrera conferència de totes d'aquest cicle on participarà l'alcaldessa del Prat. Sota el nom, l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, el va Pau Jordà compartirà espai amb la coordinadora nacional de Comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de Seu per Life a Catalunya, Cristina Sánchez. Tot plegat ho seguirà al Prat Ràdio i al Prat Televisió, precisament des de Brussel·les, amb doncs, connexions en directe als serveis informatius d'aquesta casa i també amb un vídeo al Prat Televisió el divendres de resum.
0: Gràcies, Víctor. I ara de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Tres de les millors atletes castellarenques han obtingut valuosos èxits per l'atletisme local, amb tres primers llocs en diferents campionats. Laia Rivera en pes i Gina Torres en marxa s'han proclamat campiones de Catalunya sub-20 i Daniela Gaitán suma un nou or per equips en el Nacional sub-18 de Logronyo. L'estadi municipal Josep Maria Pallàs de Vic va acollir els campionats regionals, on Rivera va ser la millor en llançament de pes. L'atleta del Futbol Club Barcelona va aconseguir el millor registre en el seu quart llançament i suma un nou català al seu palmarès pel davant de Martina Fernando i de Miquelina Gurgals. La també atleta local del Club Atlètic Castellà, Mireia Gómez, va acabar en cinquena posició. A més, la llançadora va sumar al subcampionat en disc pel darrere de Fernando després de superar Gómez tercera. També a Vic, Gina Torres no va tenir rival en el 5.000 marxa, mostrant-se molt superior a Andrea Moreno i Alba Felipe, les seves companyes de podi. Pel que fa a la resta de llançadors del Club Atlètic Castellà, allà, Sergi Reyes va ser segon en martell. Tots aquests resultats tanquen una de les millors actuacions dels últims temps pels atletes castellarencs en un campionat català. Pel que fa al campionat d'Espanya per autonomies de Logronyo, Daniela Gaitán va ser vuitena en els 5.000 metres marxa, sumant l'or per equips amb Catalunya.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella.
8: La residència Amavir Sant Cugat ha posat en marxa una nova edició dels seus casals intergeneracionals d'estiu, una iniciativa que permet que infants d'entre 6 i 12 anys comparteixin durant una setmana activitats, àpats i estones de convivència amb les persones grans residents al centre. La proposta forma part d'un projecte que la companyia desenvolupa des de fa anys arreu de l'Estat i que té un doble objectiu: afavorir el contacte entre generacions i oferir una alternativa de conciliació a les famílies dels treballadors i dels residents. Durant aquests dies, els infants participen en activitats quotidianes del centre, des d'esmorzars i dinars compartits fins a tallers, gimcames, sessions de fisioteràpia o projeccions de pel·lícules. Però més enllà del programa d'activitats, el valor principal de la iniciativa és la convivència que genera entre els nens i la gent gran. La terapeuta ocupacional de Mavir Sant Cugat, Laia Troia, explica que els casals són una de les activitats més esperades pels residents. Segons assenyala, permeten recuperar rols que havien format part de la seva vida, especialment els relacionats amb la criança i la cura dels nets, alhora que contribueixen a mantenir la participació social de les persones grans. L'experiència també té impacte entre els participants més joves. La Greta Garcia, que aquest any participa per tercera vegada al casal perquè té familiars al centre, assegura que el contacte amb els residents li aporta una perspectiva diferent de la que trobaria en unes colònies convencionals.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local...

0: Les vacances acostumen a ser un moment per descansar, descobrir llocs nous i gaudir de la gastronomia, però hi ha una part del nostre cos que sovint nota tots aquests canvis abans que nosaltres, i aquest és l'intestí. Inflor abdominal, restrenyiment, diarrea, gasos i digestions més pesades són situacions molt habituals durant els viatges, però és només culpa del que mengem o també hi ha alguna cosa més? Avui descobrirem què passa al nostre intestí quan viatgem, com afecten les vacances a la microbiota i per què cuidar-la també és una manera de gaudir més del viatge. I per fer-ho ens acompanya la Berta Martínez Bertran, nutricionista col·legiada i PNI. Berta, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Bé, segur que una situació com la que acabem de descriure l'hem passat tots, sobretot en aquesta època de vacances. Marxem fora uns dies i al cap de poc apareixen símptomes digestius i normalment pensem que alguna cosa m'ha sentit malament, però avui volem anar una mica més enllà, Berta. Què és el que passa realment al nostre intestí quan viatgem?
1: Doncs quan viatgem moltes vegades culpem aquell àpat concret, aquell gelat o aquell sopar abundant. Però en realitat l'intestí és probablement un dels òrgans que més es nota i que més canvis rep quan marxem de viatge. Llavors, per què? Perquè no només canvia el que marxem, canvia el que mengem, sinó que també canvien els horaris, el son, la hidratació i l'activitat física, l'exposició a nous microorganismes, els nostres ritmes, i tot això té un impacte directament sobre la digestió i la microbiota intestinal.
0: Per tant, el problema no és només el menjar, estem parlant d'un òrgan molt sensible, hipersensible, no?
1: Molt sensible. És un òrgan que realment canvia amb qualsevol canvi que li fem amb el nostre entorn. Quan viatgem no només canviem el paisatge, sinó que també canvia l'ecosistema que viu dins nostre.
0: Parlem doncs de la microbiota, perquè sembla que últimament està a tot arreu, no? Ho trobem a tot arreu.
1: Avui sabem que la microbiota és molt més que un conjunt de bacteris que viuen dins el nostre intestí. És realment un autèntic òrgan metabòlic i immunitari que actua constantment amb el nostre sistema digestiu, el nostre sistema nerviós, el nostre sistema immunitari. Per això qualsevol canvi en els nostres hàbits, en l'alimentació o en l'entorn pot tenir un impacte directe en aquest ecosistema, perquè entre moltes altres funcions que té el nostre intestí participa en la digestió d'aliments, que això és el que potser podem ja conèixer, però també produeix metabòlics amb efectes antiinflamatoris, contribueix al manteniment de la barrera intestinal, modula l'activitat del sistema immunitari, participa en produccions de neurotransmissors i en la comunicació intestí-cervell. Per això, quan estem bé de la panxa, estem bé de... estem contents, estem emocionalment molt millor. Jo sempre dic en consulta que quan arreglem la panxa, arreglem tota la part emocional, una gran part de la part emocional.
0: I per tant, fins a quin punt un viatge pot modificar tot això?
1: Doncs molt, perquè sabem que en qüestió de dies es pot produir canvis molt, molt potents en el nostre intestí, canvis temporals en la composició de la nostra microbiota. I amb això, quan viatgem, doncs canviem aliments, canviem horaris, canviem el clima, canviem exposició ambiental, canviem la qualitat de la son també, i la microbiota respon a tots aquests canvis. I això no és necessàriament dolent, és simplement una adaptació. La microbiota és un ecosistema viu i qualsevol ecosistema respon quan canvia el nostre entorn, és el que hem dit. Llavors, com millor tinguem la microbiota intestinal abans, millor ens podrem adaptar a tots aquests canvis.
0: Sí, sí, no, ja només amb totes les funcions que fa s'entén perfectament perquè és tan important, no? Tenir bé la microbiota. Una de les coses que fem quan viatgem és menjar diferent, no? També fora d'horaris, és un despropòsit, podríem dir, el tema de les vacances. Això és bo o és dolent?
1: Pot ser molt positiu, perquè realment el que vol la microbiota és la diversitat alimentària. Vol diferents tipus d'aliments i conèixer nous aliments, espècies, vegetals diferents o receptes de diferents tradicions la pot enriquir. El problema de les vacances és quan es converteix en que aquesta alimentació té menys fibra, que quasi no mengem vegetals, que bevem més alcohol, que mengem més sucre o que mengem més ultraprocessats, processats, tot el que siguin galatetes, pacatets i tot això.
0: I tot això es nota ràpid?
1: Molt ràpid. En pocs dies podem notar doncs, més inflor, més gasos, digestió pesada o alteracions al ritme intestinal. I no perquè un aliment en concret sigui dolent, sinó perquè desapareixen tots aquests aliments que realment ens estan alimentant la nostra microbiota intestinal.
0: Com per exemple?
1: La fibra. I hi ha una idea molt comú o molt normal, que quasi tothom pensa que la fibra només ens ajuda, o sigui, només serveix per ajudar-nos en el bany. Però la fibra és molt més que un aliment per nutrir-nos o per ajudar-nos en el bany, sinó que, a part, és l'aliment principal de moltes espècies bacterianes beneficioses pel nostre intestí. I quan aquestes fibres fermenten, produeix substàncies molt importants per la nostra salut intestinal.
0: Sempre ens han dit que la fibra serveix per evitar el restrenyiment, que és una de les coses que comprovarem segur quan marxem de viatge, no? Que ens costa aquests canvis, és una de les alarmes que ens salten. Però estàs dient que fa molt més que això.
1: Sí, serveix per ajudar evidentment a millorar el ritme intestinal, però també serveix en moltes més coses. Molt més que això. Quan la microbiota fermenta de determinades fibres, produeixen un tipus d'àcids grassos de cadena curta que es diu butirat. I aquest butirat ens ajuda moltíssim, són un tipus de substàncies que ens ajuden moltíssim a alimentar aquestes cèl·lules intestinals, ajudar a mantenir la barrera intestinal, a regular la inflamació i participen a la funció del sistema immunitari, que tant estem parlant. Per això una dieta pobra en fibra afecta molt més que tenir un trànsit intestinal inadequat.
0: Recordem on trobem aquestes fibres.
1: Doncs les trobem als vegetals, ara és fantàstic, és un moment d'estiu, tenim molts vegetals i tipus de fruita diferents, les trobem als vegetals, a les fruites, als tubercles, patata, moniato, als llegums també, la fruita seca i fruits secs. Fruita seca, que la fruita seca és orellanes, figues, dàtils, tot això, i els fruits secs també.
0: Tot això que mengem per Nadal, doncs es pot menjar ara, no?
1: També.
0: Dic que per Nadal perquè és més típic, no?
1: Sí.
0: Com a postres.
1: Sí, per Nadal és molt típic, i per què no berenar una mica d'unes orellanes, unes figues i un grapat de fruits secs? També ens ajuda molt els fermentats. El xucrut, anar altres llocs per allà a Corea, tot això es menja molt el kimchi, però també aquí la kombucha, tot el que són aliments fermentats també ens ajuda molt.
0: I d'aquest ja n'hem parlat, no?
1: Sí, el que n'hem parlat...
0: Els tubercles.
1: Els tubercles. Sí. L'aliment que realment ens dona molt joc és el midó resistent, que vam parlar ja l'última vegada. Per què? Perquè arriba al colon i serveix d'aliment aquesta fibra no digerida, serveix d'aliment a la microbiota intestinal. I on ho podem trobar? Doncs en els aliments que ja vam parlar, que és a la patata, a l'arròs, a la xirivia, al moniato, les llegums, si es cuinen i es deixen refredar 24 hores a la nevera.
0: Clar, per tant és perfecte preparar una ensaladilla, una amanida de patata
1: fantàstic.
0: Freda, però deixar-la preparada a la nevera per menjar l'endemà.
1: Fantàstic.
0: Oi que sí?
1: Exacte.
0: Per tant, ja ho dèiem, l'amanida, una recepta perfecta, o l'ensaladilla russa. És una bona opció, oi que sí?
1: També una amanida d'arròs, una amanida de llenties, tot això és
0: llegums,
1: fantàstic.
0: Per suposat. Parlem ara del sistema immune. Quina és la relació que té amb tot això que ara parlàvem?
1: Doncs l'intestí és l'òrgan immunitari més gran del cos. Aproximadament el 80% de tota l'activitat immunitària està relacionada amb el teixit immunitari intestinal. Per tant, quan la microbiota està desequilibrada, doncs ens afecta tot això. I si tenim una microbiota equilibrada quan anem de viatge, doncs hi ha més tolerància a tots els àpats diferents, hi ha menys inflamació i una resposta immunitària molt més alta i molt més adaptativa.
0: I quan es desequilibra?
1: Doncs pot augmentar, quan es desequilibra, aquesta microbiota pot augmentar la sensibilitat d'infeccions digestives, inflamacions o alteracions del sistema digestiu. Per tant, no és casualitat quan moltes gastroenteritis apareixen precisament quan anem a viatge. Tenim clar que la salut digestiva i la salut immunitària parlen constantment entre elles. Per tant, hem de cuidar aquesta microbiota intestinal per tenir una preparació molt més alta, que estiguem molt més preparats per qualsevol bacteri que puguem agafar en viatge. Si tenim una bona microbiota intestinal, anem de viatge i no ens posem malalts.
0: Et sembla que abans d'acabar ens deixis alguns consells pràctics?
1: Perfecte, mira, primer, us en compartiré alguns. El primer, no entris unes vacances directament al bufet i et comencis a descontrolar. Per què? Perquè el teu intestí acaba de sortir d'un viatge, està cansat i sovint deshidratat, i potser no és el millor moment per menjar-ho tot alhora. O sigui que calma, no cal anar a tiborrar-se al bufet els primers dies. Segon, mantingues algun aliment familiar en la teva alimentació, per exemple, un iogurt, una fruita, uns fruits secs. La microbiota agraeix moltíssim totes aquelles referències ja conegudes.
0: Clar, diu, home, no m'han deixat abandonats.
1: No és tot diferent de cop.
0: Sí, sí.
1: Tercer, el midó resistent, que hem parlat abans. Una amanida de patata, una amanida d'arròs, un moniato cuinat i refredat. Tot això agrairà molt la microbiota si ho trobes en l'àpat. Bueno, si vas a un restaurant és fàcil de trobar. Potser l'àpat tata com a acompanyament és fàcil. Quart, camina una estona després de l'àpat, però no per cremar calories, sinó perquè caminar després
0: baixar,
1: de l'àpat,
0: no,
1: sí, per baixar, estimula la digestió, el nervi vaga i el moviment intestinal. Per tant, ens ajuda a que pugui haver una millor digestió. Cinquè, afegeix algun aliment fermentat. Cada dia, si pot ser, iogurt, kèfir, olives fermentades, pickles, els pepinillos, per exemple, els cogombrets, tot això.
0: Els encurtits,
1: tot això, xucrut, si tens l'opció de menjar kimchi i estàs viatjant, fantàstic. I sisè, exposa't a la llum natural del matí. La microbiota, encara que no ho tinguem gaire en compte, agraeix moltíssim els ritmes circadians. Per tant, la llum ens ajuda moltíssim a sincronitzar el cervell, les hormones, la son, la digestió. Així que podríem dir que potser les vacances ideals no són les que no el tenen l'intestí, sinó que són aquelles en què l'intestí té recursos per adaptar-se.
0: Que bé. Tanquem amb alguna cosa també important avui?
1: Sí.
0: O amb algun missatge que puguem oferir als clients, no, als oients?
1: M'agradaria afegir doncs, que quan pensem de vacances moltes vegades pensem doncs, en posar-nos morenos, en el pes, en els excessos, hi ha com molta preocupació aquí, i potser hauríem de pensar una mica més en l'intestí, perquè és realment una llar on és la nostra llar, la microbiota, i és el nostre principi òrgan immunitari del cos i és una peça clau per que puguem estar bé. Per tant, quan cuidem l'intestí durant un viatge, no només cuidem per poder digerir millor tot el que mengem, sinó que també tenim més energia, més descans i una millor capacitat d'adaptació, i gaudeixes molt més de la natura, no ens enganyem. Per tant, podríem acabar dient que quan viatges no només alimentes els teus records, sinó que també alimentes els bilions de microorganismes que viuen dins teu.
0: Déu-n'hi-do. Com és important, I quina poca consciència que tenim moltes vegades amb el nostre propi organisme, no? I ens fixem en coses potser més superficials, no? Ara deies, el pes, en comptes de...
1: Sí, hi ha molta preocupació i, de fet, el pes també, si hi ha una bona una activitat física a l'estiu...
0: Un equilibri.
1: Clar, a l'estiu ens movem molt més, també. Si vas de viatge, te'n vas a la platja, fas potser, o vas a la muntanya, fas excursions, a la platja també... doncs nedes o camines, també realment el pes és relativament fàcil si podem fer un equilibri amb el que mengem, que no tot sigui extras, que pugui també haver-hi aquesta part saludable i a més estarem cuidant el nostre microbiota intestinal.
0: Molt bé, Berta Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i espero que tinguis un bon estiu. Tu segur que et cuides.
1: Moltes gràcies.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, arribem puntuals a la nostra cita amb la tertúlia que avui farem en companyia del Rubén Iglesias, que és estudiant de dret i president de la companyia teatral La Nòria del Prat de Llobregat. Rubén, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Molt bona tarda. També ens acompanya el Josep Simón, que és col·laborador de l'Actual i es troba a Ràdio Castellà. Com estàs, Josep? Bona tarda.
2: Molt bé, i bona tarda per tots, eh?
0: I saludem també el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social des de Badalona. Toni, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda a tots.
0: Molt bé, doncs anem a parlar i abordar els temes que avui us proposava per a la tertúlia i comencem per una que és la llei de nets, que no sé si heu sentit a parlar, però de fet és una disposició de la llei de memòria democràtica que el que suposa és que es produeixi una regularització dels descendents que en el seu moment doncs, es van a exiliar i que té a la grenya, podríem dir, amb estires i arronses el PP i el PSOE. Les dades són que hi ha 2.400.000 fills i nets d'exiliats que han sol·licitat la nacionalitat espanyola i que d'aquests gairebé 2.500.000 hi ha una mica més de 500.000 que ja la tenen aprovada. La primera qüestió és preguntar-vos com veieu que es tiri endavant aquesta disposició.

0: doncs, una mica el fil familiar i ara el poden recuperar. Com veieu aquesta, que es tiri endavant aquesta disposició de la Llei de Memòria Democràtica? Vols començar, Josep?
1: Hola, bueno, jo en principi d'entrada ho veig com una restauració de la justícia per aquesta part de gent que es van veure obligats, donat a una guerra civil, a tinguer de marxar del país, no? Aleshores, això, aquesta llei que està dintrificat al tema de la memòria democràtica, una de les parts per restaurar aquests drets seus, jo crec que és del tot just per tota aquesta gent que es va veure en una situació extrema i va tindre de prendre aquesta decisió, no? Per tant, jo crec que està correcte. D'altra cosa, que ja podem entrar més endavant, sí, és el perquè i tots els ets i uts, eh? Però d'entrada crec que és una reparació justa per tota aquesta gent que es van veure obligats a tindre de marxar.
0: Molt bé, com ho veu el Toni?
2: Doncs així globalment també és una cosa que és positiva. Des del prisma, mirant-ho des de dalt, pues no hi ha d'haver-hi cap problema que regularitzi tot això. Ara, no sé si els governs de l'Estat estan preparats també per regularitzar tot aquest nombre de gent fent-ho ben fet. La cosa és regularitzem i endavant, tu, que tinguin la societat espanyola, que els hi veia falti. Home, potser hauria d'haver-hi més sensibilitat amb el tema, s'hauria d'haver informat molt millor a tothom, o sigui, penso que això ara ens hem enterat del tema d'aquest tema de la llei del net i tal, molt a tranques i a barranques, i llavors, esclar, que siguin conscients que es trobaran amb l'impediment de la dreta i l'extrema dreta, o sigui, que això veurem.
0: Rubén?
3: Bueno, jo, la meva opinió és que aquesta és una llei que corrigeix desigualtats històriques i que és una bona llei, que a més també corrigeix desigualtats de gènere, ja que moltes dones que es van haver d'exiliar al casar-se amb homes estrangers, per les lleis d'aquesta època d'aquests països, els seus fills van perdre la nacionalitat espanyola. I bueno, crec que és una llei que unifica família, que també fortaleix el vincle amb Espanya, i jo crec que en general no sé, és una llei que és bona. No veig cap polèmica més enllà de la que ha hagut, que no té massa sentit. L'altre dia va...
0: Digues.
3: No, bueno, l'altre dia va sortir el president del Partit Popular dient això, de que és una forma d'alterar el cens, que és la gran polèmica que ha hagut amb aquesta llei. I bueno, jo crec que és una tonteria. És una tonteria per massa raons. Primer perquè ell fa un temps defenia aquesta llei i l'hemeroteca ja està i es veu, però no tan sols per això, sinó perquè realment no té gaire sentit. Estem parlant que el fet de tenir nous ciutadans espanyols que sí tenen dret a vot no vol dir que hi hagi una alteració gran, perquè estem parlant que crec que he llegit que s'han aprovat unes 500.000 sol·licituds de les que s'han demanat,
0: sí.
3: I hi ha 300.000, unes 600.000 més o menys, ja tenen els papers regulats i tot, vale. Però és que aquestes 600.000 persones no van a votar. I és més, les dades que tenim és que el vot serà, que es diu, dels estrangers, és entorn al 10%, o sigui, d'aquestes 6.000 persones votarien en el millor dels casos 30.000, però és que aquests 30.000 vots, vale, s'haurien de repartir en les diferents circunscripcions electorals, i aquests 30.000 vots dividit entre les circunscripcions, dividit entre diferents partits, és que
0: a no ser que hi hagi efectivament un arrelament que serviria perquè aquell vot comptés en una determinada circunscripció, és a dir, doncs, que encara hi hagués algun familiar i que bueno...
3: Sí, però així encara tindrien que afirmar que tot aquest vot va al mateix partit, que és que tampoc té massa sentit. És que és molt difícil, amb aquest percentatge de vots, alterar un resultat electoral. Sí. És que és impossible.
0: Efectivament, com dius, una cosa és el dret a vot i una altra és el fet del vot en si. És a dir, segurament molta gent que tindrà la nacionalitat, però segurament continuarà vivint fora del país, doncs li resulti potser
3: sí,
0: una mica
3: intrascendent.
0: descendent exercir el seu dret a vot, però com a mínim

0: sí que recupera la nacionalitat. Ara, el fet que Núñez Feijóo, que acabes de citar, Rubén, barregi el tema de la regularització extraordinària, que va per una banda, amb el fet de l'anomenada llei de nets, que faci un totum revolutum i ho posi tot en el mateix sac, té sentit o s'estan barrejant pomes i peres?
1: No té cap sentit. No. Bueno, perdona,
0: Toni, sí, vinga.
2: Sentit zero. Vull dir, és la política que fa l'extrema dreta, digue-li del Núñez Feijóo, digue-li de l'Abascal, vulguis. Llavors això és barrejar-ho tot, dir, bueno, això és un problema, veuràs a la que ens caurà, tota aquesta gent està comprada. Vull dir, són coses que, bueno, la gent ha d'entendre que es diuen molts disbarats en política, i que en aquests moments pues, el tema està molt calent a Madrid, i el que necessita el PP és que caigui el Pedro Sánchez, i farà la vida impossible fins que caigui. I llavors això és una eina més que utilitzarà pues, en contra d'ell, i la gent ha de ser conscient, no?
0: Mm-hmm. Josep?
3: Bueno, jo per descomptat, això és una manipulació, una més, del senyor Feijóo i el PP i juntament amb els de Vox, És a dir, estem parlant d'una dreta i una extrema dreta que encara tenen l'ADN de l'època de la dictadura. I això ho sento en l'ànima, però no ho han perdut. I ara fan servir totes les eines habides i por haver, i el lema és claret, claret, claret. El que haga, que pueda. El que pueda, que haga. El senyor de la FAES, el senyor Aznar, que és l'ideòleg de tota aquesta gent del PP, malgrat que hi hagi un senyor que es digui Feijóo, que diu vol ser el líder, de líder zero patatero, perquè ho ha demostrat, i aleshores la primera dada, diu això ho fan els socialistes, enginyeria electoral i fabricar votants. I a través de què? D'una regularització extraordinària de persones que ja estan vivint i treballant aquí al país i que, per cert, no tenen dret a vot.
0: Efectivament, només a unes municipals.
3: Per tant, això ja és una mentida fragant. I es té de dir claret, perquè ja n'hi ha prou d'anar blanquejant aquesta extrema dreta, i ara s'hi ha afegit el senyor Feijóo i tota la seva camarilla, per poder anar i guanyar o pujar el poder de la manera que faci falta, sense respectar normatives, dient mentides i manipulant el que faci falta. Segona qüestió, llei de nets. Això és una llei que està aprovada pel Parlament, que si no recordo malament l'any 2022, el senyor Feijóo, no vull pronunciar-me perquè no ho sé segur, però com a mínim es va abstenir, per tant li anava bé en aquell moment, però ara que estem en plena campanya des de fa 7 anys, des de que va pujar el PSOE al govern, amb aquest govern de coalició, aquest senyor no ha fet política, ha fet antipolítica. I després la tercera part que fa aquest senyor, proposta de Feijóo i el PP d'una nova llei electoral perquè el partit que guanyi les eleccions, no t'ho perdis, tingui un plus de diputats. Això és d'una cosa rància i dictatorial que només fa treure els colors a la gent, bueno, a la gent que té un mínim de decència, però com que aquesta gent sembla ser que han perdut ja qualsevol tipus d'ètica i decència, automàticament fan servir tot per poder anar contra el PP i el PSOE i el govern. Per tant, es descalifica ell mateix amb aquests comentaris, per tant jo aquí me quedo.
0: Val. Hem de dir que sí, que en la votació definitiva que es va fer al ple del Congrés el 14 de juliol de 2022 van votar en contra juntament amb Vox i Ciutadans, i que la llei es va aprovar amb els vots del PSOE, Unides Podemos, Bildu, PNB, PDeCAT i més País. La resta es van abstenir, però vaja, que en qualsevol cas queda clar el que estàvem apuntant, que el que apunta el PSOE i el que defensa el PSOE és que es tracta d'una reparació històrica per als descendents d'aquestes persones exiliades i emigrants espanyols, i el PP el que sosté és que aquesta regularització massiva pot alterar el cens electoral. Però, com dèiem abans, barregem coses. Una cosa és la llei de nets i l'altra és la regularització massiva, que segurament demà en parlarem, perquè volen intentar que segueixi un altre camí. I en parlarem segurament demà. Em sembla que el Rubén no ha contestat, no? Aquesta barreja, aquest poti-poti del senyor Feijó.
1: Bueno, no, jo tinc la mateixa opinió que els companys, o sigui, és una cosa que no té cap sentit barrejar-la. I que a més, és el que parlava abans de l'hemeroteca, és que avui ha estat sortint vídeos de la portaveu del PP, Esther Muñoz, la portaveu parlamentària de fa 2 anys, quan era senadora, o 3 anys, defenent aquesta llei tal, i per tant no té massa sentit que ara la critiquin, i se la critiquen és clarament per un tema electoralista de simplement dir la contrària del que diu l'Obert. I si el govern no hagués recolzat aquesta llei, ells l'haguessin recolzat. O sigui, és portar la contrària, i aquesta és una excusa perquè d'alguna manera, alguna cosa, algun fil, has d'estirar per poder estar en contra. I aquest és el fil que han trobat per poder estar en contra. No hi ha més.
0: I que a més el procés de nacionalització o d'aconseguir la nacionalitat no et dona automàticament l'opció de poder votar, sinó que tot això també requereix d'un procés, i com abans apuntava el Rubén, una cosa és tenir el dret i una altra cosa és votar, i efectivament la participació dels residents a l'estranger acostuma a ser bastant minsa.
1: Bueno, és el que parlava, que ho has dit tu, també una mica hi ha el punt aquest de desinterès, de decidir una mica de, ostres, jo visc a Argentina, els meus pares han nascut aquí, jo sí, vull tenir un vincle amb Espanya, però a mi la política d'Espanya no m'importa tant com a perdre temps per anar a votar i fer uns papers i una sol·licitud prèvia i tal, que no, jo crec que no té... No té massa sentit aquesta alteració que diuen que hauria.
0: Clar, això passa aquí a l'estat espanyol, ho tenim a tocar, però el que està passant, per exemple, als Estats Units, el Suprem ja ha dictat que aquesta ordre de Trump d'eliminar el dret de ciutadania per naixement, quan està recollit a la Constitució, doncs això és il·legal. Estem parlant de les mateixes polítiques, no?
2: Sí, suposo. És evident, sí, el trumpisme és de tot arreu, i hi ha deixebles que més o menys avançats ho fan semblant a ell. Bueno, ell, el que suposo que als Estats Units el que pretén és implantar, si no l'ha implantada ja, una dictadura. Llavors, aleshores, bé, allà és al revés que aquí. El poder judicial hi toca més, li frena el tema, quan aquí sembla ser que entorn de la dreta i l'extrema dreta el poder judicial hi col·labora amb més intensitat. Però que sí, és el mateix, vull dir, és tot bé de la mateixa arrel.
0: Uh-huh. I fins i tot, si heu pogut comprovar en aquesta informació, es parla d'una manera de fer que està relacionat, diuen, amb el turisme de naixements, és a dir, de ciutadans d'altres nacionalitats que se'n van directament als Estats Units per tenir les criatures allà i així automàticament tenir doncs la nacionalitat dels fills, cosa que sembla que no s'ha pogut demostrar, tot i que poguessin tenir alguns casos, alguns exemples. Estem parlant del mateix, Josep, Rubén, en el cas dels Estats Units, d'aquestes mateixes polítiques de dreta i d'extrema dreta?
3: Sí, és más de lo mismo, eh? A veure, recordem que un dels màxims exponents de l'extrema dreta americana, l'Steve Bannon, va estar durant una temporada per Europa, va fer parada a Hongria amb el senyor Orbán a fer campanya, etc, etc, i en d'altres puestos, i va venir aquí a Espanya i es va reunir amb el senyor Abascal per en el fons apujar-lo i dir-li les línies mestres a seguir per continuar amb aquesta línia supremacista i totalment antidemocràtica. La sort que tenen els Estats Units és que estem parlant d'una constitució vigent des del 1868 i que d'alguna manera tenen uns, malgrat el gran poder del president d'Estats Units, que per mi és en totalment antidemocràtic, que té per poder designar de manera totalment, podríem dir, vitalícia els caps del Tribunal Suprem, però malgrat tot la capacitat i la professionalitat sembla ser de la gent que estan presents allà, evidentment donen unes garanties que aquí a Espanya, sentint-ho molt, jo no les hi veig. Per la trajectòria d'aquests jutges que bàsicament, que diguin el que vulguin, són majoritàriament conservadors i molt conservadors i que estan d'alguna manera preservant, i es veu amb el que està passant en aquests moments, de que les resolucions deixen molt que desitjar.
0: I perquè ja fa temps que la política s'ha judicialitzat. No?
3: Per descomptat.
0: Rubén.
1: Bueno, sí, per suposat, hi ha una relació directa. I, clar, el problema és que allà als Estats Units la cosa funciona com funciona, que és el que deia el company. Bueno, actualment funcionava i funciona el dret aquest de naixement, el principi de jus solis, que es diu, que també els seus veïns, Mèxic i Canadà, tenen el mateix principi. Aquí a Espanya no, aquí està el jus sanguinis, que és per descendència directa, i allà està això del jus solis. Clar, la cosa és que Trump, aquesta no ha sigut una derrota definitiva per a Trump, perquè Trump ho ha volgut fer mitjançant un decret executiu i la justícia no li ha donat la raó. Però pots fer una reforma constitucional. I fent una reforma constitucional, aquesta llei anirà cap endavant sí o sí. Sí o sí. És més difícil perquè necessita unes majories a les cambres, però bueno, jo crec que no és una locura que aconsegueixi aquestes majories i que aquesta llei pugui sortir endavant. És veritat que una reforma constitucional és molt més difícil, però si el vol fer, ho farà. Ho farà.
0: Bé, doncs és qüestió de temps. Ara tindrà temps de fer-ho? Ja veurem. A veure què és el que passa. Dediquem els últims minuts a l'altre tema que us proposava, que és un tema bastant, podríem dir que més domèstic, però no menys important pel que fa al dia a dia, a les polítiques del mercat laboral. No sé si algú de vosaltres ha hagut de fer alguna instal·lació d'aire condicionat aquests dies.
2: D'aire condicionat no, de ventiladors de sostre sí.
0: Bueno, suposo que això és més fàcil, que col·locar.
2: No, et pensis, va tardar un dia i mig a posar tres ventiladors,
0: Bueno.
2: Sí, clar, però vull dir que no, es veu que no, no es poden posar amb tanta facilitat, perquè un mateix, a mi em van aconsellar que no ho fes i que busqués algun instal·lador que sapigués el que es feia. Realment, quan vaig veure com ho posava, vaig pensar, hòstia, potser això ho he fotut pel cap o alguna cosa, no? Però que desconec el tema de l'aire condicionat, però puc parlar que fa 3 dies a mi em va passar aquest tema.
0: Ja. I algú més? Algú més? Rubén, Josep, vosaltres heu hagut de patir perquè no heu trobat instal·ladors?
1: No, jo no, però sí, és veritat que cada vegada estic... al meu voltant hi ha més gent que està posant els ventiladors aquests de sostre. S'estan posant una altra vegada de moda, perquè és una cosa com que havia passat una mica de moda i s'està tornant a posar de moda, i potser és perquè és més fàcil d'instal·lar, encara que tinguin les seves complicacions tal, però bueno, jo tinc un amic que precisament ahir va estar instal·lant dos ventiladors de sostre, i bueno, és possible que un dels motius sigui aquest. Sí, és veritat que en general estem en, cada vegada perdent més els oficis, i clar, aquest és un ofici i s'està perdent, i passa amb molts altres gremis, soldadors, transportistes, electricistes.
0: Sí, tot el que tenia a veure amb, sí, la formació, sí, professional, no? O el que té a veure.
1: I, això, sí, i sí, això és un exemple. I a més són oficis en els quals es pot
0: guanyar un bé la vida. Sí, i sí, un es pot guanyar oficis, la vida, segurament.
1: Efectivament. Per tant, bueno, jo crec que hauríem de mirar quines solucions donar-li. Potenciar una mica la formació professional i potser denostar-la menys, perquè hi ha una mica de prejudici a la formació professional.
0: Encara,
1: jo crec que... Sí, sí. I jo crec que tot va per allà, eh? És una mica de des de l'institut sempre s'ha enfocat una mica, bueno, el que no serveix per estudiar, que es vagi a la formació professional. I això és un error. Uh-huh. I això és un error. I per tant jo crec que s'hauria de començar per allà, perquè és que estem vivint aquesta manca de professionals i és un problema, i cada vegada serà més problemes, i això el que farà és que encarirà tots els serveis.
0: Estem parlant que la demanda, després d'aquesta onada de calor, aquestes altes temperatures, ha crescut respecte de l'any passat un 20%. La qüestió està en un dels arguments, un dels temes que ha tocat el Toni, que no, ja no és només que falti mà d'obra, poca gent qualificada i disposada, és el tema de fons. O sigui, hi pot haver gent, però gent que estigui realment preparada, potser aquest és el tema de el quid de la qüestió. Josep.
3: Sí. Totalment d'acord amb el que heu dit, eh? És a dir, hi ha dos factors. Un factor és que, degut a tots aquests comentaris que heu anat donant, de que s'ha donat una espècie de menor importància al tema de la formació professional, que és un gran error, estem en una situació que la gent, tothom vol estudiar carrera. Vull dir, així és de clar. És a dir, tothom vol, i resulta que hi ha la gent que té les qualitats per fer-ho i la gent que no té les qualitats per fer-ho això, i automàticament volem anar tothom cap allà, i això és el primer error. Però després hi ha una altra situació, que és que donat que també el nivell de vida a Catalunya i a Espanya ha pujat considerablement, la gent no vol fer segons quins tipus de tasques, de feines, i tothom vol o bé ser funcionari o bé agafar i fer una feina d'oficina, de representació, etc, etc. I resulta que els oficis, que cuidado, els oficis, la persona que ha tingut un bon aprenentatge es guanya d'allò més bé la vida, i inclús li diré clarament, perquè jo tinc exemples clars, millor que un enginyer, així és de clar i contundent, perquè jo tinc casos de gent que em venen a casa que els tinc ja fa 25 anys i que per sort són de la meva generació i han pogut anar plegats, i jo tinc aquesta mateixa gent des del primer dia i no els canvio per res del món. Per què? Perquè són gent que han tingut tot l'aprenentatge, s'han anat fent ells mateixos i automàticament tenen una experiència i s'han anat reciclant i estan al màxim de nivell. Però d'aquests que n'hi ha pocs, però els que hi han es fan dir sí senyor, també, eh? També us ho diré, eh? Es fan dir sí senyor, perquè ho poden fer-ho.
0: Sí, sí, i penseu una cosa, ja no ens queda més temps, però només faré un apunt. Si es manté aquesta aposta per la transició energètica, que és cap a on anem, es necessitarà més personal qualificat en aquest àmbit. O sigui que aquí hi ha una oportunitat de treball per a aquells que s'ho estiguin rumiant i vulguin canviar de sector. Sembla que és un de les professions del futur. Senyors, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Que vagi molt bé. Si no ens tornem a veure, que tingueu bon estiu.
2: Igualment.
1: Moltes gràcies, igualment.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bon dia, us parla Noelia Aguilar. Bueno, des del Parlament Europeu a Brussel·les s'acullen entre avui i demà 4 ponències sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Està prevista la participació de l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, demà dijous a la darrera conferència d'aquest cicle. Sota el nom l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, amb l'alcaldessa intervindran la coordinadora nacional de comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez. Al ple municipal del passat dijous 25, el portaveu del Partit Popular va preguntar a l'alcaldessa sobre les despeses d'aquest viatge. Escoltem Miguel Ángel Ochoa i la resposta de l'alcaldessa Alba Bou Jordà.
9: Hemos visto que se ha pagado un viaje a Bruselas a dos tenientes de alcalde sobre la ampliación del aeropuerto. Dos preguntas. ¿Era necesario que fueran dos tenientes de alcalde? Y una pregunta para el equipo de gobierno que está en contra de la ampliación. ¿Considera necesario que el ayuntamiento pague una parte para hacer algo que usted está a favor? Muchas gracias.
10: Si es necesario, sí. Hi ha una jornada sobre les ampliacions d'aeroports a Brussel·les i la l'Ajuntament, l'alcaldessa en aquest cas, decideix anar-hi el millor vestits possible, incorporant dos tinents d'alcalde de les àrees pertinents i també cos tècnic, el que jo he considerat necessari.
7: El cicle dona avui el tret de sortida amb dues conferències al Parlament Europeu a Brussel·les, on debatran diferents entitats ecologistes i de promoció de la mobilitat sostenible, com ara Depana, promoció del transport públic, comissions obreres, Zero Port, Ecologistes en Acció i Stay Grounded. La Generalitat impulsarà la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un organisme que tindrà com a objectiu definir una estratègia conjunta per als aeroports catalans i reforçar la capacitat de planificació del sistema aeroportuari del país. Segons el govern, el nou ens haurà de coordinar les competències que ja exerceix la Generalitat en aquest àmbit i treballar amb una visió global i de llarg termini. Per desplegar el projecte es crearà un comitè tècnic que haurà de preparar els canvis normatius necessaris perquè l'autoritat aeroportuària pugui començar a funcionar. La previsió és que la iniciativa arribi al Parlament durant aquest any. Avui torna la línia L22 de bus, que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, amb parades des del Cap Ramon Avia. La línia no prestava servei des de feia ja 2 anys, però ara torna amb sortides de dilluns a divendres de...
11: A les 5:03 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana, l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident que talla un carril. També hi ha retencions del Papi a la Sant Cugat en sentit nord d'intensitat de Cerdanya a la Barberà en sentit Girona. A la B30 hi ha retencions de Sant Cugat en sentit Girona per un accident que ja no talla cap carril. També hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la B23 hi ha Quadamolins de Rei i el Papiol en sentit Girona. A la 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C32, retencions de Cornellà Esplugues en sentit Barcelona per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions a Sitges en sentit Tarragona per un altre vehicle avariat. A la C58 i a la C33 i a Quart de Montcada i Reixac, el nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, a la N92 i a retencions a la Jonquera en sentit França. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha trams de retenció de Zona Franca Bon Pastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
11: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
13: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local...

0: La terrassenca Núria Reina tenia clar des de bon començament que es volia dedicar a l'art i ara imparteix uns tallers a una escola d'art mentre manté el seu desig de dedicar-se a la il·lustració. Avui passa pel Connectats. Núria, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Deixa'm que saludem també el company, en Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Molt bona tarda. Bé, la Núria sembla que ha quedat atrapada per aquesta disciplina que és l'art. No sé per quins motius. Núria.
1: He de dir que ja des de petita, sempre, com has dit, sempre m'ha cridat molt. I al final jo crec que sempre una nena que m'agradava molt estar a casa i tot. I igual no era una nena tan expressiva, però tot el que sempre he volgut expressar ho he expressat a... pues d'alguna manera amb l'art. Llavors crec que al final és una eina, és que serveix per moltes coses, tant, bueno, tant psicològiques com per expressar-te o per passar una estona si no vols dedicar això o si no vols que sigui tan serio. I això, sí, sí.
0: I vas dir, com això és el que més m'omple, em vaig a formar, no? I te'n vas a l'Escola Massana.
1: Sí, exacte, me'n vaig anar a l'Escola Massana a Arts Aplicades al Mur, que és una disciplina que tocàvem una miqueta de tot. Fèiem com esgrafiats, també fèiem vidreres, fèiem pintura. Sí, vaig tocar molts pals, la veritat.
0: Jolín, déu-n'hi-do, això és xulo, no?
1: Sí, sí, és una carrera bastant completa, la veritat. Bé, és un cicle superior molt complet. Vaig sortir molt contenta, la veritat.
0: I després com continuen aquests estudis? A on?
1: Clar, llavors em va passar que, per exemple, vaig fer tantes coses que no vaig poder centrar en el que jo volia realment, que era més el dibuix. Llavors, per al dibuix, ja des de petita, pues, amb els salons del manga i tot, jo tenia l'escola Josso ja enfiladíssima, i vaig dir, jo vull estudiar aquí. Llavors vaig presentar el meu portfolio per a veure si m'agafaven per estudiar, i vaig començar a estudiar il·lustració allà, durant 2 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Sergi.
2: Bueno, deia això, no?, que va estudiar a l'escola Josso per formar-se en il·lustració, però en principi vas treballar d'una altra cosa, no?, que no tenies res a veure amb l'art, no?
1: Sí, exacte. Vaig acabar il·lustració i després a la mateixa escola vaig estar 3 anys més també fent art gràfic, que era una miqueta semblant a il·lustració, però tocava més coses també de 3D i era més aviat carreres, bastant més extens. Llavors, quan vaig sortir de la carrera, vaig dir, vale, quines són les meves opcions? I també venia una miqueta, no saturada, però al final, quan surts de fer alguna cosa que t'agrada tant i tens tanta passió, també hi ha una mica com una por, hi ha com un pou que dius, uf, i si no em surt bé, i si tot... I dius, mira, vaig agafar una feina que era com de teleoperadora, parlar amb clients i tot, i dic, mira, de moment faig això, i de mentre a casa meva, doncs vaig fent, a poc a poc, vaig fent coses i a veure què surt.
2: I mentre anaves fent cosetes pel teu compte o què anaves fent?
1: Exacte, jo anava dibuixant, però jo em donava compte que mira que tenia bastant temps perquè era una feina només de matins, però com era una feina que no m'agradava gaire al final, era com molt drenant perquè eren moltes coses, i em vaig donar compte de que cada vegada començava a dibuixar menys, tenia menys creativitat, menys ganes de fer coses, i acabava arribant a casa i sentant-me al sofà i com recuperant-me una mica de, pues, al final una feina que no tenia culpa de la feina, però que a mi no m'agradava, no m'omplia i no em feia feliç, la veritat. I llavors un dia vaig veure una trucada i vaig veure que em trucava un número que jo no coneixia i dic, ui, i quan el vaig agafar se'm va presentar i dic, hola, soc l'Ariadna Simó, que és una dona que és meravellosa, la veritat, i té un estudi, té una escola d'art, i em va dir, necessito, m'han passat el teu contacte, sé que has estat estudiant molt, que t'has format molt en moltes disciplines, necessito un professor. I vaig dir, ostres, jo mai he fet de profe, jo, però li vaig dir, jo per treballar de l'art, al final, jo sabia que volia estar al món de l'art, o sigui, jo m'encanta la il·lustració i ojalà dedicar-me tota la il·lustració, però igual si fes només il·lustració, igual també em cansaria, és que al final m'agrada molt tocar moltes disciplines. Llavors jo li vaig dir que sí, sense pensar-m'ho, sense parpellejar, li vaig dir sí, sí, sí, cap endavant. I vam fer una petita entrevista i li vaig ensenyar tot el meu portfolio, les meves coses i tot, i em va dir, bueno, m'encanta, t'he de veure primer una miqueta en acció. I jo, home, normal, clar que sí. vaig fer la meva primera classe i encara que estava molt, molt nerviosa, vaig donar compte que jo és una cosa, per exemple, que el fer, bueno, el fer tallers és una cosa que mai m'havia plantejat i vaig dir, ostres, m'encanta, o sigui, és com que m'omplia molt estar amb la gent, poder ensenyar-los pues, les coses que jo havia après durant tots aquests anys. I llavors vaig començar a combinar les dues feines. I curiosament, encara que tenia molt menys temps, perquè clar, treballava pels matins en un lloc i per les tardes en un altre, en el meu temps lliure, que no era tant com abans, creava molt més i feia moltíssimes més coses que no abans, que tenia tant temps, però clar, la meva creativitat estava totalment apagada. I em vaig començar a moure, moure, moure, moure i sí, sí.
0: I escolta, millor, Núria, des de que vas començar amb els tallers, quant de temps ha passat?
1: Doncs vaig estar un temps combinant les dues feines fins que vaig veure que em desbordava, que dic, ostres, és que hi ha bastanta feina aquí. I vaig parlar amb la meva, bueno, amb l'Ariadna, i vam dir, vale, hem de prendre una decisió, i vaig deixar una de les feines. I des de llavors, ara farà, a veure, com 4 mesos que ja estic només amb els tallers. I estic molt, molt contenta, de veritat, fer moltes cosetes per aquí, per Viladecavalls també, sí, sí.
0: Molt bé, o sigui que ara tens una nova vida laboral que és la que, bueno, estaves una mica buscant, no?, de moment.
1: Sí, i tant.
0: Molt bé.
2: I això de fer classes, diríem, tu haguessis esperat mai que ho faries, no, o no?
1: No, no, és més, jo de petita era la típica que la posaves a fer alguna exposició i jo tremolava, odiava parlar davant de la gent i tot, perquè sempre em trabava i tot, ui no, passava fatal. I em vaig donar compte que és això, com és algo que m'agrada tant i m'agrada compartir amb la gent, no vaig tindre cap moment cap tipus de problema. O sigui, potser sí, estava una miqueta nerviosa les primeres classes, però després em vaig llançar i sí, sí, fins aquí.
2: De totes maneres, una de les coses que, tot i que t'està agradant molt això dels tallers, una de les coses que t'agradaria és també fer una mica d'il·lustració pel públic infantil, no? És una de les coses que sí, t'atrauen molt.
1: Sí, m'encanta, he de dir que m'encanta, sempre m'ha agradat molt la il·lustració infantil, i el meu treball, bueno, la meva feina final de la carrera que vaig fer a la JOSO va ser començar, és més, un llibre infantil. I llavors, és que crec que els llibres infantils tenen... Primer, que no és que no estiguin valorats, però és com que crec que no els hi donen tanta importància com mereixen els il·lustradors dels llibres infantils.
0: Però ara, Núria, es fan moltes coses que són xulíssimes, els àlbums il·lustrats...
1: Sí, ara ha millorat moltíssim. Sí.
0: És que hi ha joies, eh? O sigui, hi ha llibres que t'enamoraries només per les il·lustracions que tenen...
1: Exacte.
0: Fan uns treballs molt, molt, molt xulos.
1: Sí, jo sempre per Sant Jordi sempre em quedo mirant també llibres il·lustrats i tot, sempre que puc en compro un llibre il·lustrat seria per mi perfecte, sobretot aquestes històries que són autoconclusives, llibres curts que són autoconclusius i amb això, amb molts dibuixos i poder explorar creativitat a tope.
0: Que bé.
2: I sí. Això ho tens aparcat o tens la il·lusió algun dia de poder fer un llibre d'aquests?
1: Sí, jo ara mateix ho tinc aparcat perquè pues, gràcies a la vida pues, tenim bastanta feina i estem fent coses també molt xules que tampoc m'esperava estar podent fer i m'estan agradant molt, llavors ara de moment estem per aquí, però mai deixaré aparcat, sobretot inclús la idea que ja tinc començada, que ja ho vaig parlar amb els professors i va dir, pues, algun dia si l'elabores una miqueta més portarà una editorial. I jo, pues sí, sí, és veritat. I no, apartat mai. I sempre que, encara que ara estic molt amb el tradicional, perquè m'encanta, al final, jo crec que també trobava faltar tacar-me una miqueta les mans. Perquè al final vaig ser molt digital, que m'encanta també, però trobava faltar tacar-me les mans. I llavors, mentre faig també molta cosa d'aquarela, d'acrílic i tot, sempre tinc algun dibuix d'il·lustració infantil, sempre tinc a la recàmera, per algun d'aquests moments així morts. Sí, sí, no hem parat.
2: Però el viure de l'art tampoc no sempre és fàcil, no?
1: No, la veritat és que no. A mi, he de dir que els meus pares i la meva família sempre han sigut super, super, super a tope amb el tema de l'art i tot. Em va dir, si és el que et fa feliç, de veritat, doncs és el que has de fer. Però m'he menjat de molta gent dient, segur, és que això no té futur, és que no sé què, i és com, bueno, pues que al final... Si tu no et mous, perquè clar, si t'agrada molt l'art i tot, però no et mous, no tens ganes, no tens aquesta de fer coses, no fas coses sobretot, que és que al final totes les feines són difícils de trobar. Llavors sí, és complicat, però vull que se sàpiga que hi ha un mercat i que hi ha molts tipus d'art. Art només de, no només és això, només és, pots fer un llibre, per exemple, sí que és superxulo, però també hi ha tallers, també hi ha dissenyadors gràfics, l'art és una cosa superextensa. Ja no sé, que tanquis molt, que si tens un baremo super tancat, llavors igual és més complicat, però si t'obres i també pots aprendre coses superxules.
2: Com et definiries com a il·lustradora, que, o les teves il·lustracions, quina, no sé, quina paraula diries?
1: Una paraula? Mira, jo crec que essència, perquè m'agrada molt jugar, per exemple, amb les llums càlides, o per exemple, coses que entren així com llums per les finestres o cosetes així. Llavors té com una essència, o sí, o càlida, mira, més aviat càlida, anem a dir-li així. Intento que quan faig una il·lustració com que la veus, saps aquestes imatges que veus i dius, oh, saps, com que t'omplen el cor, saps, que et posen el cor calent, no sé com dir-ho.
2: Ja. El sentiment, no?, una mica.
1: Sí.
2: I escolta'm una cosa, com veus això de la IA? Això ho preguntem sovint amb gent que, bueno, que podeu estar afectats. Com ho veus? Què creus que pot passar? Que ho veus positiu, ho veus negatiu? Com ho veus?
1: Bueno, al final ho veig com una eina més, la qual no es pot parar, això està clar, perquè jo crec que cada vegada anirà més a més, però crec que és una cosa bastant, s'ha de tindre molt cuidado. Primer, perquè això, jo parlaré del meu sector, un ordinador mai podrà fer una il·lustració o una obra d'art que podria fer un ser humà al fin i al cap, o se la pot fer, però serà una obra buida, serà, no sé, a mi m'agrada quan veig una il·lustració d'alguna altra persona, doncs veig alguns detallets i tant, mira, aquesta persona ha pensat en posar això, en posar això, o ja, per exemple, molta gent, és el que he dit abans, que canalitza els seus sentiments a amb l'art, llavors pots veure les vivències d'una persona, i un robot no té vivències, i al final jo crec que si tot ho fes un robot seria tot molt fred i molt gris, o sigui, jo crec que seria bastant trist.
2: Però també pot ser positiu, no? És a dir, hi ha el vessant positiu que pot ajudar, no sé si molt al vostre sector, però en general pot ajudar, no?
1: Sí, en general pot ajudar, però jo per exemple estic veient no sé, totes les els professors, per exemple, jo tinc doncs familiars que són professors, i ara per saber si un nen o no ha fet els deures ell mateix, per exemple, és que és molt trist, o sigui, és que no aprendran al final. O sigui, sí, és una eina molt útil que pots fer servir doncs per recerca o pel que sigui, però al final és que no sabrà escriure, la gent no sabrà redactar, no sabrà tenir un pensament crític, perquè tot li pregunten a intel·ligència artificial. Llavors, jo crec que sí, té coses positives, però igual crec que d'aquí uns anys veurem més les negatives que les positives. Molt més.
2: Va, marxem de l'art, anem a una mica a les teves aficions. Una molt, molt, molt pronunciada és la música, no?
1: Sí, m'agrada molt la música, i depèn de, doncs això, del que estic fent, o el que estic dibuixant, o si estic passejant, o depèn de, inclús del clima, doncs em poso alguna música o una altra. Els videojocs també m'agraden molt en el meu temps lliure.
2: I quina música t'agrada?
1: Mira, jo sóc una persona bastant que vario molt. Hi ha dies que em ve de gust, per exemple, doncs música així com molt metal o molt rock, i hi ha dies doncs, que vull estar més tranquil·la, doncs més pop comercial o alguna cosa més tranquil·la, inclús bandes sonores de pel·lícules m'agraden molt, que a vegades no tenen lletra, però a vegades no fa falta lletra, només escoltant la banda sonora tu ja te't poses la teva pròpia pel·lícula.
2: I escolta'm una cosa, hi ha un lloc de Catalunya, un poble que té el cor robat, no?
1: Sí, és Ribes de Freser. Arribes a Freser és com el meu poble des de que sóc un nadó, des de que vaig néixer. Jo crec que la primera vegada que ens van portar allà, doncs igual tenia o mesos o a lo millor un any, no ho sé. I tenim una casa allà familiar, llavors també és molt un poble Junto molt amb família, perquè al final sempre anem en família, és com així l'estiu, i a nosaltres que no ens agrada gaire la calor, anar una miqueta al poble de muntanya també va molt bé.
2: Jo t'haig de dir que jo no he anat mai a Ribes, però els meus pares, quan fa molts anys, quan encara no tenien fills, van anar-hi i sempre en parlaven molt bé, i és un poble d'aquests que fan canari.
0: O sigui, és molt mono.
2: Tinc la quota pendent d'anar-hi, perquè els meus pares sempre, me'n recordo, ara ja, pobre, ja no hi és, però sempre, oi, que maco, hi hem de tornar, aviam si un dia puc anar. Però bueno, l'entrevista és de la Núria i no la meva. Escolta'm una cosa, i la iaia què? Com cuina la iaia?
1: Ai, la iaia. Mira, doncs ahir mateix vam anar a dinar tots junts. Sí, no, la meva àvia és una persona molt important per mi, la veritat és que, a part de la seva cuina, doncs què diem? Cadascú diu que la seva iaia és la millor que cuina, llavors, jo per mi, la meva iaia és la que millor cuina, clar que sí.
0: Per suposat.
1: No, però, i m'ha ensenyat molt, i moltes, i encara em queden apuntar-me moltes receptes, perquè al final són receptes que vull transmetre, en plan, doncs, a la meva família.
0: Fas bé de recuperar i guardar aquestes receptes de la teva àvia.
1: Sí,
0: perquè tant. Sempre les tindràs, sempre les tindràs. Doncs avui hem conegut a la Núria Reina, un amant de l'art que va trobant el seu camí, no? I que esperem que algun dia doncs pugui venir a presentar-nos el seu àlbum il·lustrat, oi que sí, Núria?
1: I tant, el veureu, temps al
0: temps. Perfecte, doncs escolta, moltíssimes gràcies, que passis un bon estiu.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Sergi, adeu-siau.
2: Vinga, parlem.
0: Adéu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Des de fa uns anys, el Club Bàsquet Castellà no travessa el seu millor moment esportiu i institucional. L'entitat, que històricament va arribar a militar a segona divisió nacional, ara milita a segona catalana, on els seus equips sèniors han salvat la categoria en les últimes jornades. Ràdio Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, el Club Bàsquet Castellà ha fet la seva travessa pel desert en els últims anys i aquesta temporada torna a salvar la categoria en la recta final de la temporada. Tot i això, el club està fent una bona feina amb la recuperació dels equips femenins i el manteniment del masculí, els dos a segona catalana. I avui tenim amb nosaltres el seu president, Feliu García. Bona tarda, Feliu.
2: Bona tarda.
1: Quin balanç fas d'aquesta temporada que ha sigut, almenys als equips sèniors, una mica dura?
2: Sí, la veritat és que, aviam, a nivell, com el que tu molt bé deies, a nivell de club, realment el club està en un moment espectacular, però a nivell dels sèniors, doncs, ens està costant. Ja ho sabíem, de totes maneres no ens ha sorprès, perquè és un tema que ja teníem molt clar quan vam arribar a la Junta. La nostra idea era gent de la casa, els sèniors, i això sabíem que tindria el peatge de gent jove, gent experta, i que serien anys complexos fins que tinguéssim un bagatge dintre de la categoria, no? Que no esperàvem, ja que el tema va ser potser que l'any passat vam quedar molt a prop de l'ascens, i això va ser algo que potser ens va distorsionar una miqueta la realitat que teníem al club, no? Pensàvem que teníem un equip, o pensar que teníem un equip més potent del que realment teníem, o la temporada va anar així, o aquesta ha sigut diferent, no? Però bueno, en principi,
1: quins són els reptes que has hagut d'afrontar? Portes uns anys a la presidència del club, vas arribar en un moment molt crític per l'entitat, perquè
2: la veritat és que sí, o sigui, sobretot a nivell social i a nivell humà, diríem, de quantitat de nens, quan vam arribar tenim un problema molt important. Hi havia pocs nanos, sobretot el femení teníem dos equips femenins. Quan vam arribar al setembre es desfeia el sènior femení i només teníem un preinfantil, i vam poder recomposar aquell equip, vam poder fitxar l'últim hora al setembre, estem parlant del setembre, que la competició començava a final de mes, vam refer l'equip, vam muntar el que es va poder, i va ser un any que inclús al principi vam començar a ser entrenador, després vam fitxar el Xavi Revilla a la tercera jornada de la temporada i vam pujar. Vull dir, va ser una cosa espectacular, perquè aquell any vam pujar de categoria amb el sènior femení, i tot això ha anat generant el que dèiem, no? Com que els dos equips sèniors són de la casa, això genera en els nanos com una sensació de pertanyença al club. El pavelló està ple cada setmana, les nenes els veuen a les nenes que les estan entrenant, ja ens coneixem, i en aquest moment doncs hem aconseguit el que es pensava que trigaríem 2 anys més. Hem doblat tota la línia masculina. I tenim tota la línia femenina completa, o sigui, hem crescut en aquest moment. Quan vam arribar nosaltres teníem de l'ordre de 13 equips i en aquest moment estem en 21 equips. Tota la línia completa i tota la línia masculina doblada, i a nivell, o sigui, els nivells competitius, sobretot les categories de formació, que jo compto des de preminis fins a cadets, hem pujat tots els equips de nivell, estem competint a nivells A, nivells B, quan vam arribar nosaltres tot era C, D. Llavors això al final et fa que en els últims anys ens està retornant més gent que ens està marxant. Ens han retornat 8-10 jugadors que havien anat a jugar a Sabadell a equips més competitius i que han vist que el projecte de Castellà és interessant i estan tornant al club, no?
1: Parlaves ara, no?, de la categoria femenina, no?, que per qui no ho conegui, el femení, que es va integrar des de la Immaculada fa molts anys, havia estat sempre, tant el femení com el masculí a Castellà havien estat referència. Parlem de que el masculí havia arribat a militar a la segona categoria nacional, el que avui dia està per sota de la CB, per entendre'ns, o sigui, déu-n'hi-do, i el femení també havia sigut referència al Vallès Occidental, es pot dir, no? Vau arribar en un moment que el bàsquet, pels que ens agrada el bàsquet i hem jugat a bàsquet, potser ara no és el millor moment pel bàsquet a nivell nacional, no? Hem passat de tenir jugadors a la NBA, la generació Gasol i tota aquesta, està en hores més baixes, no? Jo recordo, ja fa uns anys, no?, però recordo que ja tothom volia jugar a bàsquet, no? O sigui, pel darrere del futbol potser era l'esport més estimat, i vosaltres vau arribar en un moment que era tot el contrari, fa 3-4 anys, i a més amb els problemes econòmics del club, que es va parlar fins i tot, no sé fins quin punt va arribar a estar allà la decisió, però fins i tot de que desaparegués el club.
2: Sí. El club va estar molt, molt, la gent no és conscient de lo que, va ser la junta just abans de que arribéssim nosaltres, la gent no va ser conscient de l'esforç que va fer aquella junta en els anys que vam estar. Nosaltres ja ens vam integrar al segon mandat d'aquesta junta, que era quan estava el Josep Bordes i la junta anterior, però quan va sortir l'anterior en aquesta, el club tenia un forat molt gran, justament una miqueta per tenir una política que no es podia mantenir en aquell moment. Tenia l'equip a Copa o Supercopa, fitxant estrangers, fitxant gent de fora, pagant sous
1: estratosfèrics, si ho recordo,
2: per la categoria. Llavors la idea va ser, això no és insostenible. Nosaltres hem tingut molta sort també que tenim patrocinis importants pel club, cosa que també ha portat aquesta nova junta, doncs, patrocini és important, tenim el nou Castellà que ens està donant un gran suport, que realment ens dona una tranquil·litat a l'hora de treballar, però al final el que hem cregut que l'aposta s'ha de fer a baix. Tu on has de tenir bons entrenadors, on has de tenir has de gastar els diners és a la base, i el club això ja es anirà notant un cop arribis a les categories sèniors. O sigui, en principi el que no pot ser és que tu tingués un forat com teníem de ser un sènior a Copa Catalunya i l'equip que tenies més d'allò era un cadet que tenies a nivell D. O sigui, aquells nanos era impossible que arribessin a competir a Copa Catalunya, totalment impossible, perquè arribaven a júnior i no tenien la categoria ni la competitivitat per poder pujar al nostre sènior, i això no té sentit, perquè has d'agafar gent de fora. Aquest any, per exemple, l'any passat tot l'equip, exceptuant un reforç que vam fer perquè ens feia falta algun veterà, que vam fitxar l'Edu García, que és un exjugador del club que havia jugat a la penya i és el meu germà també, però també estava aquí, i va ser una bona oportunitat perquè ell volia tornar a jugar i llavors pues, i és l'únic jugador de fora de la casa, tots els restes de jugadors són jugadors de la casa. Aquest any sí que potser farem un petit canvi perquè ens marxen quatre jugadors importants i llavors pues, no tenim encara, ens falten un parell d'anys perquè ja hi haurà un jugador, el Ramon Amat, que ja pujarà del júnior a donar un cop de mà ja seriosament en el sènior masculí, i la nostra idea és aquesta, que siguin els nanos. Ara aquest any farem un any pont, un parell d'anys pont, perquè hem d'aguantar la categoria i no ficar-nos ningú tipus d'objectiu. La veritat és que aquest any es veurà aviam com va l'any, sense fer-nos, perquè jo crec que l'any passat l'error que vam cometre és com que havíem quedat l'any anterior molt a prop de pujar, els nanos van sortir molt pressionats del principi de temporada, vam perdre el primer partit i va ser dramàtic, vam perdre un partit i l'equip va caure completament quan havíem fet una pretemporada que ens pensàvem que perquè havíem guanyat un cop a Catalunya al Sant Nicolau, vam fer un partit de pretemporada, els vam guanyar, vam jugar contra, també vam perdre un punt contra el Club Natació, que també era un cop a Catalunya. O sigui, l'equip estava amb una gran dinàmica, però vam perdre un partit i és el que passa, la joventut és el que té. Són nanos joves, perds un partit, no sé què ha passat, no ho entenc, estem guanyant equips més bons i quan juguem contra els de la nostra categoria, bueno, és el que té la joventut, no?
1: Perquè l'objectiu és tornar a Copa Catalunya, perquè potser aquí estàvem molt mal acostumats a això, no? A tenir un equip amb una categoria que llavors era...
2: Aquesta seria la meva il·lusió abans de marxar el dia que hagi de sortir, no? En principi nosaltres estem treballant el projecte fins al 2029, que és quan hi haurà les properes eleccions, i no sé si es presentarà algú o no, però la meva il·lusió seria pujar l'equip a Copa Catalunya amb gent de la casa, i tenim gent. Sí, tenim un parell d'equips per sota, que són els cadets i els juniors que tenim, que van pujant, que realment pot ser un equip de Copa Catalunya sense problema. Segurament per jugar a Copa Catalunya haurem de fitxar un parell de tios, perquè aquestes coses sí. Ho sabem, dir, no, és impossible jugar amb tot
1: el bàsquet, no? El handicap aquest, no? Que o tens una mitjana d'alçada de 2-10 aquí al poble, o s'has de buscar fora, no?
2: En el poble no hi ha, no sé per què, no tenim cap d'aquests.
1: És complicat, això.
2: Sí, sí, sí.
1: Que

0: això, que els hi diries aquestes
1: coses? Bueno, la idea és, o sigui, que vegin com està el club en aquest moment, que vinguin un cap de setmana al Puigverd. Si venen un cap de setmana al Puigverd, veuran que s'estan fent les coses bé. L'últim dia vam oblidar l'últim partit, que va ser quan vam salvar, que és la... O sigui, he jugat 35 anys de bàsquet, no he viscut algú com el que vaig jugar aquell últim dia, i vull dir que vinguin i ho veuran, quan vinguin els nanos, vinguin totes les categories inferiors, inclús a veure el femení. És que el femení omplim el Puigverd, també el masculí omplim el Puigverd.
0: El femení jugant... que a més ha aconseguit dos ascensos seguits.
1: Correcte, un equip que són tan competitives. O sigui, el problema que ha tingut aquest any del canvi d'entrenador ha sigut perquè elles no van entendre el que nosaltres els vam plantejar a principi de temporada. Aquest any us heu d'adaptar a la categoria. No hi ha cap objectiu, l'objectiu és estar tranquil·les, mitja taula, però és un equip tan competitiu que està acostumat a guanyar tant que quan van perdre quatre partits ens vam tornar... Vull dir, van ser les jugadores que no... Jo tenia claríssim que no baixaríem perquè és un equip supercompetitiu. Vull dir, no és... Perquè al final han quedat quatre victòries per sobre del descens. Vull dir, que no és que... Com amb el senyor masculí sí que hem passat allò...
2: A sobre la botxina. Sí.
1: Però
2: l'últim segon, de fet.
1: L'últim segon d'un altre partit. Amb el femení tenia molt clar que no hi hauria cap problema, perquè al final quan van haver d'apretar el desembre va haver-hi nervis, van perdre 4 o 5 partits i elles no estaven acostumades. Quan tu portes 2 anys guanyant tots els partits de la temporada, quan perds 3 o 4 partits hi ha nervis. Sí.
0: Parlaves de la base, com es treballa, no?, perquè aquests jugadors i aquestes jugadores arribin als equips sèniors, perquè clar, això és molt complicat a tot arreu i a tots els esports.
1: El primer, nosaltres el que hem apostat des que vam arribar, que ja va ser, quan vam arribar el primer vam fer va ser fitxar el Jaume Prat, que és el nostre director executiu aquest any, hem canviat una miqueta l'estructura, era treballar amb tots els equips, tots els equips hem de treballar amb la mateixa dinàmica, hem de fer el director tècnic aquest any és Julián Moreno, que és el director tècnic, és el que ha encarregat de que tots els equips tinguin la mateixa estructura tècnica, de que tots els equips treballin, evidentment, amb les diferències que cada categoria porta, no? Però que treballem tots de cara a poder anar assolint unes necessitats tècniques per poder arribar al nostre sènior. El que no pot ser és que el sènior vagi per una banda i tota la base vagi per una altra. O sigui, nosaltres el que estem fent és formar entrenadors, que és que el Julián és la seva feina, doncs formar els entrenadors, tots els entrenadors han de tenir les mateixes dinàmiques de treball, amb les diferents, evidentment, adaptar-les a les diferents edats, i arribar, i que un jugador júnior, quan el posin a jugar amb el sènior, conegui perfectament la manera de jugar, el sistema, si els tenen, com es juga, o sigui, fer jugadors... Ara el que estem fent és això, doncs des de la base, tant en femení com en masculí, tenia una dinàmica d'allò, i llavors el que hem fet ha sigut ampliar l'estructura tècnica amb el Jaume, el Moreno, l'Anna Galve, que és una altra part, que és una mica la part femenina d'aquesta estructura tècnica, que és la que coordinarà una miqueta tota la part humana d'allò, perquè aquesta és la part més complicada del bàsquet, la part humana, famílies, nens, entrenadors, nens, i la veritat és que és una dona molt potent que realment el tracte humà és espectacular. Llavors també era una cosa que abans eren molt homes, massa homes, no? I era un tema que no tocaven bé. A vegades el contacte entre nanos, entre coordinadors, però inclús entre la mateixa estructura, d'haver una persona que els coordinadors, perquè al final cada coordinador és una miqueta com els pares, cadascú vol el seu, jo porto dos equips, aquests dos equips vull que és d'allò, però jo amb l'altre equip no vull saber res. Llavors, haver una persona que una miqueta ho gestioni tot, perquè realment som un club i anem tots amunt, i si des de baix anem amunt, quan arribem 3, 4 anys, 5 anys, tinguem nanos jugant al júnior i al sènior, tindrem categories per poder competir i pujar nanos que seran molt competitius en categories bones, però tu has de començar des de baix. No podem començar... Ara seria absurd tornar a fitxar gent, portar gent que hagi jugat a Copa, que no sé què, perquè és que no tindríem els recursos per poder pujar nanos a ajudar-los. Llavors, és la idea una miqueta aquesta.
0: Doncs, Feliu García, gràcies per explicar-nos com està l'actualitat més actual, més rabiosa, no?, del Club Bàsquet Castellà, i molta sort i molts èxits al capdavant d'aquesta entitat històrica.
1: Moltes gràcies a vosaltres i pel suport que ens doneu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà.
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quarta inconsecutiva.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: porta.
1: Hola, què tal? Sóc el Pol i avui us vinc a recomanar la cançó Cada nit del grup mallorquí Anegats, que és un grup alternatiu i que està de moda a les Illes Balears, i aquesta és la meva recomanació d'avui.

0: Doncs ara al Connectats us parlem del proper divendres 3 de juliol. L'Associació Fotogràfica Prat celebrarà l'acte d'entrega dels guardons de la 43a edició del Pratimac. Marxem fins al Prat de Llobregat, als estudis del Prat Ràdio, i tenim en Víctor Asensio García. Bona tarda.
1: Bona tarda. Es tracta del popular concurs estatal de fotografia que l'entitat pretenca organitza anualment i que inclou 6 premis de temàtica lliure i un premi social, exclusiu per a les persones sòcies. Per parlar-ne avui ens trobem amb en Josep Lloret, vicepresident de l'agrupació fotogràfica Prat, i Dionisio Siles, vocal. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què és el Pratimac?
2: Bueno, el Pratimac és un concurs estatal del que fem a l'agrupació fotogràfica Prat cada any. Ja portem 43 anys fent-lo.
1: I com valoreu la participació d'aquesta edició?
2: Força bé, força bé. Han estat més de 100 participants. El que passa que hem tingut de treure alguna que no complien les bases i han quedat en 100 justos de participants. Arreu d'Espanya,
1: I això, per una associació local com la vostra, això és molt o està més o menys a la mitjana? O...
2: Bueno, és la mitjana de cada any. Sí? Bueno, és porta faena. Hi ha un grup de persones de l'agrupació que ens dediquem a fer aquest concurs i es porta una mica de feina, sí.
1: Quins són els premis que hi ha i les categories que hi ha en aquest Pratimac?
2: Bueno, hi ha tres categories, una que és tema lliure, una que és tema Ciutat del Prat i una altra tema social. Els premis, el primer premi de la categoria lliure es porta 225 euros, va ser un trofeu. El segon són 125 i trofeu. El tercer 75 euros en trofeu. Després un quart 50 euros i un cinquè 50 euros. Això és el tema lliure,
1: vale? O sigui, són 5 en realitat.
2: Són 5, no 6, 5. El tema Ciutat del Prat també tenim 5 premis. El primer són 150 euros més trofeu, el segon 100 euros i trofeu, i el tercer 75 i trofeu, i després són 50 i 50, el quart i cinquè. I el tema social només tenim 3, que es portem 125 el primer, 75 el segon i 50 el tercer, els 3 en trofeus. I també dir-te que els trofeus que és les primeres de que ha guanyat la primera, diguéssim, ha quedat primer, sempre és una mica més bonic que els següents.
1: I la categoria social és exclusiva per socis de l'entitat?
2: La social sí, és exclusiva només per socis de la ciutat.
1: I d'entre tots els guardons en destaquen dos per la seva vinculació al territori, que és el Premi Ciutat del Prat Trofeu Joaquim Aranda i el Trofeu José Luis Marín. Què els fa diferents?
2: Bueno,
3: El Trofeu del Prat és el que es dedica a obtenir fotografies de qualsevol aspecte de la Ciutat del Prat. Aquest any ens hem centrat en quant a monuments i estàtues. Altres anys han sigut places, per exemple, o indrets. En fi, la veritat és que costa una miqueta, al llarg de tants anys, trobar un subjecte que no l'haguem sotmès a la vista dels fotògrafos. I el que és curiós és que, com es veu amb els premis que s'han otorgat aquest any, hi ha gent que ve de fora a fer fotos al Prat, el qual per nosaltres és un èxit.
1: Clar, estem parlant dels premis que s'entreguen el dia 3, però ja han estat guardonades les persones que el dia 3...
3: Sí, clar, has de fer el fallo. Van venir tres jurats a fer el fallo a les nostres instal·lacions al Centre Cívic dels Jardins de la Pau i tenim un acte que es va redactar en aquell moment, tenim els guanyadors i esperem que el dia 3 vinguin a recollir els seus guardons.
2: Sí, són dos jurats de la Federació Catalana i després un jurat, diguéssim, aquesta vegada ha sigut un professor de fotografia d'una escola de Barcelona.
1: Què és el que es valora en aquests concursos i en aquest concret en el Pratimac per poder ser guanyador o guanyadora?
2: Bueno, tenim unes bases que han de complir totes les bases i després el jurat valora la composició, la tècnica, la originalitat, en fi, una sèrie de valors, i els creuen que aquesta fotografia és la millor i puntuen i ja està, i es queda així.
1: Ja sabem els noms dels guanyadors i guanyadores, però sí. No hem vist, almenys els que no hi hem estat, no hem vist aquestes fotografies, les veurem el dia 3. Ens podeu desvetllar alguna cosa del que veurem?
2: Bueno, què hem de dir? Pues són fotografies molt maques, algunes agradaran més o menys, però sí, però són fotografies que estan molt ben fetes, amb molt bona composició, i, bueno, i quan les veus dius, ostres, quina fotografia, no? Però...
3: Jo convidaria el poble del Prat a que vinguin a veure l'exposició, perquè sobretot en el tema local probablement veuran coses que no han vist mai, tot i vivint en el Prat, perquè hi ha estàtues que potser no estan en el teu itinerari normal i no les has vistes.
1: Just això us volia preguntar, perquè ara el Josep em feia referència que després de 43 edicions trobar temàtiques que no s'hagin tractat, i les escultures, qui més qui menys, les va veient, i al final el Prat no és una ciutat on es camina molt. Això us ha sorprès?
2: Sí, sí, sí.
3: Home, és que són bastantes les escultures que hi han, i jo crec que molta gent podrà venir a veure l'exposició i dirà, i això és el Prat? Uh-huh. I això per nosaltres és un punt, clar.
2: Sí, però, que...
3: com he dit abans, cada vegada és més difícil de trobar alguna cosa que no haguem posat com a subjecte. O sigui, és complicat.
2: Sí, sí, a vegades passem pel poble i no es donem compte de que tenia allà una escultura d'algun personatge o d'algun altre tema, i passen desapercegudes, i quan el veus en la foto i ostres,
1: com i a més potser amb una composició especial encara la fa,
2: exacte,
1: no?
2: La fas de nit o de bon matí o no sé, busques una mica l'angle, o sigui, i dius, ostres, quina foto, no?
1: Uh-huh. Dèiem el dia 3 és l'entrega dels premis, però també és l'inici de l'exposició. La sala d'exposicions a la primera planta de Jardins de la Pau, que és on habitualment l'agrupació fotogràfica fa les exposicions. Què hi podrem veure? Fins quan? Quan ho podem visitar?
2: Bueno, normalment estarà tot l'estiu. Bueno, hi ha uns dies que tanca...
3: Sí, tanquen dues
2: que
3: tanquen
2: per dues setmanes, que no es podrà veure, però des del dia 3 de juliol al començament del setembre estaran exposades.
1: Després de 43 edicions del Pratimac, és que es diu aviat,
2: Sí, sí.
1: Com ha evolucionat aquest concurs? Sempre ha estat igual o s'han anat incorporant doncs novetats a aquesta forma de fer?
3: En quant a les bases, moltes novetats no hi ha hagut, i en quant al contingut de la fotografia, doncs, ha anat canviant de la mateixa manera que la fotografia ha canviat al llarg dels anys. Això és ineludible. Uh-huh. La fotografia digital és molt diferent de la que es feia abans.
1: Encara hi ha algú que treballa amb analògic?
3: Que nosaltres sapiguem presentar-se a nosaltres, no, a més, nosaltres ara ja rebem fitxers digitals. Ja fa uns quants anys que vam decidir-ho fer així, perquè, entre altres coses, és més còmode, i a l'hora de retornar les fotos no hi ha cap problema, perquè no cal tornar-les. En canvi, abans, al tenir els positivats, doncs tenim moltes fotos encara que ningú les ha vingut a recollir, uh-huh, i que no sabem com tornar-les, i estan allà en un arxiu, i un dia o altre farem una exposició
1: perquè les fotos les perdudes.
3: Sí, sí.
1: Fotos perdudes. Sí, sí. I clar, la tècnica, deies ara, Josep, que ha anat canviant al llarg dels anys, també s'han incorporat noves tecnologies com pot ser l'edició de fotografia. Es poden editar les fotografies?
2: Es poden editar, uh-huh, sempre amb uns límits es poden editar. El que no ho podem admetre és un cap fotografia que tingui algú d'ahir ja. Uh-huh. Això, si veiem que aquesta foto està fet algú de la foto està en via, l'eliminem.
1: Aquí us volia preguntar, la intel·ligència artificial com està afectant el món de la fotografia i el món de l'afició?
3: És molt complicat. Jo, ahir pensava a la ràdio, un dia els hi hauria d'interessar de fer un debat sobre la intel·ligència artificial, depèn de quins aspectes, naturalment. Uh-huh. En l'aspecte de la fotografia afecta moltíssim. Cada vegada hi ha més gent que es queixa. De fet, la fotografia, el cinema, suposo que estàs al dia de les últimes declaracions d'alguns actors que es queixen de que els hi volen agafar la seva figura per fer-la servir després.
1: O la veu, fins i tot.
3: O la veu. Bueno, la veu ja és el com. Hi ha molts cantants que ja porten molta intel·ligència al darrere, es veu. Doncs clar, a nosaltres ens preocupa que no ens colin un gol. A vegades pot passar perquè no tenim els medis per averiguar realment si allò és IA o no és IA. L'any passat, a l'empresa Sony fa un concurs importantíssim de fotografia i el que va guanyar era una intel·ligència artificial.
2: Sí.
3: I el que va guanyar ho va fer expressament i després va dir-ho, és intel·ligència artificial, el premi no el vull perquè no el mereixo. Uh-huh. Doncs clar, aquesta situació és molt complicada. La gent de vegades s'ho pren una miqueta a la lleugera, però realment és complicat.
1: I com ho podeu...
2: Bueno, una manera de saber si aquesta fotografia, si tenim sospites, el que fem de manera en la fotografia original. Si està fet en via, no t'enviaran un arxiu, diguéssim, que posa aquí els metadatos, eh? Uh-huh. És una forma de, quan dius, ostres, aquesta foto, vinga, envia'm la foto. Uh-huh. És una manera.
1: O sigui que encara hi ha alguna forma de poder
2: sí, sí, sempre,
1: detectar-ho.
2: Sempre hi ha alguna cosa, sí.
1: Us ha passat que us hi heu trobat?
2: He trobat, sí. Aquest any no hem trobat cap fotografia feta en via, però l'any passat sí, havien uh-huh. vàries. Clar, i després l'hem dit a la persona que ha fet allò i, escolta, això no és una fotografia. Això és una cosa, diguéssim, està feta amb l'altra història, no? O sigui, no? I clar, hi ha les persones que quan es donen que li han agafat això, doncs no diuen res, no?
1: Mm-hmm. Què diríeu a algú que vol iniciar-se en el món de la fotografia?
3: Que s'ho prengui amb calma, que vagi als museus a mirar pintura, que compri llibres de fotografia i que vagi disparant poc a poc.
2: Faci més de fotos.
3: Que vagi fent fotos i que no es desanimi. Que és un camí molt llarg, que no s'arriba a dalt de tot ni en 2 anys, ni en 3, ni en 4. S'ha d'anar fent, i que hi ha gent que té més bon ull que altres i s'ha d'entrenar.
1: I clar, és el mateix fer fotografia, una fotografia pel carrer, artística, fer retrats, és el mateix fer fotografia nocturna, al cel, les estrelles, els planetes, o fer també a insectes, a plantes. Deu ser molt diferent cadascuna.
3: És molt diferent, cada especialitat és diferent, té les seves característiques, inclús materials. Hi ha objectius que serveixen per una cosa, n'hi ha que et serveixen per una altra.
1: Cal saber una mica què vols fer, o pots fer una mica de tot.
3: Nosaltres que som aficionats fem una miqueta de tot.
2: Sí, a fotografies, per exemple, en els nocturnes no es pot fer a mà. Has de portar un trípode, has de portar uns filtres, el temps és diferent. Clar, la larga exposició no és igual que fer una fotografia a ple sol, a migdia, no? Diguéssim, una persona que passa que fes una foto, és totalment diferent.
1: I tot això que sembla, no?, un món gairebé inabastable, poquet a poquet s'hi pot anar.
2: Sí, es pot anar.
3: Sí. Per exemple, s'ha de pensar que, contra el que molta gent diu, la foto no la fa la màquina. La fa l'ull que està darrere de
2: la màquina. Sí, sí. Per exemple, el tema macro, tu vas a fer una foto amb un animal o amb un insecte i bueno, has de tenir un objectiu específic per macro i un filtre que també per fer aquesta fotografia, i molta paciència, sí, perquè clar, el bitxo es mou i ha quedat malament la foto.
3: I una mica de sort també, perquè l'animaló pot marxar, o quan vas a fer una foto de la lluna, aquell dia que ho tens tot preparadíssim, va i està núvol.
1: Aquí al Prat, en canvi, tenim sort que podem gaudir de molts espais diferents per poder fer fotografia, sí. No? Penso en els espais naturals, però també un tema que surt molt a l'estiu i que aquí al Prat Ràdio i al Prat Televisió sempre ho cobrim, que és el tema dels spotters, que també tenen, no?, un espai perfecte per fer fotografia, o fins i tot podem fer doncs vida de la ciutat, perquè al final el Prat no deixa de ser una ciutat viva.
2: Aquest dia que va arribar el Papa, allà al mirador que era a l'aeroport, allà no hi havia ningú, hi havia 2 televisions i estava ple a la sala.
3: Sí.
1: O sigui que dona moltes oportunitats un territori com el Prat.
3: Però, a més, deixa que digui que nosaltres també organitzem el Trofeu Delta des de fa molts anys, que va ser una invenció nostra i que, bueno, seguim col·laborant-hi.
1: Quins reptes té, doncs, després de tants anys d'entitat, doncs el dia a dia, el seguir fent doncs trofeus, activitats com aquestes? Costa molt?
3: Home, costa una miqueta, però s'ha de tirar endavant, no pots aturar-te. El repte principal que tenim és que vingui gent jove, perquè, com pots veure, ell i jo estem jubilats, la mitjana d'edat és elevada, no només a nosaltres, sinó a qualsevol agrupació.
1: Qualsevol entitat, no només la vostra.
3: Tenim constatat.
1: Qualsevol sector on hi ha agrupacions, la majoria de persones són gent jubilada o molt grans. I la gent jove costa entrar. Què es pot fer perquè la gent jove s'apropi a la fotografia, i sobretot que ho faci de forma associada, amb una agrupació, amb un grup de persones?
2: És difícil, és difícil ara.
3: El tema és voler-se associar, més que res.
2: Sí, és difícil, perquè ara amb això dels mòbils, Instagram i tot això, pues,
1: o sigui, no és que falti gent que li agrada la fotografia.
2: No, hi ha molta.
1: Falta gent que s'assumi
2: i li agrada la fotografia de veritat, perquè anar pel carrer, fer una foto o qualsevol cosa i posar la Instagram, si és una foto, però no és una foto. La fotografia és una altra cosa, no?
1: Quanta gent sou ara mateix a l'entitat?
2: 60 persones, aproximadament.
1: Déu-n'hi-do. I ja esteu pensant en el que podria ser la 44a edició del Prati Mac?
2: Sí, clar, ja estem rumiant a veure què temes proposem i ja estem parlant, o sigui, és no parar.
1: És una roda que no para.
2: Sí. Clar. I hi ha persones, per exemple el Josep, vicepresident, jo sí que sé el que em porto tot això dels concursos, però ja estem treballant. Són moltes hores, que sempre que no, són moltes hores d'anar mirant, preparant. La junta que tenim també es convoquem allà per fer totes les bases, o sigui que és feina,
1: Déu-n'hi-do. Doncs Josep Lloret, vicepresident de l'Agrupació Fotogràfica Prat i Dionisio Siles, vocal, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.
2: Adéu.
0: Do Doncs és tot el que us havíem d'explicar en aquesta edició de dimecres del Connectats, que arriba a la seva fi. Us hi esperem demà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Tornarem amb l'edició de dijous. Gràcies a tots, molt bona tarda.

0: pasará en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
1: En la Cosme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Són les 6.
5: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
6: Bon dia, us parla Noelia Aguilar. Bueno, des del Parlament Europeu a Brussel·les s'acullen entre avui i demà quatre ponències sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Està prevista la participació de l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, demà dijous a la darrera conferència d'aquest cicle. Sota el nom l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú, amb l'alcaldessa intervindran la coordinadora nacional de comuns, Gemma Tarafa, i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez. Al ple municipal del passat dijous 25, el portaveu del Partit Popular va preguntar a l'alcaldessa sobre les despeses d'aquest viatge. Escoltem Miguel Ángel Ochoa i la resposta de l'alcaldessa Alba Bou Jordà.
7: Hemos visto que se ha pagado un viaje a Bruselas a dos tenientes de alcalde sobre la ampliación del aeropuerto. Dos preguntas. ¿Era necesario que fueran dos tenientes de alcalde? Y una pregunta para el equipo de gobierno que está en contra de la ampliación. ¿Considera necesario que el ayuntamiento pague una parte para hacer algo que usted está a favor? Muchas gracias.
8: Si es necesario, sí. Hi ha una jornada sobre las ampliaciones d'aeroports a Bruselas y la l'Ajuntament, l'alcaldessa en aquest cas, decideix anar-hi el millor vestits possible, incorporant dos tinents d'alcalde de les àrees pertinents i també cos tècnic, el que jo he considerat necessari.
6: El cicle dona avui el tret de sortida amb dues conferències al Parlament Europeu a Brussel·les, on debatran diferents entitats ecologistes i de promoció de la mobilitat sostenible, com ara Depana, promoció del transport públic, Comissions Obreres, Zero Port, Ecologistes en Acció i Stay Grounded. La Generalitat impulsarà la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un organisme que tindrà com a objectiu definir una estratègia conjunta per als aeroports catalans i reforçar la capacitat de planificació del sistema aeroportuari del país. Segons el govern, el nou ens haurà de coordinar les competències que ja exerceix la Generalitat en aquest àmbit i treballar amb una visió global i de llarg termini. Per desplegar el projecte es crearà un comitè tècnic que haurà de preparar els canvis normatius necessaris perquè l'autoritat aeroportuària pugui començar a funcionar. La previsió és que la iniciativa arribi al Parlament durant aquest any. Avui torna la línia L22 de bus, que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge, amb parades des del Cap Ramon Avia. La línia no prestava servei.
3: Picalletres. Presenta Tina Forés.
9: Us saludem des dels estudis de la xarxa de comunicació local on estem a punt per encetar un nou capítol radiofònic del Picalletres. Un capítol especial perquè és el darrer eliminatori d'aquesta temporada. Després celebrarem ja les semifinals del programa, així que hem entrat a la recta final i estem satisfets i satisfetes de tot el camí fet, sobretot d'haver comprovat la salut del català en el nostre jovent. Esperem que els participants avui vinguin ben preparats per aconseguir un bon cabàs de punts, entrar al nostre pica rànquing i classificar-se per a una de les dues semifinals. De seguida ho comprovarem. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Mollerussa i cap a Granollers.
3: Picalletres, a la teva emissora local.
9: Contactem amb la Karen Alfonso, que ens parla des de Ràdio Ponent Mollerussa. Karen, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
4: Hola a tothom, doncs avui tenim a la Inés, a la Berta i a la Mariona, que concursaran de l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa. Ja les tenim aquí superpreparades.
10: Hola, em dic Inés i m'agrada dibuixar.
11: Hola, em dic Berta i m'agrada ballar.
12: Hola, soc la Mariona i m'agrada el pàdel.
9: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Granollers. Com va, Maria Josep Pérez? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
13: Hola a tothom des de Ràdio Granollers. Us presento a la Gala, al Nil i al Gaston. I aquí els tenim preparadets i molt poc nerviosos.
14: Hola, sóc el Gaston i m'agrada esquiar.
15: Hola, sóc el Nil Gasol i m'agrada jugar a futbol.
16: Hola, sóc la Gala Ocaña i m'agrada jugar a bàsquet.
9: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
17: Sí, Tina, ben a punt. Amb tot l'arsenal de lletres preparat i amb ganes de veure el nivell dels nostres concursants.
9: Doncs esperem que sigui així, que demostrin aquest bon nivell. I abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
3: El Picarrànquing.
17: La quarta posició l'ocupa l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. En tercera posició tenim l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el nostre Picarrànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
9: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
3: A lletrejar.
9: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, a fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Preparada, Inés?
10: Sí.
9: Temps. Enorme.
10: E-N-O-R-M-A.
9: Sardina.
10: S-A-R-D-I-N-A.
9: Tàndem.
10: T-A-N.
17: La porta accent.
9: Berta. Buidar.
10: B-U-I-D-A-R.
9: Empatx.
10: E-M-P-A-T-X.
9: Vanitat.
10: V-A-N-I-T-A-T.
9: Període.
10: Com?
9: Període.
10: P-R-P.
17: Has deixat la E abans de la R.
9: Mariona. Rodejar.
10: R-O-D-E-J-A-R.
9: Altern.
10: A-L-T-E-R-N.
9: Doncs en aquest primer nivell de lletreig ja heu fet 7 encerts que sumen 700 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Cervató. Preparada, Gala?
16: Sí.
9: Temps. Autovia.
16: A-U-T-O-V-I-A.
9: Candela.
16: C-A-N-D-E-L-A.
9: Tramús.
16: T-R-E-M-U-A-M-A-N-T.
17: És una A, no una E.
9: Nil. Rematar.
15: R-A-M-A-T.
17: És una E, no una A.
9: Gaston. Absent.
14: A-B-S-E-N-T.
9: Matinar.
14: M-A-T-I-N-A-R.
9: Pòrtic.
14: P-O-R-T.
17: La O porta accent obert.
9: Doncs, nois, en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
3: L'intrus.
9: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Les vostres paraules són les següents. Laca, plas, casino.
18: Plas.
17: Correcte. En català, el terme o temps assenyalat per alguna cosa, com ara el compliment d'una obligació, la presentació d'un treball o de documents a l'administració pública, es diu termini, terme, però no plaç.
9: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara per l'escola Cervató. Les vostres paraules són les següents. Bocata, plata, fogata.
16: Bocata.
17: Correcte també. En català, el pa partit longitudinalment en dues meitats, entre les quals es posa algun altre aliment, es diu entrepà, sandvitx, badall, però no bocata.
9: Doncs 200 punts que vosaltres també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
3: A lletrejar.
9: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Berta, preparada?
11: Sí.
9: Temps. Barbacoa.
11: B-A-R-B-A-C-O-A.
9: Turmentar.
11: T-O-R...
17: És una U.
9: Mariona, plàstica.
11: P-L-A amb accent S-T-I-C-A.
9: Estimulant.
11: E-S-T-I-M-U-L-A-N-T.
9: Cobrellit.
11: C-O-B-R-E-L-L-I-T.
9: Pessimisme.
11: P-E-S-I-M-I-S-M-E.
9: Reticència.
11: R-A-T-I...
17: És una E, no una A.
9: Inas, desistir.
11: D-A-S-I...
17: Una sola S.
9: Doncs heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'escola Cervató. Preparat, Nil?
14: Sí.
9: Temps. Turquesa.
14: T-U-R-Q-U-E-S-A.
9: Allunyar.
14: A-L-L-U-N-Y-A-R.
17: Has dit Y, és grega.
9: Gaston, simètric.
14: S-I-M-E amb accent obert T-R-I-C.
9: Pilotaire.
14: P-I-L-O-T-A-R.
17: T'has deixat la I.
9: Gala, escolania.
16: E-S-C-O-L-A-N-I-A.
9: Il·lògica.
16: I, L, o amb accent obert.
17: I la geminada.
9: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I és el moment ara de fer un recompte general per veure com va tot plegat. Jurat, t'escoltem.
17: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Terres de Ponent de Mollerussa ha aconseguit fins ara 1.900 punts i l'Escola Cervató de Granollers n'ha aconseguit 1.200.
9: Doncs aquests són els marcadors actuals, però encara queden algunes proves per davant per seguir sumant més punts. El picalletres no perd el ritme. Següent prova. A la prova musical d'avui tenim Maig, nom artístic de la cantant barcelonina Maria Solà. Va començar a treure les seves pròpies cançons després de veure com es feien virals a TikTok alguns dels seus fragments. El 2025 va treure el seu primer treball anomenat La Flor de Maig, amb 6 cançons. Aquesta primavera surt a la llum el seu nou àlbum, però avui escoltarem el senzill Aquella part de tu, del 2025. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Maig i el seu Aquella part de tu.
19: Res pot completar, jo només vull tornar. Aquell juliol tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo

0: Quina sensibilitat, la Maig. Li seguirem la pista, i tant que sí. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Terres a Ponent, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Si els protagonistes de la cançó eren abans un moment, què són ara?
2: Un record.
3: Molt bé, escoltem-ho.
4: Ja no som un moment, som un record.
0: Doncs 200 punts al sac i ara és el torn de l'escola Cervató. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la protagonista de la cançó, què se'ns ha embrutat?
5: El temps.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Terres de Ponent, la mateixa pregunta. Segons la protagonista de la cançó, què se'ns ha embrutat?
2: El amor.
3: No és correcte, la resposta és el que era pur. Escoltem-ho.
4: Se'ns ha embrutat el que era pur.
0: Doncs en aquest cas cap dels dos equips pot sumar aquests 200 punts, però moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues, tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Terres de Ponent. Mariona, estàs a punt?
2: Sí.
0: Temps. Microcosmos.
2: Microcosmos.
0: Realitzador.
2: Realitzador.
0: Ensenyaríem.
2: Ensenyaríem.
3: La hi porta accent.
0: Inas. Prodigioses.
2: Prodigio.
3: T'has deixat lletres?
0: Berta. Insecticida.
2: Insecticida.
3: És una C, no una S.
0: Doncs dos encerts més que heu fet en aquest nivell de lletreig que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn de l'escola Cervató. Gaston, estàs preparat?
5: Sí.
0: Temps. Lampisteria.
5: Lampisteria.
0: Pròximament.
5: PRO amb accent obert. MENT.
0: Establissin.
5: Pots repetir, sisplau?
0: Establissin.
5: ESTABLISIN.
3: Dues S's.
0: Gala. Deshidratant.
6: Pots repetir?
0: Deshidratant.
6: DESHIDRATANT.
3: Hi ha una H abans de la I.
0: Nil. Doncs en aquest cas també heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Les puntuacions actuals són les següents. L'Institut Terres de Ponent de Mollerussa, 2.700 punts, i l'Escola Cervató de Granollers, 1.800.
0: Doncs amb aquests marcadors arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, ja que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Karen Alfonso, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
2: Jo, la Mariona.
7: La Mariona.
0: D'acord, doncs ja veig que ha respost ella mateixa, la Mariona, que intentarà lletrejar la mega paraula. I Maria Josep Pérez, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Doncs serà en Gaston.
0: Doncs en Gaston, que també intentarà lletrejar aquesta mega paraula. Ara, els dos equips el que heu de fer és pensar una aposta i custodiar-la bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Granollers. Maria Josep Pérez, fins ara.
8: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Terres de Ponent. Estàs preparada, Mariona?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Una persona interessada es deixa portar per l'afany del profit o de la utilitat de manera que busca l'interès, el benefici propi en allò que fa o vol dels altres. Avui parlem justament del contrari, d'aquelles persones que no busquen aprofitar-se de res ni de ningú. La mega paraula d'avui és el participi plural femení desinteressades.
2: Desinteressades?
3: Correcte, endavant.
2: D-E-S-I-N-T-E-R-A-S-S-A.
3: Incorrecte. La quarta vocal és una E, no és una A.
0: Mariona, en aquest cas no ha pogut ser, no has pogut lletrejar bé la mega paraula, però no et preocupis perquè hem de descobrir com ho farà l'equip contrari. Doncs ara serà el torn de l'Escola Cervató. Per tant, desconnectem de Ràdio Ponent Mollerussa i Karen Alfonso, ens veiem ara mateix.
7: Vale, fins ara.
0: Escola Cervató, esteu a punt? Estàs preparat, Gaston?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Hi ha persones que tenen interès en alguna cosa o en alguna persona i això vol dir que manifesten curiositat per saber, per conèixer. Ara bé, n'hi ha que es deixen portar per l'afany del profit o de la utilitat de manera que busquen el benefici propi en allò que fan o volen dels altres. La mega paraula d'avui fa al·lusió a aquelles persones que no busquen aprofitar-se de res ni de ningú. La mega paraula d'avui és el participi plural femení desinteressades.
5: Desinteressades.
3: Endavant.
5: D E S I N T E R A.
3: Incorrecte, aquesta darrera A no és una A, és una E.
0: Llàstima, Gaston, no ha pogut ser aquesta mega paraula, però ara només ens falta descobrir si l'altre equip l'ha pogut lletrejar correctament o, en aquest cas, també l'ha fallat. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Karen Alfonso, quants punts ha apostat el teu equip?
7: Doncs s'han apostat tot.
0: Tot, aquests 2.700 punts que teníeu acumulats. I Maria Josep Pérez, quants punts ha apostat el teu equip?
8: Doncs també hem arriscat i s'han apostat tot, 1.800.
0: 1.800 punts que també teníeu acumulats. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Terres de Ponent ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh. I l'Escola Cervató ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh. Només ens queda saber quin equip ha acabat per davant en el marcador o, en tot cas, com han quedat els marcadors finals. Tens la paraula, jurat.
3: Doncs ja ho sabem, els dos equips han sigut molt valents apostant-s'ho tot a la mega paraula, però d'acord amb els resultats finals de la mega paraula, tant l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa com l'Escola Cervató de Granollers han quedat amb 0 punts.
0: Oh. doncs en aquest cas tenim un empat tècnic en el programa d'avui. Els dos equips us heu quedat amb 0 punts, però en tot cas heu estat molt valents amb les apostes que heu fet en aquesta prova final. La mega paraula, anem a parlar primer de tot amb l'Institut Terres de Ponent. Karen Alfonso, com estan els ànims per aquí?
9: Així, així, però així, bueno, s'han apostat tot, han estat valentes, així que és l'important.
0: Home, esclar, i heu de pensar que més enllà de la mega paraula, que hi ha hagut aquest error, heu fet un concurs molt bo, heu fet moltes paraules en els nivells de lletrets i en les altres també heu participat molt bé. A veure, quins són els ànims per aquí? Inés, Berta, Mariona, com esteu?
10: Malament.
0: No, no passa res, més enllà d'això, espero que us ho hagueu passat bé amb la participació del concurs i que hagueu passat una bona estona. I no ens volem oblidar tampoc de parlar amb l'Escola Cervató, Maria Josep Pérez. Com esteu per aquí?
8: Doncs jo els veig bé, la veritat que han fet també un gran concurs, s'ho han passat molt bé i sobretot la cara de la seva profe és d'alegria, de contenta, o sigui que això vol dir que han fet molt bon paper. Jo també els felicito de la meva part. A la Gala, al Nil i al Gaston. Ara que parlin ells, que encara que tot i que fan una mica de cara de tristor, jo crec que s'ho han passat molt bé, oi que sí?
5: Sí, sí.
11: L'experiència ha estat bé, però si no es pot guanyar, el següent any ja guanyarem.
6: Almenys hem pogut gaudir de, bueno, el que ha dit, de l'experiència aquesta.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres també per haver vingut i ara només ens falta repassar com queda aquest Pica Ranking després d'aquest programa. Jurat, com ha quedat tot plegat?
1: El Pica Ranking.
3: Doncs amb el Pica Ranking següent encarem les semifinals pròximes, així que som-hi. La quarta posició l'ocupa l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat amb 6.200 punts. En tercera posició hi ha l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. Al segon lloc l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts i lidera el Pica Ranking des de ja fa temps l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs així queda el Pica Ranking. Aquests seran els equips que participaran en les semifinals del Pica Lletres, però abans em queda acomiadar-me dels locutors i dels concursants que han participat en el programa d'avui. Karen Alfonso, Maria Josep Pérez, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i esperem que us ho hàgiu passat molt i molt bé.
1: I tant, gràcies a tots vosaltres. Fins la propera.
0: Fins la propera, hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a Ràdio Ponent Mollerussa i Ràdio Granollers per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Ens veiem ben aviat per disputar les semifinals del programa i després la gran final. A reveure!
2: Pica Lletres. Poc a poc...

0: que canti la cançó.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat.
1: Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Quins vídeos?
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

Bona tarda. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les quatre que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Serà la darrera conferència de tot aquest cicle on participarà l'alcaldessa del Prat sota el nom de l'aeroport de Barcelona al Prat, govern espanyol, quan vau perdre el sentit comú. Amb l'alcaldessa Alba Bau Jordà, la coordinadora nacional de comuns Gemma Tarafa i la delegada de CEO BirdLife a Catalunya, Cristina Sánchez. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui dimecres 1 de juliol de 2026.

0: La Generalitat impulsarà la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un nou organisme que tindrà com a objectiu definir una estratègia conjunta per als aeroports catalans i reforçar la capacitat de planificació del sistema aeroportuari del país. Segons el govern, el nou ens haurà de coordinar les competències que ja exerceix la Generalitat en aquest àmbit i treballar amb una visió global i de llarg termini. Torna a la línia L22 de bus, que connecta el Prat amb l'Hospital de Bellvitge per tal de donar cobertura a la demanda d'accés a l'hospital de referència de la ciutat. És una línia que no prestava servei des de ja feia 2 anys, però ara torna amb sortides de dilluns a divendres des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit, amb una freqüència de pas d'una hora. El Departament de Salut ja tramita a Catalunya el certificat que acredita determinades malalties derivades de l'exposició a l'amiant, un pas necessari perquè les persones afectades puguin accedir posteriorment a una compensació econòmica. Es tracta d'una mesura vinculada al desplegament de la recentment aprovada Llei de Fons de Compensació per a les Víctimes de l'Amiant, una qüestió de la qual ja vam parlar la setmana passada. I en esports, el Cristian Gómez ha estat anunciat com a nou tècnic de l'AE Prat després de passar per l'Hospitalet a Tercera Federació durant el curs passat. I pel que fa al temps, es manté l'estabilitat i les altes temperatures dels últims dies. Cel clar, pràcticament sense cap núvol durant tota la jornada d'avui i també de demà. Els termòmetres oscil·len avui entre els 26 i els 27 graus i s'espera que demà arribem als 30. Comencem el control tècnic amb Juan Carlos Muñoz Fornieles i qui us parla avui és Noelia Aguilar Bueno. L'alcaldessa del Prat participarà aquest dijous en una conferència al Parlament Europeu. La ponència és una de les 4 que se celebraran entre demà i dijous a Brussel·les sota el nom de propera parada Barcelona al Prat, connectant ciutadans, protegint el nostre planeta, on participaran eurodiputats del grup dels Verds, entitats ecologistes i representants dels comuns. Marxem fins al Parlament Europeu, on hi tenim desplaçat l'Ivan Conde Pérez. Bona tarda, Ivan.
1: Bona tarda, Noelia. Bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio. Som a l'interior del Parlament Europeu en aquests moments. Esperem que ens pugueu sentir bé, però hem de parlar ben fluixet ara mateix. L'expedició que ha arribat aquest mateix matí a la capital de Bèlgica i a la seu al cor d'Europa ara mateix, doncs fent també els actes protocolaris com a membres patrocinats del eurodiputat Jaume Asens, que és qui doncs pot activar, podríem dir, aquest mecanisme, no?, de convidar a tots els ponents i participants, persones participants d'aquesta sèrie de xerrades, no només l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, així com els regidors Rafa Duarte i Quim Bartolomé, sinó les entitats ecologistes, comissions obreres, d'altres entitats també a favor de la sostenibilitat i del transport públic, que, doncs, com comentem, participaran d'aquestes 4 conferències, 2 avui, a partir de les 3:30 de la tarda i 2 demà pel matí. Com comentàvem, ja estan fent ara mateix aquesta visita institucional, també doncs, coneixent tots els detalls i les particularitats del Parlament Europeu a pocs metres de l'hemicicle, on es celebren doncs, les diferents sessions plenàries, per exemple. Doncs així com a moda de curiositat ens hem trobat entre d'altres amb García Page, amb el president de Castilla-La Mancha, perquè a partir de les 3 de la tarda hi ha una sessió del Comitè de Regions. Precisament com l'agenda està apretada, hem pogut parlar amb l'alcaldessa del Prat per preguntar-li més detalls sobre aquesta expedició de 2 dies a Brussel·les. Això sí, ha sigut precisament el rovell de l'ou, la infraestructura que genera tot aquest debat a l'aeroport de Barcelona al Prat. L'escoltem.
2: Doncs som a l'aeroport de Barcelona al Prat, o a l'aeroport del Prat, esperant el vol que dirigeix la comitiva cap a Brussel·les. Recordem, avui i demà hi ha una sèrie de conferències i de xerrades on representants de la ciutat donaran el seu parer, el seu punt de vista, i també debatran sobre una situació que afecta precisament aquesta infraestructura, l'ampliació de l'aeroport del Prat. Està amb nosaltres l'alcaldessa Alba Bou Jordà. Alba, bon dia.
3: Bon dia, molt bon dia.
2: T'agraïm també aquests minutets abans d'una agenda força apretada. Explica'ns primer de tot què fa la representació de l'Ajuntament del Prat en aquestes conferències.
3: Bé, doncs ens han convidat com un dels aeroports afectats per aquestes pretensions ampliacionistes. No és l'únic, però sí que és un dels importants arreu d'Europa, i el que tenim la intenció d'anar a fer és allà on sí es dirimiran aquest tipus de qüestions, que és en el cor de la Unió, a Brussel·les, al Parlament Europeu, doncs intentar que se senti i que s'escolti també la nostra veu, el nostre punt de vista, els nostres arguments, des de tots els punts de vista. De fet, nosaltres, ja ho sabeu, hi anem una representació de persones de l'Ajuntament, però també en aquesta comitiva, on no només hi ha gent del Prat, doncs hi van una representació d'algunes entitats ambientalistes, sindicats, entitats pel transport públic. Per tant, des de tots els punts de vista intentarem que se sentin quins són els nostres arguments. No som les úniques persones que hem anat a Brussel·les a fer lobby, diguéssim, que és una cosa que es fa molt habitualment i que en aquells despatxos i en aquelles oficines hi estan molt acostumats, i per tant, doncs nosaltres també hem d'intentar que el que nosaltres entenem que són els interessos de, no només de la gent del Prat, que sobretot, però també de la gent de l'àrea metropolitana de Barcelona i en general de Catalunya, doncs que s'entengui quin és el nostre punt de vista i quin és el nostre model d'infraestructura, de ciutat i també, si se'n permet, doncs de país.
4: Sí, jo et volia preguntar, a veure, gent com l'entitat ambientalista de Pana sí que ha tingut també molt de recorregut visitant Brussel·les moltes vegades, presentant documentació per doncs, fer front a les aspiracions no només ampliacionistes, sinó a qualsevol desendreçament que hi ha hagut mediambiental a la zona del Delta. Ara us acompanyen en aquesta comitiva. Us fareu una mica guiar per l'experiència i el consell d'aquesta gent que té força experiència movent-se pels passadissos de Brussel·les. Creieu que és important saber-se moure per allà?
3: Sí, sí, sens dubte. Nosaltres ja sabeu que, a més de la nostra ciència i d'aquells petits encàrrecs que haguem pogut anar fent a altres consultories i a persones que ens assessoren o entitats que ens assessoren, tenim diferents convenis amb dues entitats que són Depana i CEO Verlife, que són dues entitats que, per una banda, Depana és l'entitat que va iniciar el que avui coneixem com a carta d'emplaçament, per tant, la queixa de la Unió Europea al govern d'Espanya per al no compliment de les compensacions i de totes les feines que havia de fer en el nostre territori derivades de la primera ampliació. I CEO Verlife és també, alhora que Depana, una de les entitats que té més experiència en l'àmbit ambientalista i ecologista dintre d'aquests fluxes de tramitacions i, bueno, fer lobby és això, eh? I per tant, tant CEO Verlife com Depana en saben molt més que l'Ajuntament del Prat de moure's per aquells passadissos, de saber a quines portes cal picar, a quines són les persones diguéssim amb qui cal contactar de manera prioritària. Per tant, sí, la resposta és sí, ens deixarem guiar, només faltaria. També és cert que l'oficina dels europarlamentaris de cadascun dels partits polítics que hi estem representats també són qui ens han de, això, no?, guiar-nos una miqueta per món de la política europea, com se sol dir, però sens dubte ens acompanyem de Depana i de CEO Verlife. Primer, perquè tenen molta més ciència que simplement l'Ajuntament del Prat en les qüestions ambientalistes i de territori, i segon, perquè no és la primera ni la segona vegada que plantegen batalles i que les guanyen en seu parlamentària europea.
4: Hi ha una última pregunta que et volia fer. Va haver-hi força mobilització fa 5 anys amb la manifestació massiva d'entitats, de pagesia. Ara sembla que es tornen a moure les coses i ara hi ha aquesta comitiva organitzada a Brussel·les. Explica a la ciutadania per què ara torna a ser un moment important de moure's.
3: Bé, com sabeu, perquè és públic i perquè són tramitacions que diguéssim que són fàcils de conèixer, tenim temps, o hi ha temps, fins l'últim Consell de Ministres del mes de setembre per tal que es plantegi el DORA, i per tant sabem que estem en un compte enrere, tot i que és cert que el que fa el Consell de Ministres és l'aprovació d'un document d'inversions, però no estarà en aquest proper document que s'aprovarà, si tot es confirma, doncs durant les properes setmanes o mesos, quan sabrem alguna cosa de les pretensions concretes del plantejament ampliacionista del nostre aeroport, perquè no serà en aquest document, no? De tota manera, sí que és, en les properes setmanes, sí que hem de començar a plantejar quins són els nostres arguments, i també la societat civil, no? Les persones a títol individual, però també aquelles organitzacions i les institucions que lliurement vulguin, doncs crec que comença a tornar a ser el moment a tornar a plantejar quina força té cada bàndol, no? Si se'm permet l'expressió i aquest símil. I per tant, nosaltres sabeu que no hem convocat aquesta manifestació que es planteja pel mes de setembre, que ha estat zero port, amb altres organitzacions, diguéssim, i per tant nosaltres assistirem en aquesta manifestació. Farem també una crida a la ciutadania, però també convençudes que no n'hi haurà prou amb aquest plantejament, i que sens dubte haurem o bé de tornar a la Comunitat Europea. Nosaltres hi tornarem cada cop que se'ns convidi i cada cop que considerem que és necessari fer algun contacte, però en qualsevol cas torna a ser el moment, després de l'estiu tornarà a ser el moment de començar a aixecar la nostra veu i de fer els plantejaments en cadascuna de les institucions i dels àmbits necessaris.
2: Una molt ràpida, simplement, quin potencial veieu que pot tenir ser-hi presents durant 2 dies, durant 36 hores? Has parlat també d'aquests contactes una mica més enllà de l'esfera pública i del que es podrà veure en aquestes conferències, amb un Parlament Europeu també, amb la configuració de forces polítiques que hi ha, quin potencial hi ha que sigui un paper o un camp de joc important?
3: A Europa hi anem no només a explicar-nos, sabeu que està, diguéssim, la jornada la tenim plantejada amb algunes taules sectorials, però també aspirem a fer contactes amb altres entitats. Jo tinc ganes de parlar també amb els responsables de Stay Grounded, d'una entitat estrictament d'àmbit europeu, diguéssim, que treballa justament per això, per frenar les ampliacions, com ja han fet a Florència, ja han fet a Lisboa, és a dir, o ampliacions d'altres infraestructures, com per exemple poden ser els ports, no? I per tant, ser presents a Brussel·les durant aquests 2 dies vol dir, en primer lloc, per la part que ens pertoca i per aquesta legislatura, diguéssim, serà la primera vegada que podem anar a Europa i saber, bueno, doncs això, quins són els fluxos relacionals allà, que ens coneguin, que sàpiguen que hi ha una alcaldia a la conurbació de Barcelona que és la principalment afectada, o el terme municipal principalment afectat per aquesta pretensió, que hi ha algú que té alguna institució, diguéssim, que té unes pretensions d'aturar l'ampliació d'aquesta infraestructura, i per tant de, com es diu vulgarment, repartir targetes. Jo estic convençuda que no serà la primera vegada, però no l'única vegada que anem a Europa a parlar d'això en aquest 2026, i per tant la nostra intenció és d'establir molts contactes i de que allà se sàpiga que hi ha persones i institucions que estem disposades a plantejar la batalla.

I fins aquí l'informatiu migdia d'avui dimecres 1 de juliol. Tot seguit us deixem amb el Prat Esports de la mà de Jonathan Marín. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: as fuck.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. L'associació esportiva Prat ha anunciat que Cristian Gómez és el nou tècnic per la temporada vinent a Lliga Elite. El ribanenc agafarà les regnes de la banqueta a Potalava després de dirigir el centre d'esports l'Hospitalet el curs passat a Tercera Federació. A l'acte de presentació es va anunciar també que el pretenc Javi Marto serà el segon tècnic, tornant així a formar part de l'estaf tècnic del primer equip del conjunt Potalava. Avui, en aquest programa tarda, recuperarem algunes de les declaracions més destacades d'aquesta presentació. Un Prat Esports Vespre, on tindrem la presència de dues entitats esportives de la nostra ciutat. Per una banda, el Club Petanca el Prat, que enguany fa 60 anys i ho celebrem amb un interclub dissabte, i també ens visiten des del Club Patí Ciutat del Prat per parlar de la seva temporada. Una edició vespre que, com sempre, la tancarem amb un capítol més de Fans in 11 de la mà d'en Kevin Hurtado. I abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i al compte de la xarxa X @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: L'Associació Esportiva Prat ha anunciat que Cristian Gómez és el nou tècnic per la temporada vinent a Lliga Elite. El riberenc ara agafa les regnes de la banqueta de Pota Blava després de dirigir l'Hospitalet el curs passat a Tercera Federació, el club del qual va dimitir a mitjans de temporada per culpa d'un episodi de violència d'un aficionat contra un familiar del tècnic a la grada. Previ al seu pas per la banqueta de l'Hospitalet, Gómez ha estat entrenador auxiliar del primer equip masculí de la Unió Esportiva Sant Andreu durant la temporada 24-25 i que va acabar amb una tercera posició a Segona Federació. Escoltem el tècnic, a Cristian Gómez, parlant de com ha estat la seva arribada.
1: Des de fa anys veig l'estil de joc, veig que és una proposta de futbol de combinar, de ser ofensiu, de ser protagonista, i crec que és el que jo vaig fer l'any passat a l'Hospi. I bé, tindrem moments bons, tindrem moments dolents, però la meva proposta és aquesta, i bé, treballar amb gent jove que de la casa que té futur i que pot millorar, i crec que amb el Javi i amb mi al dia a dia, amb el Dani també de papa físic, milloraran, i és el que vull, que el jugador millori, perquè si el jugador millora tindran resultats.
0: Com dèiem, a l'acte de presentació de Cristian Gómez també es va anunciar que el pretenc Javi Martos serà el segon entrenador, tornant així a formar part de l'staff tècnic del primer equip Pota Blava. Recordem que durant l'etapa de Miquel Motoso, Martos ja va desenvolupar aquest càrrec.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Parlem de rodes i més concretament de patinatge de velocitat, perquè ens visiten avui al programa des del Club Patí Ciutat del Prat per parlar de la seva temporada, dels seus darrers èxits i també quina és la situació del club i dels seus esportistes. Saludem, perquè ens havien visitat aquí els estudis del Prat de Ràdio, a l'Aitana Palacios, entrenadora de l'escola, i a la Lucía Marín, entrenadora de competició. Bona tarda a totes dues.
1: Bona tarda.
0: Com va tot? Ara amb l'estiu, amb la calor, encara amb algunes competicions en disputa.
2: Ara justament de tornada del Campionat d'Espanya en modalitat de pista, de Sada, de Corunya, i preparant la jornada, la quarta jornada de Liga Catalana que tenim aquest cap de setmana aquí a la pista del Prat.
0: Comentes aquest Campionat d'Espanya de pista, on el club va participar a través de l'Enzo, de l'Ester i de la Judit. Enzo i Ester en categoria Lavi, Judit en categoria infantil. Quin balanç feu de com va anar tot plegat?
3: Doncs les curses que es van poder realitzar, perquè degut al temps el diumenge es van poder fer molt poques curses, doncs bastant bé, ja que estàvem gairebé a prop del top 10, o sigui, molt contentes. A més, de l'Esteri i de l'Enzo, era la primera vegada que es trobaven davant d'un campionat nacional, o sigui, molt contenta, la veritat.
0: Una mica la idea en aquesta competició, quina era?
3: La idea era que es trobessin, pues, sobretot competint amb molta quantitat de patinadors, ja que aquí a nivell de Catalunya no tenen aquesta oportunitat, i era algo molt, o sigui, era una novetat realment per ells, perquè mai havien competit. Bueno, l'Ester sí, ha tingut una ocasió, però no tenien aquest hàbit de tenir més corredors en una competició.
0: Parlem també d'altres cites, la Lliga Catalana, com està anant, com ha anat?
2: Aquest any la veritat és que estem molt contentes, perquè a nivell de club sí que és veritat que disputem amb categories federades i categories amb promoció, i aquest any hem tingut molta gent nova competint en promoció. Ha sigut un fet important, la veritat, ja que estem molt reforçats en quant a

0: a plantilla, donen també pas a un futur també com a federats pròximament, esperem, i la veritat és que el balanç és molt positiu. Gairebé la majoria de la plantilla estan
1: ara mateix al pòdium, sí.
0: Gairebé, sí, estem molt contentes i bueno, queden dues jornades, una aquest cap de setmana i la darrera, que serà el setembre.
1: Sí, just a quan la Festa Major, just aquí,
0: sí,
1: dissabte.
0: Sí, cert, el dissabte de Festa Major, que serà la final allà a Tarragona.
2: Aquest bon rendiment, a què creieu que es deu?
1: Doncs jo crec que tant en el compromís dels mateixos patinadors i patinadores com de les entrenadores, tant del que és l'escola, perquè l'Aitana és veritat que m'ajuda molt, sobretot els dimecres, quan estic jo amb els corredors i corredores que competeixen, sobretot els federats, i jo crec que això, o sigui, tant el compromís nostre com els dels corredors, i òbviament les famílies.
2: Dèiem, la temporada està en marxa, encara teniu competició d'aquí a pocs dies, i també després de l'estiu, no, al setembre ja comença també, doncs, encara amb algunes cites importants. Fins aleshores, el balanç, com em comentàveu, no, positiu per aquest bon rendiment, per aquests bons resultats, per aquesta entrada, no, de gent nova.
0: Sí. Sí, la veritat és que molt contents, perquè al final el fet de poder ampliar la plantilla, no, també ens permet, jo crec, fer uns entrenaments molt més complets, toquem una mica de tot, no, el C2 també, entre tècnica, estratègies, etc. Estem molt contentes, la veritat.
1: Sí, o sigui, el fet de que hàgim crescut, o sigui, és el, no tenim nivells molt separats, sinó que estem molt més agrupats, llavors entre ells es poden ajudar molt més.
2: Perquè els objectius a principis de curs, o a principis d'any, que us havíeu fixat com a entitat, quins eren?
0: Jo crec, mira, vam començar la temporada amb una molt bona i molt, bueno, una notícia dolenta també, no? Que va ser la convocatòria del Martí Sánchez, que és competidor del nostre club en categoria infantil masculí. Justament va tenir a finals de desembre una lesió molt greu. De fet, aquest cap de setmana en principi torna a la competició, i justament ens va arribar la convocatòria per una cita a nivell nacional, no?
1: Sí, un entrenament amb la selecció espanyola. Bueno, no el va poder realitzar, com ha comentat, aquest dissabte s'incorpora un altre cop a les competicions perquè ja té l'alta mèdica, i també ens van trucar d'un equip de Madrid, que l'any passat van ser els guanyadors de la Lliga Nacional Sub-15, i pues, ens van trucar per fer equip amb ell, però bueno, si vam haver de dir que no era possible ja que ell no es trobava en les condicions. Però després hem tingut una bona notícia.
0: Sí, no, després ja hem tingut la selecció, no, de l'Ester Pla en l'Avi femení per la selecció catalana, que la veritat va participar a la Copa d'Europa de Gijón, va anar superbé, una gran experiència, diria, i com a objectius jo crec que aquest també era un bon pla, no? El fet d'incorporar-nos també al panorama nacional una mica més, i jo diria això, i també, bueno, el rendiment, no, que puguem tenir això en competicions nacionals, que es classifiquessin, que agafessin places per poder anar a competir, i la crescuda de la base del club, que la veritat és que, com cada any, la veritat que estem molt contentes.
2: Estem comentant molts noms propis, opinió de cadascuna, quins noms destacariu o quins noms han estat el que més us han sorpresos aquest any per al seu bon rendiment o per la seva gran evolució?
1: Bueno, podem destacar el del Martí, perquè és veritat que l'any passat va tenir una molt bona temporada, per això li han cridat de dos llocs diferents aquest any. L'Ester aquest any ens ha sorprès molt, tant a nosaltres com a altres equips, que hem tingut molt bons comentaris sobre ella. L'Enzo també és veritat que ha fet un canvi brutal i també ens han comentat coses molt bones d'ell. També tenim a la Judit, que de fet és l'única que continua participant en tots els campionats d'Espanya, és a dir, que aconsegueix estar classificada en tots ells, i és una nena que a més d'entrenar de dilluns a dissabte també fa futbol i està en un equip bastant professional i també li dedica moltes hores. Llavors és una nena que encara així té un molt bon rendiment i està sempre en un nivell bastant top, tant de futbol com de patins.
0: Al final són els que impulsen a la nostra base, no? Són com el seu reflexe. Ells es reflexen molt amb ells i sí, per nosaltres és meravellós tenir-lo amb nosaltres.
2: I una mica més en línia general, pel que fa a les categories, quina és la categoria que, doncs, ha trepitjat més fort aquest curs?
0: A la B.
1: Sí, potser sí.
0: A la vi, jo diria que a la vi l'Esther i l'Enz han fet unes carreres molt, molt, molt completes aquí a Catalunya. Han participat a aquest campionat i han fet un bon paper. També van anar a una competició nacional a Pamplona, al maig.
1: Sí.
0: I també ho van fer, l'Esther es va emportar una tercera plaça i l'Enz una quarta, de fet. Jo diria que la vi ha sigut una molt bona categoria. I també jo podria destacar a nivell de promoció la categoria Benjamí femení, que sí. Són la Carla, la Amy
1: i la Gabriela. Que ara mateix tenim el podi sencer de
0: la Lliga Catalana.
1: Sí.
2: L'arribada del nou patinòdrom ja porta més d'un any en funcionament. Com ha ajudat, com us ha ajudat, quin impacte té en el club de cara doncs, això, al jovent, als esportistes, a aquestes instal·lacions noves?
0: Per nosaltres jo crec que ja no ha estat el patinòdrom com a tal. Jo crec que la importància que hem donat a aquell canvi va ser un canvi d'horaris que creiem és que necessitàvem, era indispensable, ja que el nostre club és això, no? Són nens molt petits, edats, jo diria mitjana entre 8-10 anys, i sí que és veritat que fins que vam estar a l'Estruc entrenàvem a les 8:30 de la nit, en horaris insostenibles, i jo crec que ja no la instal·lació, que és meravellosa, és un goig patinar en aquella pista, jo crec que per nosaltres ha estat aquest canvi d'horari, no? Ara que entrenem a hores sí. 5:30, 6:30.
1: Sobretot per nosaltres, perquè penseu que abans teníem el que és l'escola, perquè jo de fet també els hi ajudo a les 5 de la tarda, i després havíem de tornar un altre cop a les 8:30 a fer més entrenos. Clar, nosaltres estem estudiant, estem a la universitat, també treballem, llavors era com que ens trencava tota la tarda. Llavors, sobretot és el que diu l'Aitana, els horaris és el que més ens ha afavorit, vaja.
2: El tema de la conciliació, no?, és el que més ha millorat.
0: Sí. Tant amb nosaltres com amb les famílies. Sí que hi havia famílies que portaven els nens a l'hora de l'escola i després havien de tornar a les 8:30. Però sempre ens trobàvem algun nen alguna setmana que el pare enviava una foto. Avui sí. Fulanito s'ha quedat adormit a casa. I el veies amb el body posat i al sofà dormint. Llavors per nosaltres això ha estat un fet molt important.
2: Abans de tancar, dèiem, encara queda alguna cita, després, sobretot després de l'estiu arriba grans competicions. Què espereu, què voleu assolir de cara doncs, a això, a aquests propers esdeveniments esportius després de l'estiu?
1: Doncs sobretot el que han après tant l'Enzo com l'Esther i la Judit en aquest campionat, doncs que sortint amb aquesta il·lusió dins la pista, i sobretot corredors que sí que van a aquest campionat que no han pogut anar a Galícia, ja que un tema econòmic i la distància que ens hem menjat 13 hores de cotxe, doncs crec que són dos o tres corredors que venen més. I sobretot pues, fer més pinya, fer-nos veure més com a equip i gaudir sobretot en família i en equip, perquè ens anirem a una casa tots junts i gaudir sobretot de l'experiència. De fet, els nens petits, com tot això ho fan per streaming i ho poden veure en directe, tenim un club que ens apoya molt des de casa i estan sempre allà connectats i escrivint pel WhatsApp quan surt cadascú. O sigui, tenim moltes ganes de que aprenguin i viure l'experiència.
2: Doncs tant de bo que sí. Aitana, Lucía, gràcies per venir al programa. Que a vagi
0: vosaltres.
2: Molt bé aquestes darreres cites. Bon estiu i ens retrobem després de vacances.
1: Perfecte, gràcies.
0: Gràcies.

0: I moment ara d'anar amb un nou capítol del podcast de fans i no ens aprofitant que ahir Mèxic doncs, va aconseguir el pas als vuitens de final ja amb un Raúl Jiménez doncs, platòric amb un gol anotat en aquests 700 de final, doncs avui sobre ell va aquest nou podcast de fans i no ens, que com dèiem ho fem de la mà d'en Kevin Hurtado. Què tal, Kevin? Bona tarda.
1: Què tal, Jonathan? Molt bona tarda. Benvinguts a un nou episodi del podcast de fans i no ens. I hi ha futbolistes que marquen gols i n'hi ha d'altres que, sense proposar-s'ho, acaben explicant una història molt més gran que qualsevol gol. La de Raúl Jiménez pertany a aquesta segona categoria, la dels jugadors que converteixen la seva carrera en una mena de paràbola: ascens, caiguda, foscor i retorn. I al final, una imatge que sembla escrita per un guionista amb un sentit excessiu del simbolisme. Raúl Jiménez, el davanter mexicà, a qui una fractura de crani gairebé li va costar la vida i la carrera futbolística, va acabar marcant de cap en el partit inaugural del Mundial del 2026, al seu país, davant de la seva gent. És molt difícil imaginar una escena més perfecta i potser per això emociona tant, perquè en el futbol hi ha moltes remuntades, però poques vegades una remuntada és tan literal. Raúl Jiménez no només va tornar a marcar, va tornar d'un lloc del qual és molt difícil tornar sent la mateixa persona. Abans de que el destí li partís la trajectòria en dues meitats, Raúl Jiménez ja havia construït una carrera notable. No era una promesa frustrada, tampoc una estrella creada artificialment per la propaganda. Era senzillament un davanter complet, fiable i cada vegada més respectat. Havia començat a destacar a l'Amèrica de Mèxic, després havia fet el salt a Europa amb l'Atlético de Madrid, s'havia refet al Benfica i finalment havia trobat al Wolverhampton el lloc on el seu futbol encaixava a la perfecció. Amb els Wolves, Jiménez va deixar de ser un atacant interessant per convertir-se en un dels davanters més fiables de la Lliga Anglesa, de la Premier League. Marcava gols, jugava d'esquena, descarregava pilotes, atacava l'àrea, però també sabia aparèixer lluny de la porteria i ajudar l'equip en aquesta tasca, no?, de construir les jugades. Era un d'aquells davanters moderns que combinen l'ofici clàssic del número 9 amb una tècnica molt més completa. Tenia gol, però també tenia gravetat. Quan la pilota arribava als seus peus, l'equip podia respirar. A Molinex es va convertir en molt més que un futbolista estranger amb bon rendiment. Es va convertir en un referent. El mexicà, que havia trobat una casa a Anglaterra i que semblava destinat a viure els millors anys de la seva carrera, amb la regularitat dels futbolistes que envelleixen bé, però tot va canviar el 29 de novembre de 2020. I és que aquell dia tot es va aturar. Parlem d'un partit gran, Arsenal contra Wolverhampton, Emirates Stadium. Un córner, un salt, un xoc de caps amb el mític David Luiz i després silenci absolut a l'Emirates. Aquell silenci estrany que apareix quan tot un estadi entén, fins i tot abans que els metges, que ha passat alguna cosa greu. Raúl Jiménez va caure desplomat sobre la gespa, va necessitar oxigen, va abandonar el terreny de joc en llitera i més tard es va confirmar el pitjor. Tenia una fractura de crani, va necessitar una operació quirúrgica i va haver un risc real per la seva vida. Durant unes hores el futbol va ser exactament el que es cau, el que és quan se li cau la màscara, un lloc incapaç de protegir les persones que viuen dins seu. El Wolverhampton va informar que el jugador progressava favorablement després de l'operació, però darrere d'aquelles paraules mèdiques hi havia un alleujament molt més elemental. Raúl estava viu, continuava ja, però no es sabia que seria de la seva carrera. Temps després, el club va produir el documental Code Red, centrat en la lesió i en el procés de recuperació del davanter. Una manera de deixar clar que jo no havia estat una lesió més. Havia estat una fractura biogràfica. No només per al futbolista, sinó també per al club, que l'havia convertit en una de les peces emocionals del seu projecte. Des d'aquell moment, cada cursa, cada salt i cada rematada de cap de Raúl Jiménez quedarien marcats pel record d'aquell impacte. Tornar no significava simplement tornar. La recuperació va ser llarga, mesos sense jugar, especialistes, revisions constants, dubtes que no es podien resoldre només amb força de voluntat. Calia curar el cos, però també calia domesticar la por. Quan pateixes una lesió d'aquest tipus, és molt difícil refer-te i perdre aquesta por a que pugui tornar a passar o que es pugui reobre aquesta ferida. Perquè una lesió muscular es pot superar amb temps i rehabilitació, una lesió al cap també s'ha de superar convivint amb el record. Tot i això, Jiménez va tornar, i això per si mateix ja era extraordinari, una notícia meravellosa. Va tornar a jugar al màxim nivell, va tornar a competir a la Premier League, va tornar a fer gols, va tornar fins i tot a atacar les pilotes aèries, però ja no era exactament el mateix futbolista. I és que no podia ser-ho. Va començar a utilitzar una protecció al cap, que ja s'ha tornat característica de la seva imatge, una mena de recordatori visible que la seva carrera ja portava una cicatriu exposada. On abans només hi havia el gest natural d'un davanter, ara també hi havia context. La tornada no va ser lineal, tampoc va ser una història gloriosa des del primer dia, no cal enganyar-nos. Com el passa a molts futbolistes que sobreviuen a una lesió greu o a una situació tan traumàtica, Jiménez no va recuperar immediatament la seva versió més brillant. Hi va haver etapes amb menys gols, moments de prudència, dubtes, adaptació, però va tornar, i això és probablement el més important. Perquè hi havia un moment en el que la pregunta no era si Raúl Jiménez tornaria a marcar, la pregunta era si podria tornar a viure una vida normal. I en aquest moment cal ressaltar, no, el paper del seu club, el Wolverhampton, que no li va deixar anar la mà. Aquesta història seria menys emotiva si els Wolves haguessin actuat com ho fan moltes estructures del futbol d'elit, amb distància, amb fredor, pensant únicament en el rendiment i en el negoci, com bé dic, una cosa que és molt normal en aquest esport, que cada vegada és menys esport i és més negoci. Però els Wolves van fer tot el contrari. El van acompanyar, el van convertir en una prioritat mèdica, humana i emocional, el van protegir públicament i en privat, i en lloc de tratar la lesió com una interrupció incòmoda, la van assumir com una ferida compartida. I això no és un detall menor. En el futbol modern, l'efecte institucional acostuma a durar exactament el mateix que el rendiment. En aquest cas, no va ser així. El Wolverhampton va entendre que Raúl Jiménez ja no era només el seu davanter centre, era un dels seus. Més endavant, el mexicà va continuar la seva carrera al Fulham, on va reconstruir una part del seu perfil competitiu i va tornar a sentir-se un futbolista important. Aquests primers moments al Wolverhampton després de la lesió no van ser els millors de la seva carrera, però en el Fulham, després d'aquesta transferència pactada i totalment amable entre el club i el jugador, va tornar a trobar el seu futbol, va tornar a trobar els gols i va tornar a convertir-se en un futbolista important. Però la relació amb els Wolves no va desaparèixer completament. Entre el jugador i el club continuava existint una mena de deute sentimental, el vincle entre un home i l'entitat que el va veure acostar-se a la mort, però que també el va veure tornar a aixecar-se. Per això, el seu retorn al Wolverhampton aquest estiu, que s'ha confirmat de cara a la següent temporada, té un significat que en va molt més enllà d'un simple fitxatge. Té aroma de cercle que es tanca. No torna com una estrella en el millor moment de la seva carrera, tampoc com un salvador cinematogràfic. Torna com un home de 35 anys al lloc on el dolor i la reconstrucció s'havien barrejat d'una manera més profunda. I ho fa amb els Wolves, que acaben de baixar la Championship a la segona divisió anglesa, amb la missió simbòlica d'ajudar el club a recuperar la posició a la Premier League. No sabem si ho aconseguirà, però gairebé és secundari. El més important és que el retorn existeix en totes les seves formes i que de tant en tant el futbol encara permet aquests gestos de lleialtat mútua. El gol de cap que va fer l'altre dia semblava impossible. va arribar aquest Mundial de 2026 amb Mèxic al seu país com a anfitrió. En el partit inaugural, a l'estadi Azteca, un dels més impressionants del món, tothom estava mirant, tot el país i tot el món, davant de Sud-àfrica. I enmig de tot aquell escenari, Raúl Jiménez, un jugador que no feia tant de temps representava més una història de supervivència que una història d'èxit esportiu, va aconseguir que en la victòria del seu equip Mèxic per 2-0, el marqués el segon gol, precisament amb el cap. I fins aquí aquest episodi del podcast de Fans in 11. Ens trobem la setmana vinent amb ja l'últim episodi de la temporada.

Fins aquí el programa d'avui. Com sempre, marxem doncs agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio i des del control tècnic hem estat amb la Valèria Incapié. Nosaltres tornem demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio. Fins demà. Adéu.

0: sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de...

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Necesito, porque yo soy lo que tú necesitas.

0: No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens ben loco.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

dies estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
1: Sabe o que digo?

0: sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de...

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
1: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
1: Molt bé, va.
2: Vinga, va.

0: sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de

0: Sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart, quan no et lleves però l'alarma segueix sonant,

0: Card.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

tiri bàsting cap a anar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Tàrax al doble got, no saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de prom i creus que et puja molt.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-lo, trenca.

Klaus de cartera.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: T'has trucat.
2: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.